0: Llegeix llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari. La seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes. Escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
1: Benvingudes a Net Sonora. Avui seguim aquí a Ferreries, en aquest Sonora de Ferreries, i tenim amb nosaltres en Miquel Roger Marquès, nascut el 1945. Hola, Miquel, com estàs?
2: Bé, bé.
1: Quin record d'infància, és que és primer que te ven al cap, quin record d'infància seria el primer que te ven al cap ara?
2: Ui, el primer que em ven al cap és que jo, a casa nostra érem set, però n'hi havia tres, que eren, bueno, més o menys, el record és que el que anava a dir és que no tenia temps d'anar a jugar. I jo, les ganes d'anar a jugar. Sempre m'havien cuidat d'un germà o d'una germana i això és el record que tinc del lot, però bueno, jugàvem, però bueno, ja no és allò que es diu, estar llibre per fer el que vols.
1: A què jugàveu?
2: Mira, nosaltres estem al carrer Nou, que es diu Dion Febrer, bon i baix, anant de cap al migjorn, fa un puesto que fa les tres cantons. Li deien dita pué.
1: Què vol dir?
2: Que vol dir que mos agafàvem. Eren cinc que jugàvem. Ens donàvem dita petit, així n'és, i deien dita pué, un, fins a les tres, i mullàvem. I cada un havia d'agafar un cap de cantó. I els que eren més llest tenien els quatre cas de cantó. I els que no eren tan llest quedaven mig. I llavors els nosaltres, per fer ballar aquell, volen ballar o destreu-lo i fer-lo destalejar, nosaltres llavors els murs vinc de córrer. Pensem per tu. Vinga, vine de cap aquí, jo vine de cap a tu. Però que ell no ho sentigués. I fem això. I fins que un hagués fet despistat d'anar de a i els de mig ho hagués, clar, tot d'unes poses cap de cantó, llavors es queda aquell enmig. I això era el joc aquest, també jugava a pilota, a Mervils també, i els Mervils solien jugar en el pla de l'església, que hi ha un pont, que allà jugava a Mervils la canaleta, oi de... Com que fa un ribàs es va de passar empedrat es va i fa un poc de cap avall els Mervils corrien. I allò, home, eren 4 o 5 que jugàvem, mullava un Mervil una vegada, però em corria, s'anava, aquí el destorava. I fins que a vegades n'hi havia 9 o 10 i a vegades 15 o 16 Mervils. I llavors i quan havia acabat era quan el Mervil, un dels tants, per exemple, jo som el darrer, tirava, en faria un. Llavors allò havia guanyat jo i tots els Mervils eren meus. I llavors els arrollos, i mort i pam. Jugàvem amb Mervils també. I mort i pam era que anaves tirant un Mervil. I el primer tirava, mullava el Mervil, i aquell llavors ja anava si el faria. No el faria, llavors el salt també anava a tirar, i si el faria, era mort. I si el Mervil no havia anat gaire enfora, que hi hagués un pam de distància, era mort i pam.

0: Cristal Amics, si Cristal Amics, que sempre mirava els quatre cants de cantons i dos més anaven vius que aquells si feia aixina es canviaven. Ho havien de canviar sempre, No podíem estar aturats. I clar, i d'estava ja vol dir que el millor corria i no hi era temps, els de mig, i això, més o menys, d'estava ja el pot
1: Destalent.
0: tenir un altre nom, però això era el típic nom que no ens de
1: Destaletjar-lo, destaletjar. No havia
0: d'estalejar, vull
1: sentit
0: dir,
1: mai.
0: despistar-lo.
1: Despistar-lo.
0: No?
1: Exacte.
0: Això sí, separar-lo. Però no, altre lloc ens ho dic amb això.
1: On vas néixer?
0: Jo a Sant Triai, un lloc que es diu Sant Triai.
1: On és el lloc
0: Mon
1: aquest?
0: pare. Aquell lloc és anant de cap a Cala... Jo som mateix cap a Cala Caldana. Hi ha una branca després del Gallo, qui pren, qui va a les pedreres de Vinyacolsitx. I aquest, i bon, més endins hi havia el lloc, aquest, un casat polit, de vermell i això.
1: A què es dedicaven ton pare i ta mare?
0: De pagesos.
1: Tota sa vida de pagesos?
0: Bé, mon pare uns anys va fer carabó i jornaler, però va fer més anys de pagès i llavors anaven de picar marines a fer carabó, que llavors es feia molt. Jo hi anava a vegades de ferreries mateix, mon mare mos preparava el dinar, eren dos germans que feien feina dels concos, i nosaltres duem el menjar d'un pare moltes vegades, de ferreries, fins a Sant Gabriel, qui so, no sé si devia haver 7 o 8 quilòmetres, o 10, bé, tots solets, jo devia tenir 5 anys, salten de, o 6, salten tenia 5, dos germans i s'ha anat a Paroma i anàvem allà. I no trobaven ningú per la carretera. No hi havia cotxos.
1: Fins quan vau viure en el lloc de Sant Triai?
0: Bé, jo em vaig sortir aquí, tot que eren 3 anys que tenia. Me sembla que eren els 3 anys que van sortir. Llavors se van quedar en el poble, que eren jocs aquests que fèiem. Jo me'n record molt poc de quan eren pagesos. Jo no sé si els tenia els 3 anys o no sé.
1: I ton pare que es va dedicar en el poble?
0: I del de Craboner, que es deia, o de jornaler. Però,
1: I ta mare?
0: i mo mare ama de casa, perquè a vegades anava a fer qualque jornal, perquè eren 7 germans i tenia feina. Bé, mon pare no va viure molt d'anys, en el 62. Bé, jo, com aquell que diu, sempre li vaig conèixer malalt, que no, dies fa feina, dies no, i avui dia, i en el 62 m'esquia. Com que llavors no hi havia els medis que hi ha avui, anant a Barcelona i això, i mira.
1: I vas anar a escola?
0: No.
1: Vas
0: De
1: estudiar o
0: petit,
1: aprendre cosa de
0: no, de
1: qualcú?
0: petit, aquí a Ferreries anaven a casa de monges, per allà per passar el temps. I jo als 8 anys ja no hi vaig anar a escola, 7 o 8, vull dir. Vull dir, jo a casa de monges tampoc no havia après res, més coneixia un poc les lletres, es va, i però no, llegir no en sabia, coneixia les lletres, però llegir no sabia significar que volia dir, per exemple, una tira de llibre i això que... I això ha estat el que llavors, clar, vindrà la mili, demanar els certificats, i llavors tenia 17 anys i anàvem a escola, érem llavors estava llogat, als 9 anys ja em van llogar. I als 8 anys ja servava l'os de Ferreries, davant ca nostra, hi havia un puest que tenia dos os petits, i allà, mira, me donaven sa bereneta i me van llogar, com el que dèiem aquell temps era, mira, per menjar i barca.

0: Sol de ovo, sentit. Per menjar i barques.
1: I significa?
0: Significa que no cobraves res. Quan tenies les barques esquinxades, te'n compraven unes i almenys menjaves, que és sol el necessari, llavors. Aquestes podran explicar bé també que et fan.
1: I quan dius que te van llogar, quin tipus de feines te demanaven?
0: Bueno, vaig anar a un lloc que es ve i també tenien al·lots petits, es ve, i me'n cuidava els al·lots i anar a encorralar. Saps què és encorralar?
1: Què és?
0: Anar a cercar els bens. Mullaven els bens, llavors, per munyir, i els vedells i això, cada dia, m'ha dit que cada vespre munyia amb les mans, es ve, el que jo encara no en sabia, el que em vaig aprendre bastant bé. I doncs jo llavors mitjan cada vespre vés a encorralar els bens. Anava a cercar els bens per llavors triar els anyells. Saps què és triar els anyells? Que els separaven els anyells en les venes. Venes petits, en les venes, perquè en sol demà de matí vin de munyir les venes antes de mamar els anyells. I quan havien munyit les venes, llavors se mullaven els anyells, que mamassin i feien el dia, bueno, fins al cap vespre.
1: I recordes que feien en la llet de les venes?
0: Fogasses, mesclaven en la llet de les vaques, i feien fogasses.
1: I les fogasses els deixaven madurar o els venien fresques?
0: No, els venien aquí, com que hi havia muntanyers a Menorca, jo ho comprava quasi tot, per no dir tot, és l'únic que hi havia. No, i el venien fent la fogassa, fent la fogassa, i jo feia molt bo per formatjar. Me deien que tenia la mà molt bona, i hi havia aquí, i formatjaven, però no tenia la mà bona. I la qüestió és que feien les fogasses i feien migdia la premsa. Quan havia tret tot el suc de xerigot, la posaven en salera. I la salera hi feia, per exemple, li posaven avui de matí, el cap vespre, quan havia fet del matí, posaven dins la salera. I llavors, en sol demà matí, n'hi posaven més i aquelles els giraven de banda. I llavors, ja quan els havíem girat dues vegades de banda, bueno, una, l'agafaven i la posaven un canyés, que xugasses, i això llavors cada 8 dies es pagés dues formatges a vendre. I fan 8 dies. I llavors les fogasses que volien deixar fer per ells, perquè al lloc sempre hi havia formatge per menjar. Llavors sí, els assecaven, els posaven un canyés, no sé, cada quant, es feien un pot net, els untaven de mantega i supos que avui també ho fan, és que el deixen fer, estava en vez de ser mantega, si una altra cosa. I llavors el formatge, sé que així durava estona, durava més d'un any.
1: A quin lloc és que te van llogar o que vas estar més anys?
0: Primer de tot vaig anar a Romet, per la tramuntana. I llavors l'any venidor van anar a un altre lloc, que és aquí al migjornet, Sant Mercè de Dalt. I allò és un lloc gran. Havies de córrer i...
1: Recorda't la relació que tenien els lamos amb els senyors del lloc? Els vas veure qualque vegada per allà?
0: Sí.
1: Com era la relació?
0: I ves... bon dia tingui... Com va, que volen vostès, vam, que vol que li prepari un paner o això, sempre de vostè i de respecte, i nosaltres no érem res, no, nosaltres érem quatre gitanes de vores senyors.
1: I recordes qualque festa que se fes a Sant Mercè? Com eren les festes o les celebracions?
0: Allà, les festes que fèiem era... que llavors, clar, els pagesos o llocs, tots, tenien 3 sementers i cada any en sembraven un, perquè tenien 3 sementers, guany en sembraven un, però si mica dalt ja començaven a llaurar, i antes de Nadal o per Nadal acabaven de sembrar blat i ordi. I quan havien segat llavonses i batut a potes, me'n record que damunt del cera comptaven les bèsties que voltaven. I jo, que era xuxines, pujava quan havien girat cera, vull dir, cera era que el blat que hi havia, vull dir, jo just guitava el cap damunt. I quan havien batut, llavors la festa que feien era les mesurades. Llavors, així amb els senyors, sí que fèiem festa allà dalt, del cera, i mesuràvem el blat allò un dia de festa, pels pagès i pels lamos.
1: Recorda't si cantaven o, no. O glosaven?
0: No, allà no, perquè efectivament també és que passava, això dependia un poc del lloc i de les persones. Jo vaig tenir un conco que va estar allà també i fa qualque glosa. Es van però poques, però els pagesos no ho eren ni de cantar ni de gosar. Vull dir que no. Ah, hi havia llocs que sí, això també dependia de les persones, això.
1: Què menjaven un dia de festa com aquest?
0: Un dia de festa, bon, fan la bereneta, i la bereneta per els senyors també era bastant interessant, és que deixaven fer una botifarra o un cuixot, i sobrassada bé, i formatge, i això era la bereneta, i aigua fresca, si ho podien tenir.
1: I fins a quina edat vas estar llogat?
0: Jo me sembla que era fins als 16 anys, jo anava per 17. Jo quasi tot el temps vaig estar allà. Però llavors, en els 16 anys, me sembla que hi va haver un pagès que estava a Vilmassó, a Montbiel, que l'ha vint d'operar d'aquí, de vora sa mare, de vist que tenim aquí, i d'en que allò era, li van dir que això era els pianistes que ho tenien. Estava ell, ho tenia molt damunt. I com que se va interessar el vint d'operar, tal vida va fer, bueno, vaig fer un any que ell no hi va ser molt poc, es van anar i venir. També van operar una filla de Zuz, jo hi vaig fer 2 anys que hi feia, que munyia, i vull dir que se va interessar, que sabien que jo fa molt bo per munyir i formatjar. Bueno, i aquell sí, qui on estava, no demanava mai quant era, perquè en llocs, el lloguer era per Sant Miquel, per Nadal, i vegades n'hi havia que hi feien els 5 mesos, però caia sempre era per Sant Miquel, per Nadal, per Sant Miquel i per això i les rodes. I això, com que fos d'allà ja, de Sant Mercè, perquè almenys vaig fer 7-8 anys allà, entre 7 a 8 anys, i jo allà, com que fos d'allà, tenia fills i feia molt bo i això. I aquest pagès s'avantarà i va venir a ca nostra a veure si jo, com que hi havia quatre germans, o si n'hi havia cap que... I van dir, estan tots llogats. Diu, hi ha aquest, però que no feien tracto. I aquest era jo, que és aquí on anava, que m'havia perdut. Diu, és que jo... Bueno, la qüestió és que aquest home anava molt necessitat d'un missatge que fagués totes les labors que tocava fer de formatge. Bé, la qüestió és que em va donar prou. Aquí un pare diu, bueno, ja ho veurem. I l'amo va estar un poc mal satisfet que tenia, perquè guanyava com un missatge bo. el missatge és major que d'això, i jo no hi havia arribat, que era un proper munici. I vaig anar allà, i vull dir que era com que fos de l'amo, vull dir, formatjava matí, cap vespre, munyia, i els dissabtes i diumenges, tot bé, va que fos l'amo. I llavors d'allà vaig acabar ja. Allà vaig anar a jornal. Vaig anar a fer de paret. Vaig començar, però, de paredador, paret seca, que de nosaltres, que jo m'agradava molt i em volia aprendre. I vaig anar amb un mestre, que em feien de son, però prest, la paret va acabar i van començar a tenir la construcció, es va per les voreres i allò va acabar.
1: I en el lloc, recordes, supos que també te devia tocar llaurar?
0: Sí, sí.
1: Com
0: sí,
1: eres,
0: sí,
1: llaurar?
0: Sí, sí. Llaurar m'anava molt bé. Has dit tot jo, en els 15 anys, havien ensenyat, m'haig ensenyat dos matxets, submarins, que deien que eres bon, i van començar, els han de donar a Miquel, ell que és jove, això, i els vaig ensenyar bé, m'agradava molt, i fa molt bosses vistes que ensenyava. Teníem bastanta mà per ensenyar, perquè llavors vaig anar al lloc aquest, us han dit que si tu llauraves el bestiar, jo ho dic, sí, dic, idò, que vols emprar aquests dos? Bueno, que han llaurat mai quasi bé gens, bueno, ja me'n cuidaré. I llaurava també bastant. M'agradava molt ensenyar les vistes, molt, molt.
1: Com eren els animals en aquella època?
0: Bueno, aquests animals, en aquella època, el que hi havia era, per exemple, per començar, a Sant Mercè mateix tenien 9 o 10 someres. Someres era perquè aquí on sortien els machos submarins. Mesclaven en cavall, en somera, i sortien els submarins. I els ases monego sortien els aguins. I sempre tenia més valor un submarí que un aguí.
1: Passes a fer de paredador i després de manobra o fas qualque cosa enmig?
0: No, manobra, diguem. Manobra. El mateix mestre també és que jo, just me'l vaig ensenyar i llavors ja van anar a la construcció, fer xalets i ferreries se van engrandir bastant, molta feina que va haver dins ferreries, de fer cases, perquè era petit. I clar, ho vaig deixar anar. I llavors, al cap d'uns quants anys, ho vaig agafar per jo. I llavors sí que va haver una gran feinada de paret, de tancar xalets i això, i em van venir a cercar i dir que no fuig des manobres jo. M'agradava ser... Perquè jo vaig anar amb un mes que era paredador i va passar que en aquesta vida no saps mai on acabaràs ni com tens les possibilitats de fer la feina de manobra. Vull dir que a Ferreries van fer la perdiu, el mestre que jo tenia, o bueno, que fa feina, el va alçar i de cantons, de marès. I llavors un bon germà va ser sora de donar paleta des de fora. Van dir, venga Miquel, vine jo i espero que m'ho facis fang i començarem a donar paleta. Amb un andàmio, damunt l'andàmio de l'amplària de so, però la llargària estava a tenir 4 metres i amb una corda. Jo com vaig ser bon i dalt, les cames que em comencen a tremolar, i tremolar. I quan vaig ser dalt de tot, me sec, dic que jo no m'aguant. I ells res, però jo res. Clar, no havia pensat mai que tingués vèrtigo. i tenen bastant de vèrtigo. Si no, la dona ho pot dir, a vegades anant, per exemple, a un lloc del món, i jo després tinc les cames fan així, sense veure baix, m'estira això. Bé, i amb això el que vull dir és que me vaig anar al mestre, dic tot i jo acabat de fer de manobra. Diu, idò, dic, mira, he descobert que tenia molt de vèrtigo. Diu, no passis pena. Diu, no passis pena. I jo, no sé si tenia 16 anys o que és quan vaig començar, entre 16 i 17, sí, per aquí del món. Diu, tu faràs acabats i els altres els seran. I vaig començar a enrejolar i acabar i vendes, això. I mira, me vaig salvar i vaig seguir. Per fer un xalet i això me defensaven, però per fer un bloc de pisos no.
1: Com era la vida social a Ferreries quan tu tenies 16, 18, 20 anys? On anàveu?
0: Per passar el temps.
1: Passar el temps.
0: Jo t'ho diré. El carrer Nou, saps on és Diem Febrer? Aquí on... Bé, aquí on hi ha el muro. Començàvem d'allà fins... que diríem, fins a... Bon i baix, no, fins a mitjanta. Per exemple, els migdies també ho fan, diumenge migdia, i diumenge vespre fan els passeig per amunt, per avall. Teníem una banda que davallàvem i l'altra que pujàvem, i nosaltres anàvem a conquistar les al·lotes. Si mos deixaven atracar, llavors hi havia molta diferència de les vialanes en els pagesos. No és xistós, això, perquè les vialanes eren de gent de benestar i eren de pobles. No mos podíem veure. Els pagesos, missatges, això, un pagès, això. Nosaltres érem... no es fossin pillets, però nosaltres hi hem d'anar. Vull dir, acompanyant-les, i anaven, i hi havia qualque bufetada per la cara. Però bueno, allò tot passava, nosaltres seguíem.
1: A tu te va passar? Te va passar?
0: Bueno, no ho sé, però si em va passar que devia veure a prop, això et segur. Perquè com que si anaves en aquesta ja sabies que... Bueno, i llavors hi havia les més que eren criades o d'un nivell més baix, bueno, perquè... aquell temps els nivells de que jo compte a Ferreries dels meus en els altres hi havia diferència. Començava en casa alcalde, començaven aquells que estaven més bé que havien pogut estudiar escrivint de l'Ajuntament, vull dir, gent de benestar. Hombre, que dins el poble hi havia diferència entre els pobres i els rics. No vull dir que fossin rics, però gent de benestar i, bueno, els tenien com a rics. I nosaltres eren més baixos.
1: Quina relació vas tenir tu amb l'Iglésia?
0: Uf! Què me dius tu? No, hi hem anat i hem fet bastanta cosa també per l'Iglésia, hem fet grup de matrimonis, però jo... just vaig poder anar a cercar espai d'ocellet per casa nostra i al costat tenien l'alcalde i no tenien... Bueno, les filles ja estan casades i me cridaven, Miquelet, que pots venir a Vendràs d'ocellet? I llavors, ara que pots anar a cercar espasco per l'alcalde, no farà més que patges. I llavors anar a l'Iglésia era costum anar-hi cada dia a la missa, i jo quan havia acabat de fer tot això per aquí anar a l'Iglésia, I el que em pipava més de tot era que llavors hi havia tres o quatre dones que se'n cuidava dels al·lots, hem anat sols a migdia a fer la visita al Santíssim. I un dia un menys a migdia que no en ve una a ca nostra, i diu, bueno, diu, i Miquel no va fer la visita i bueno, me tenien per dolent. Jo fa comptes, dolent, que facin la feina, que jo faig primer, llavors jo també vindré. Saps què vull dir? M'ho va embarcar molt, es va, i jo, també els rics eren els bons, perquè vaig anar a combregar, i jo vaig estar, i per exemple, anàvem als 7 anys i on els 8. I jo als 7 anys vaig esperar un any més perquè un germà havia 14 mesos de diferència i havia anat dues vegades a Doctrina, fent-se Doctrina. I quan vam haver d'anar a combregar, i llavors fan, no sé, exàmens, els capellans, i un dia mentem que havíem fet l'examen i havien donat premis, tonterietes, i jo en havia tingut un, perquè vaig pensar que era perquè des que en sabia més de doctrina, clar, havia anat 2 anys, i vaig ser dels darrers de la comunió, i aquest sempre els primers. El primer va ser un de cas doctor, on, no sé, de cas de bes estar tots, i els més pobles, i això van ser els darrers, jo. I jo això me va afectar molt, molt. Les coses que em afectava molt, i això a l'Iglésia, i era el lot.
1: I què te deia ta mare?
0: Ma mare me renyava.
1: Com t'arranyava?
0: Bueno, perquè no hi anava, i sí. Per exemple, llavors s'acostumava a fer els primers divendres de mes, cada primer divendres de mes, anar a combregar, a confessar-te i combregar. I vinc de fer 6 mesos. Però ho veus així? 6 mesos, troca. O 9 mesos seguits d'anar a cada primer divendres que més. I jo no arribava a ter mai, i també me fugia.
1: I com vas trobar Pere?
0: Bueno,
1: en el carrer Nou, també, o no?
0: Aquesta me'n va enredar, en el carrer Nou.
1: Com va ser? Com ho recordes?
0: El tenc que dir, no sé si se'n recorda ella, això era per festa de Sant Bartomeu, es va tirar amb avellanes com a ciutadella aquí a Ferreries, i fem una festassa, i tot, jo de petit en xicava per les vendre-les, i si no eren tan cares per qui la compraven de sac. Es va, bueno, jo que devia tenir 18 anys, es va, i anava a tirar avellanes, i elles eren 3 o 4, no sé, i jo vaig brindar unes a cenar avellanes, i que li va fer xuxines, i que li diu, jo venc, i va agafar la sansa de cenar, i van anar a tirar avellanes junts.
1: I tremolaven els peus també, o no?
0: Jo sé que
1: tremolaven les cames.
0: I vull dir que de llavors en sa van tenir relació. Jo pas que me rodava ja, de petita. Me'n record que eren estar a un lloc, amb una somereta venia a Ferreries, i era petita, i jo passava com que era dins el poble. Es veu que va perdre la carretera, la cartera, i plorava perquè havia perdut la cartera, me sembla. Jo dic, això ho sé, perquè ell em va contar. E já, quando vai para... Ai, Sofia, que eu estou aqui a plorar uma esquina. E levantas um dia, já estou já alugado a San Mercè, já ouvi de atravessar esse canal para andar a um lugar que havia essa tia, me havia enviado a Madonna, meus filhos de Alamos, também andavam todos dois, e vão trobar ela nesse canal, e a germã, e vou que foi a vento. E a gente para esse capelho, a germã saiu. E esse capelho, já vão ter esse capelho, já digo, punhete, que disse a gente, que eu já digo. E, de que lhe abajas? E o que vou dizer, és que tanto de vós vou dizer graças que já vais entender matas. Digo, por molde do astras. E era que eles davam, atravessavam esse canal, por na São Mercè de Baix, que havia lá, vi, que haviam tingut um de petit, só lhe ontem, ele me vai contar quanto, me vão me juntar, já só, vão recordar coisas de enrere. Per só te dir que es vau que era petit i ja me seguia.
1: I us vau casar, supòs?
0: Sí.
1: On us vau casar?
0: A Ferreries.
1: Però on?
0: A l'església de Sant Bartomeu.
1: I com va ser la boda? Com eren les bodes en aquella època?
0: Bueno, i com que eren pobres, convidava els germans i el capellà també, allà me va punxir demanant coses i... Diu, quan te van batiar? Diu, jo no ho sé. Diu, qui sóc que hi era, eh? I vaig dir, jo, te'n recordes? En Vidal, el millor. Diu, sóc que hi era, però no me'n record. Clar, en els 8 dies batiaven llavors. I vull dir que, bueno, van fer convit, tots els germans, també eren 7 ells, i els avis, hi havia l'avis, i so, i els avis. Bueno, i...
1: I vau fer viatge?
0: No, amb una moto.
1: Què feien en aquella època?
0: Amb una moto.
1: Com va ser això?
0: No en van tenir prou perquè fèiem una casa. I te tenc que dir que estem involucrats a fer la casa. La tenien acabat, que hi havia quartos sense pelu. Plata comuna que dèiem això, i més te diré, sin cançol de mà de ser casats, per fer berenar, vaig badar que a mon mare que em donés un parell d'ous perquè no tinguin res.
1: No vau ser previsors. Com era, com va ser el viatge en moto?
0: I jo tenia el carnet, de moto no m'ha agradat mai, però el germà... Tenia una Voltaco i jo havia anat a treure el canet de cotxe i en Berto, que aquí fa escola, diu, vés-hi de moto també perquè de moto trauràs la tòrica i llavors ja m'hi va de fer treure de moto que no de cotxe. I jo dic, jo moto no m'agrada, diu, treu, bueno, m'hi van dur. I la qüestió és que me van provar de cotxe. I llavors vaig anar a fer l'examen de moto, ja que hi era, i la vaig treure. I vaig demanar la Voltaco a el germà, i vam fer la setmana de voltar, dins Menorca.
1: No com eren els camins?
0: Fuh! Camins, vi, pues, que eren camins de carro, que de més bé, i, bueno, vam fer les platges, i això vam fer, i això va ser... Perquè llavors hi van anar més en van.
1: I tornant a Sant Bartomeu, recordes com celebraves Sant Bartomeu amb els avis, amb ton pare i ta mare? Com ho celebràveu, Sant Bartomeu? Què fèieu?
0: Bueno, a Sant Bartomeu fan festa i fan enciamades que dèiem, Cocabamba, que diuen ciutadans, i bueno, tots de família fèiem festa, molt d'anys fes menjar bo que poguéssim, bo, que hi menjava molt d'arissó, saps que són els arissons?
1: Sí.
0: Idò, llavors se caçaven molt. Mon pare tenia un cascanet, l'avi també en tenia un, i era bo, i era molt bo, el car és qui el veu jo. I clar, i allò també, Sant Bartomeu, millor mataven conills o un pollastre, si podia. I això era la festa. Llavors, al cap vespre, per fer la bereneta, agafàvem un bon tros d'enciamada o dos, agafàvem, anàvem a la cisterna i enviàvem el parol ben baix de la cisterna per treure'l que tu sortigués l'aigua fresca. I llavors agafàvem un got i cocabamba amb aigua fresca. I el meu rei estava fent amb una dolça.
1: I els cavalls com eren?
0: Els cavalls com que feien feina, perquè llavors el bestiar feia feina. No és com ara, no, que els cavalls són senyors. Feien feina i no estaven tan ben ensenyats com avui, perquè no hi podien perdre tant de temps. A vegades jo n'hi havia que quan eren baix de l'esplat i l'eglésia fent escaleo, i estés d'escaleo, i llavors el jovent també era un poc animalet, petardos, o... i els cavalls, i això qualcun, n'hi havia un de Sant Gornès que tenia por, i quan pujava a la costa de l'Ajuntament per amunt, cap costa, li tira un petardo i el van aturar dalt la costa de les barreres. I n'hi havia qui, i n'hi va haver, qui pensem en dos bots, perquè s'alçaven i se tiraven per avant, que quan sortien de l'Ajuntament s'alçaven drets, i en dos bots van anar dins el paravent de l'església un. I va haver de renou de gent. I llavors es d'un terra roja que botava i s'alçava de les quatre potes. I això eren els cavalls que fan festa llavors.
1: Terra roja?
0: En terra roja.
1: Era el nom d'un cavall o era la manera de botar?
0: No. Ho hi donen terra roja perquè el cavall era de la terra roja.
1: Ah, d'acord.
0: Quan nosaltres, quan estàvem, jo no me'n recordo, però... Sant Triai també en tenien un que hi donen l'Indo, però hi donen el cavall de Sant Triai. Vull dir, donen el nom dels ares, cavaller, no sé quin nom, i posaven el cavall.
1: I els homes i les dones s'ajuntaven com en ranxos, o fèieu coses diferents, o anàveu junts?
0: No, junts, per exemple, per la festa de Sant Bartomeu, sí, els ranxos, sí, d'amics, i so, sí, fan juerga, i qualque rimalada, qualque loteta, i què han de fer, i... Llavors es tiraven avellanes, i avui m'ho tancarien. Llavors, saps que els purgadis, quan arararaven el blat, tot el dolent, allò petit, eren prou animals de mesclar-ho amb les avellanes, i llavors ho tiraven, les al·lotes, i allò hi havia butlletes que s'aferrava, allò hi... o anar a comprar un pot de polvos, ja que dues totes capen per el call, llavors es desemblancaven de polvos. I qualcun acabaven tocs, però era una cosa que estàvem acostumats.
1: I recordes que hi hagués algun moment que es cantés a la festa?
0: Cantar, els burgans, sempre cantaves quatre copes i això, no és que jo els afeguets les quatre, però... No.
1: Què cantàveu?
0: Jo no sé, cantors mexicanes en el lloc, hi havia molt de pagesos, missatges i això. Quan havies acabat de llaurar els vespres que t'anaves. Però jo no ho sé, aquí a Ferreria, gent cantadora, no ho ha estat.
1: Per l'hivern o altres èpoques de l'any, no sé si havies anat mai en el casino o a qualque bar que hi hagués en aquella època. Com eren els casinos?
0: Sí,
1: Que feia
0: la gent? Bueno, es barrinava quan es diumenge cap vespre fan els passeig. Hi havia cantomeu del casino, que eren més d'aquí on vam, i allà tren les cadires de fora, o quedaven de dins, i havia de fer molt de fred que no em faguessin de passeig. I allà anàvem a fer quatre gins, gineros es va, perquè van se fan gins, i els migdies, diumenge els migdies, sempre havien d'anar a fer gin antes d'anar perquè feien que allò feien entrar en talent. Ja me'l feien entrar en un talent.
1: No. I jugaves a cartes o domino o qualque
0: no.
1: Joc?
0: No, en el lloc hi jugàvem sols vespres en cibert.
1: A quin joc jugàveu?
0: De cartes. Jo vaig prendre molt bé, molt bé. Eres domino. Hi ha molts anys que jo he jugat. Perquè allà hi havia un home llogat d'edat que era dels que en sabia més de ferreries. I me va ensenyar bastant bé. Bastant bé. Però no hi he jugat més. I el casino també. Jo jugo de cartes no és tant, no. No. Mira, jo com que el casino m'agradava molt poc, per això me vaig posar dins la música, que no m'hi quiera posar.
1: Com és això que te vas posar dins la música? Quantes
0: perquè
1: que...
0: eren uns cosins, els agradava molt, sonava guitarra i anava a fer serenades. I es fa riure. I jo dins el casino no... hi era molt poc. El fum em feia molt de plorar els ulls i es fum del tabac i fumaven llavors. Si fumaven. La roba te fa una pudor de...
1: Que fumaven tabac de pota?
0: Sí. Quan ets joves començaves amb un cigarret d'aquest any o... però jo no vaig fumar més que una vegada.
1: I com vas començar amb la música?
0: Jo vaig començar, això era amb els dos cosins que tenia. Els agradava molt i vam voler fer un grup de solfeig, i vaig anar a solfeig, eren 15 o 16, i van acabar en 6. I això, jo sempre he dit que jo m'agradava molt la música, però per escoltar. I jo la manera que escoltava música era perquè els dos cosins que es cantaven i sempre posaven qualque toca discos, anar a escoltar, per sentir les cançons i això. Això m'agradava, m'agradava molt. I com que no n'hi havia, es va, mira, me vaig a posar amb ells i fins que vam fer el grup.
1: I que tocàveu en el grup?
0: El grup van començar, van fer una petita orquestra, van voler fer en 6. Jo sonava trompeta, vaig començar a sonar, perquè no hi havia professor i tot sol no vaig pura. O que llavors més en van, al cap de 4 o 5 anys em vaig aprendre amb un que va venir a Ferreries, que em va ensenyar un poc. Teníem trompeta, teníem un baix elèctric, la guitarra elèctrica, i van començar llavors amb un acordeón, o que és acordeón, i un trombón, eren 6, i un saxo, i tant com molts van anar estudiant i això, van llevar el trombón per un baix elèctric i la bateria i eren 6.
1: Com us dèieu?
0: Los Isleños.
1: I recordes qualque cançó que toquéssiu? Supos que sí.
0: Sí, jo de cantar no sabia, no, jo la que sonava molt era de los piquiñiques i lo de seda. I la de seda, i llavors una cuida andalusa, fa el començament, i, bueno, les introduccions i s'escaporia, perquè si eren un poc fortes, jo no els hi podia. I ho vaig retre. I llavors se van posar en Tian de Trubi, el piano. Sebastià de Trubi, el piano.
1: Que menjàveu antigament amb farines, no? Com eren les coques? Com ets a fèieu, les coques?
0: Jo vaig tenir la gran sort que van tenir una madona, es va, que era una gran cuinera. Una gran cuinera, i el menjar, podia menjar fins... Us posaven redons com, sabia, jo també tenia un germà, i quan eren ferreries, els matins, els diumenges, m'esquí plorava perquè passava fam. I si havia, so hi havia molt de puestos que passaven fam, jo no. No vaig passar. Menjar molt i molt bo. A vegades ho diu ella, dic, si creixés de bunyaco, dic, se me dona, se me si fa com un pudim, però macarrons també fa això. Vull dir que es menjar, menjava llegum, això que tenc que dir, llavors venien més de segar, mataven un bé, es va, i bueno, menjaves bé, jo no em puc queixar.
1: Què es menjava millor, en els llocs o en el poble?
0: Jo menjava millor en el lloc, perquè el poble nosaltres érem molt de germans, i no hi havia, això. Llavors, la meva mare, dins sort, tenia un pati aquí, un galliner, i la meva mare, en vez de menjar molts els ous, agafava i me deia, vés al magatzem i dos un quilo de farina, o sucre, o arròs, canvi dels ous. Feien canvi, llavors, també de cosa. I
1: quan formatjava ho fèieu brossat també o no?
0: Sí, bé, el brossat és quan el volíem fer, perquè el brossat ve del formatge. El formatge venia el xerigot. El xerigot surt, si no el passaves per la màquina, treus la mantega, fes brossat del cuis, i si el passaves, i si primer el passaves per treure-li tota la mantega, hi havia una màquina, un panxó de voltar allò, i un tubo sortia el xerigot i s'altre. Allò és de... Si ho feien que havien passat per la màquina, allò és de rai. I era com els brossaten, però com que ja era, veu que estava més xocolat, més pobre.
1: I com es menjava el rai?
0: Bé, això es fa quan havien de fer coques, per a Pasco, per el Carnaval, fan coques d'embrossat i d'ensucat i... Però això era un dia a l'any, tu menjar això, no menjaves cada dia, no, avui sí.
1: Bé, és difícil trobar brossat avui en dia, cada vegada n'hi ha menys.
0: Perquè els pagesos potser venen, hi ha molts que venen sa llet. I això... No sé, ha de ser un qui formatge i vulgui fer, perquè allò l'has de coure amb una caldera. I llavors allò, clar, ja és com a formatge, però es diu brossat, perquè no és més magre que el formatge.
1: Moltes gràcies per explicar tant de records, i segurament ara te'n vindran molts més. Però l'ho dit està ben dit, i espero que tots els oients recordin o facin recordar a altres persones sa infància o records viscuts. Moltes gràcies, Miquel, per participar, i fins a la pròxima. Gràcies.
2: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
3: Lletraferits, un nou blog de cantautors de Menorca, a les zones de Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Sense amades, jo quan era que nostra, teníem sense amades aquelles, es pastava els divendres de Sant Cristòfol i totes la nit que hi toven, fan, i un sol demà, el dissabte de matí, llavors anàvem a coure en el forn. Llavors cuïen, vins, i allò dura, però allò ben tancat, dins un puesto que no hi entrés gaire, i que tu vagin a poc, i fem per Sant Cristòfol, i hi havia les formatjades per Setmana Santa, però llavors ho duen a cobre en els forns perquè no tenien de... Que no sabia, però clar, un forn petit, a llenya, i quan te sofes més coses, llavors anaves en els forns i ho duen en els forns a cobre. Llavors, que jo me'n recordin, n'hi havia dos o tres, n'hi havia tres.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets. Molt tocats per la tramuntana i per la frontera. El territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Apolit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existei aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a pet a pell. Carai, en tanta manera.
3: La sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França. Ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores, perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu, poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui una hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.
4: Els

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuo Amala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Diem Vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Vaporia.
1: Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.
1: Heus aquí. Jo he sentit el galeig.

jo he vist la música escapant-se entre els dits i buidar-se del sac els gemecs de la festa, contra l'odi i la pena, contra els vespres en blanc. Quan els brots de l'eufòria es queixaven tambors i el caliu dins la nit ja quasi ni escalfava, sense més llum que el so, jo l'he vist tornar a prendre, descendre el goig en

però tots els calfreds, totes les espinades talment un cor atàvic, tots s'arrebaixinaven a una mateixa veu. I era com una espelma, fent ballar la foscor sobre el grall. I en la llum,

0: Vosaltres no sabeu què és tremolar amb el galeig, ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
1: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
2: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
0: Just el pla de la pell en omplir-se de lents.

0: vine cap aquí.
1: Si em vols animar a la vida, vine cap aquí, sí, sí.
2: Bon dia.
1: A veure, primer de tot, com li hem de dir a en Pedro quan defenses la seva pertenença a mitjorn?
2: Mitjornalitat, no?
3: Mitjornalitat.
2: Mitjornisme.
3: Mitjornisme.
1: Mitjornalitat.
3: No m'agrada.
2: En dièresi.
1: En dièresi, aquí no hi ha.
3: La mitjorn no s'ha de posar.
2: A qualcuna, de cercar en qualcuna.
1: Només n'hi ha una.
2: No, n'hi ha dues. Mitjornalitat. N'hi ha dues, la segona.
1: Ah, sí, la segona, no?
2: La segona,
1: no.
2: Sí,
3: exacte. Bueno, pues ja miraré on estan els ossos de Sant Esteve. Saps quin és el meu...
4: Sant preferit?
3: No, la meva relíquia preferida. No? Òbviament el Sant Propuci. Existeix. I si agafes tots els trossos de Sant Propuci que hi ha pel món, pots fer un llençol per un llit de matrimoni. Vull dir, bueno, és fi de Déu, tenen una xorra increïble. Però bueno, ja està. Aquí, fins aquí la meva aportació.
4: Anava a fer un xiste.
3: Digue,
4: però
3: fes
4: no,
3: el xiste.
4: No.
3: Ai, puta.
1: Sempre, bueno, digue'ls-hi com es diu xiste.
3: Acudir.
4: Un xist.
3: Xistat.
1: Va, què m'ho expliques avui?
2: Avui entram, clar, cap a final, principis d'any, sempre valoram tot el que ha passat, no? I això vol dir que de setembre fins a Carnaval és bona època per fer els 10 millors tals de 2024.
3: Correcte.
2: O tots els que s'han mort el 2024.
1: Començar col·leccionismes.
2: Exacte.
1: I coses d'aquestes.
2: Exacte.
1: Col·leccionar.
2: I avui farem un repàs del 24, però no el farem de mort, sinó que nosaltres, que som positius, veurem les paraules que han entrat noves en aquest diccionari normatiu del català, d'acord? Des de l'Institut d'Estudis Catalans.
3: Vamos.
2: Perquè abans, antigament, es feia un diccionari, durava anys i panys, no? I ara, des de que hi ha les coses aquestes d'internet, que per cert, internet és una de les paraules noves que ha entrat aquest 2024.
3: En sèrio?
1: Hem tardat 30 anys?
2: Hem tardat 30 anys, sí, sí. Per això, en general, si us hi fixàveu...
1: Com hem d'acabar la carretera en dos anys?
2: Us solien escriure
3: sí,
2: amb majúscules.
1: O sigui, paciència, a poc a poc.
2: Clar, però en general... Institució de l'Institut d'Estudis Catalans ha estat sempre bastant conservadora, bastant carca, sempre ha anat bastant endarrerida, no? I ara sembla que han canviat una mica les tornes, s'estan posant al dia moltes coses, s'estan actualitzant en moltes altres, i comença a posar aquesta cosa interessant. Passa que, clar, aquest 24 s'han publicat canvis en el diccionari dues vegades, tant de juny com ara a finals de novembre.
4: I Va per tandes.
2: Clar, això, si és corrector, realment és una putada, perquè, clar, és a dir, coses que estaves corregint, no, això ho han de canviar, no es pot dir... Ara sí que es pot dir. I clar, has d'estar constantment actualitzat i al dia.
3: I si volies escriure internet tantes?
2: El què?
3: Si del 2023 volies escriure internet, volies veure entre cometes?
2: A veure,
3: interxarxa.
2: Escriure s'escrivia, clar, de fet, el diccionari, al final el que fa és posar-se al dia amb els usos que ja existeixen. És a dir, no s'inventen les coses d'una manera per l'altra. Les coses se fan servir i a mesura que es fan servir els van adaptant o adoptant. En aquest cas d'internet, normalment s'escrivia en majúscula.
3: Ah,
2: perquè com que va començar com una xarxa privada, no sé què, s'escrivia en majúscula. Si mirau documents de fins ara, en general tots els que han passat per correcció, en general bon i tots, estaven amb internet en majúscula.
3: Gràcies.
2: D'acord? Però ara ja no fa falta, ja no mos fem els revolucionaris, s'ho posàvem en minúscula, ja és en el diccionari, des d'enguany. D'acord? Hi ha paraules com internet que s'incorporen de nou, també com datàfon, d'acord? També s'ha incorporat enguany.
3: Datàfon.
2: Datàfon, sí,
3: no,
2: sí.
3: És,
2: o sigui, el que no tenen els autobusos públics de Menorca. Quan m'ho facin pagar, veuràs...
3: Ja, tio, salta i baix i fas bus.
2: El drama que serà, això.
3: Salta i baix i fas bus, vaig fer un poc.
4: En negre, no, el bus? Sempre.
3: Sí, sí. Sempre amb bé.
2: Sí.
3: Que fiques dins butxaca i diu, bé, si ja està.
1: És increïble.
3: Es va?
1: Sí, me sembla increïble.
2: Jo també. És que avui he agafat un autobús i dues targeta d'autobús. Però he pensat, he vist el cartellet de prohibit pagar amb targeta i he pensat, ostres, quin drama, quin desastre. Com pues... se pot estar tan antiquat en sa de guiris que hi ha durant l'estiu que deuen anar pagant targeta?
3: Tu,
2: no deuen tenir ni euros, els guiris, deuen venir lliures.
1: Jo crec Jo crec que és un acord amb els taxistes, que sí que tenen de tàfon.
3: Ostres!
1: O sigui, aquí o sigui, confabulacions és que vulguis. Pues no, sí, sé, sí. Jo, no sé, és molt raro, és molt raro.
2: M'agrada la teoria.
1: Bona teoria.
3: Ja pot ser.
1: Demà ho escampant per un bar de moll i aclarim.
3: Ja està, va. A la infanta i ho aclarim.
2: Però bé... Tornant en el tema, tenim paraules que entren de nou, com datàfon, com internet, i tenim paraules que canvien lleugerament la definició, en molts casos, en pesos pels nous temps, com per exemple gendre i nora, que ara, per exemple, han canviat la definició. Nora, per exemple, posa muller del fill i ja n'ha afegit, o de la filla.
3: Molt bé.
2: És a dir, com eren bastant carques, a més, semblava que no podies definir, en definicions, no es podien tenir fills fora de matrimoni, per exemple. Clar, això també són coses que han anat canviant, ara, de fill, també.
3: Ja.
2: D'acord? O company, també han afegit que company, un significat nou, és parella sentimental. No? I s'estan posant un poc les piles en aquest sentit. Després també hi ha altres paraules que el que canvien és la manera de funcionar, com telefonar o trucar, que fins ara només està acceptat com a intransitiu i ara està acceptat tant com a intransitiu com transitiu. Això vol dir que fins ara era telefona-li i ara tant pots dir telefona-li com telefonela. D'acord?
3: No entenc res del que dius. Sí. Serà que és molt de matí?
2: No.
1: Ostres, això reduirà molt les faltes.
2: Clar, jo me quedaré sense feina, entre ChatGPT i això. Això...
3: Ara que ja ningú telefona d'aquí dos dies. Ara arriben aquests. Però si ja em fan àudios de WhatsApp, ara ja no telefona ningú.
1: Han de tornar a la telefonada. Eh?
3: Hombre, pues clar.
2: De fet, a cridar i a trucar també han afegit el sentit aquest de telefonar per telèfon a cridar. Es cridar. No tenia aquest sentit. Fins ara cridar era xerrar fort!
1: Fot un crit.
2: Però ara cridar també has agafat el telèfon i...
3: Vale.
2: I dit, uep, com anam?
3: Una cridada.
2: Exacte.
3: Vale.
2: I ja està. I després, paraules que ja existien, això que els afegeixen un significat nou, no? Que sabeu que han afegit vibrador. Han afegit un que és significat i ara diu aparell dotat d'un moviment vibratori usat per a l'estimulació sexual. D'acord? Per tant, és a dir, paraules noves, nous significats de les paraules que ja teníem i nous usos de paraules que ja teníem.
3: Perquè si no digui Satisfyer, diguin vibrador. Que està, ja està bé. Doncs.
2: Ah, però és que hi ha tipus de vibradors.
3: Sí, bueno, com es denona, que ho volen evitar. Que diguin Satisfyer i que diguin vibrador. Molt bé, catalans.
2: Però Danone sempre ha estat un iogurt.
3: Ja.
2: Iogurt en té final.
3: Amb
2: llatina i té final.
1: Danone, saps d'on ve, no? Saps d'on ve el de Danone?
3: No.
1: Que ja ho van dir una vegada.
2: Era un senyor, el senyor Danone era un senyor sefardita, de per Grècia, era sefardí, i va muntar una recepta familiar d'aquesta, sefardita, i quan va, bueno, de fet va venir a Barcelona, no sé exactament com va anar.
1: Sí, però va venir a Barcelona, i quan va fer el negoci de fer el iogurt que coneixen nosaltres, era just quan va tenir el primer fill seu que li va posar de nom Dan Juan.
3: No, pot ser.
2: Pensa que eren sefardites.
3: No!
2: Xerraven un castellà raro.
1: És així.
3: No, m'ho crec.
1: Lliçó de màrqueting nombre 1.
3: Bé, és igual, jo menys fruita. De postre, com el meu cos indica.
1: És així. Dan Juan.
3: No, pot ser.
1: Bueno, cerqueu una xat GPT.
3: Danone.
2: Cosa d'aquesta hi havia. Però això, sí. Jo, Dan Juan no me sona. Me sona que era una altra història, però això, pel tema que tenia més a veure la xafardita.
1: Jo ara no te passaré el meu currículum. Però això és la lliçó, nombre 1 de màrqueting a la universitat.
2: Ostres. Tenir un fill, doncs Dan Juan.
1: No. És així. Això, poques coses m'han quedat gravades, però aquesta em va quedar gravada.
3: Dan.
2: Molt bé. Res, tornem a les paraules noves del 2024, que tenim paraules, per exemple, com que ja fèiem servir de tota la vida, com autocaravana. Autocaravana hi era, però autocaravana no. Blister també ho tenim ara. Un blister. Un blister de cervesa.
4: Blister.
2: Amb accent a seguir, clar. Perquè és plana, d'acord?
4: Blister in the sun.
2: També hem afegit paraules noves, molt interessants, com ciberatac, cooperant, desalinitzadora...
4: Molt necessari, ara.
2: Exacte, és d'actualitat, com esnifar, que no perds actualitat.
0: En afegites ni pa.
2: En afegites ni pa.
3: Després, no podia fer.
0: Després de 50 anys i xerrutes bacalao, ara en afegites ni pa.
2: Aspirar pel nas, parèntesi, una droga generalment en pols. Exemple, esnifar cocaïna.
3: Exemple, un exemple així, normal.
2: Un exemple qual.
3: I quedarà abans, per on esnifar? Aspirar.
2: Aspirar pel nas.
3: Aspirar pel nas.
1: Ara la gent passarà a dir-ho aspirar. Diguem que ja ara s'ha acceptat esnifar, doncs diran aspirar.
2: Jo us he dit que això, el diccionari sempre ha anat una mica... Això, sempre està molt conservador, el diccionari normatiu. D'acord? Garrotín, també l'han entrat en el diccionari.
3: Què?
2: Garrotín, agarrotín, agarrotín, de la vera, vera, de Sant Joan.
3: Què és garrotín?
2: És una glosa lleidatana, o gitana, un poc d'aquest... Sí.
3: Aquesta glosa, no.
1: I agarrotín és com...
4: Un garraf petit.
1: Com es diu?
2: Quin drama.
1: En menorquí, quan es fa com una espècie de garrotín, però, per exemple, una roseta, no? Que la gent canta i va...
2: Corranda.
1: Una corranda, no? Sí. És una corranda.
2: Exacte. Paraules noves com...
4: petit.
2: Jihadista.
3: Un garrot petit.
2: Com jihadisme, com gintònic, com glamurós.
1: Com s'escriu gintònic?
2: Tot junt i amb accent a so.
3: Gintònic.
2: Gintònic.
1: Gintònic tot junt.
2: Sí. Gomina. Una bastant interessant, gorro. Perquè, clar, gorro, fins ara, com ho dèiem? Per dir un gorro de llana, com ho havien de dir? Això era un drama, quan tu havies d'escriure.
3: Era un drama social, jo.
2: Hòstia, per
3: jo
2: era un drama. Ara, gorros de llana, gorros de natació, el que vulguis, gorros. Tenim gorros, tenim kebabs, tenim llums LED, tenim mantres,
1: perdona,
2: tenim pàdel.
1: Què es deia? Capell? Un capell de llana?
2: Clar,
1: com li deies?
2: Capell, gorra, no? Gorra sí que... Gorra. Però clar, no és el mateix una gorra. És que clar, és un concepte que existeix i que sí, no teníem sí. Prou el nom per dir-ho. Clar, hi havia un poc un problema.
4: Un xivic de llana.
2: Clar, amb el tema de si ve des castellà, que sí, que segurament sí, però que és un concepte existent, teníem aquí la pega.
1: A veure, repeteixes que has dit després de gorro.
3: Kebab, ha dit.
2: Després de gorro he dit kebab.
1: Bueno, gorro s'escriu en bo final, no?
2: Clar.
1: Supos.
2: G-O, bueno, R-R-O.
1: Clar.
2: Sí,
3: és tu, que és filòleg.
1: Clar, aquí no hi ha res clar.
2: Clar, jo a vegades dono moltes coses per fet. Com que kebab s'escriu en K. D'acord? És en el diccionari, kebab. Igualment, són en el diccionari, però jo m'ho estic mirant ara a l'ordenador i l'ordenador m'ho marca tot en vermell, perquè l'ordenador no és tan modern com nosaltres.
1: Està actualitzant.
2: Exacte.
1: Encara tens feina, idò.
2: Sí, encara puc fer una temporada. Llums LED, mantra, pàdel, padapita, pixelar, por expand, ronyonera, que no fos en el diccionari encara.
3: Ronyonera.
2: Sobrepès, tempura, tetraplègic, xapata, xistorra, també.
1: Xistorra.
2: Tempura. I aquestes són noves de juny, però també tenim noves de novembre. Novembre n'hem fet noves unes quant poquetes.
1: Serà mal d'acabar, Sanya.
2: No, ja ho clarim. Però tenim una nou, fins ara m'acostava molt, perquè una nou no sabia com escriure, no? Los Nogales, que teniu als mitjorn.
3: Com es poden dir?
2: Els Noguers.
3: No, els Noguessos, no sé què vull dir, mitjorn. Mitjorn.
2: I bé, ara és tan correcte escriure una nou com una a nou. Una paraula molt important que també ha entrat a finals de novembre és batucada.
4: Mare de Déu.
2: Música de percussió originària del Brasil i arrels africanes, manifestació festiva del carrer en què els participants ballen al ritme de la batucada, conjunt de percussionistes que executen la batucada. Aquesta era molt imprescindible.
3: Com les majorets que es van posar de moda, 90, podien passar la mateixa. O no? Tu recordes que fins un grup de majorets
4: aquí a Mercadal també n'hi havia una
3: en plan, aquesta o què? Pues un poc això, saps? Totes les festes allà ben tranquil i tu fas una batucada, ah sí, típic.
2: Sí, sí. I res, paraules també que...
3: Una abraçada als meus amics de gran batucades, que són un quant.
4: Us estimam.
3: Espero que no escolta el Radio Far, que estic escoltant la Cope.
1: Escoltau Radio Far.
3: Sí, ara sí,
1: les batucades, antes de començar, les batucades antes de començar haurien de donar taps a tothom.
3: Bon, sí, no sé.
2: I bé, ja, després ja les paraules que me queden apuntades aquí són paraules que sí que han afegit una definició. Per exemple, baguet, que fins ara no era una barra de pa, ara ja és una barra de pa.
3: Ah,
2: després, ja fer cosa. És que me fa cosa, saps? Ah. Que me provoca angúnia, inquietud. I aquesta és la afegida, tireta. Quan te feies mal, que te posaves una tirita i dius, i jo sóc on ho escric,
3: com
2: no?
3: Ho escric,
2: i ara ja podem escriure tireta. A la tira estreta adhesiva proveïda de la part central d'un petit apòstol.
3: Toma, perfectament definit.
2: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital.
3: Això és una...
2: Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
5: Hòstia, això...
3: És millor porcatxada. A mi els 10 segons de porcatxada de la història. A mi els 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes. Tots ens ondes per tu. Hòstia.
5: Fem història.
3: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
2: Llençolada. Apuntau aquesta paraula.
1: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
2: En Cibern hi ha un de Welling, que en si estiu hi ha Welling i Ryanair.
1: Si estiu llençolada, tot. Llençolada.
5: Bueno, augment dels vols de València.
1: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
3: Molt bona aquesta.
1: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Cissé, per aquesta secció que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Fins la pròxima. Gràcies.
3: Adéu.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ja de més tothom va pensar creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: No son horas. Buenas tardes, señores y señores. Señores. Señores, señores y señores.
1: Qui sigui, tothom que escolti el programa aquest.
0: Volem tothom que escolti el programa.
1: Clar que sí. Escolteu la primera temporada, que si no, no entendreu res. És que no pillareu res de la segona temporada. És que no, vull dir, si no feim les coses bé, no...
0: Però fem les coses bé, què vol dir fer les coses bé?

0: Sí, tenim un canvi de temps.
1: Aviam.
0: Jo
1: crec que això és una exageració.
0: Quiero pensar que soy feliz.

0: Perquè no passés per aquí entremig. Saps?
1: Vale.
0: Així.
1: Molesta així?
0: A mi molt.
1: Bueno.
0: Bueno.
1: Doncs fins aquí el capítol d'avui.
0: Som aquí a Barcelona.

0: Aviam, anem a explicar. És que aquest és el primer episodi.
1: O capítol.
0: O sí. Capítol, depèn de com ens ho plantegem. De la segona temporada de No Sonora.
1: Benvingudes, benvinguts.
0: Benvingudis.
1: Benvingudis. I... És que la cúmbia... Estiga molt, eh?

0: per continuar amb la tradició, que ja som, com que ja és la segona, ja podem tenir tradició.
1: Sí, per entendre aquest capítol, primera temporada, heu de començar per la primera temporada. Si,
0: s'ha d'escoltar tot.
1: Sí, perquè si no, no l'entendreu.
0: S'ha d'escoltar tot. I bé, el primer capítol de la primera temporada, molt memorable, és Sol i Aigua.
1: Sí.
0: Doncs aquesta temporada també començava amb una recepta menorquina.

0: Per continuar una tradició de la temporada passada, que vam començar amb una recepta. Aquest any també farem una recepta, aquesta temporada. El primer episodi de Sol i Aigo era la recepta de Sol i Aigo de la Montse, vale? Aquest any no hem tingut tanta sort, no ens dava la vida per a tanta exquisitez, però tenim el meravelloso libro de Luis Ripoll, el... ¿Cómo se lee esto?
1: Libro, estabas leyendo un portugués.
0: Libro. ¿Cómo es leído eso, Andrea?
1: Libro de cocina menorquina.
0: De Luis Ripoll.
1: De Luis Ripoll.
0: I d'aquí m'he anat mirant, no? Bueno, ens hem llegit tot el llibre, en realitat.
1: Sí, en realitat ens vam llegir tot el receptari.
0: Per trobar una bona recepta.
1: Sí.
0: Ja, per exemple, una recepta molt, molt misteriosa, no? Que diu, per fer una sopa sin agua, ni fuego, ni olla. És com, buah, o sea, és puta màgia. Però bé, com que les circumstàncies són les que són, i la vida és la que és, ens hem decantat per una cosa que així abarcable, que és la cazuela de patates. A qui no li agrada una cazuela de patates,
1: sí.
0: Les patates li agraden a tothom.
1: Les patates sempre ve de gust.
0: La patata sempre ve de gust. Gràcies. Però que no piqui gaire.
1: Però que no piqui gaire.
0: I de tota manera, igualment el farem com puguem, amb el que tinguem. No
1: però
0: sé.
1: D'això és la gràcia, també.
0: Sí. O la desgràcia.
1: De fer aquesta recepta... El que tenim, ara mateix.
0: Perquè jo t'he dit cazuela de patates i tu m'has dit, ah, sí, patates de pobre.
1: Això crec que té alguna relació, no? No sé, no és el mateix.
0: Mm-hmm. Com són les patates de pobre?
1: Crec que duen chorizo, me sembla.
0: Coño, llavors de pobre no són, que cabrons.
1: Me sembla,
0: tot
1: eh?
0: Tot lo gentrifiquen.
1: No estic del tot segur, ara, perquè no estic molt posat amb el recetari ibèric.
0: Però bé, anem a dir que l'economia està fatal. Ja tenim 30, més de 30 anys aquí i podem dir que l'economia està fatal.
1: Sí, sí.
0: Llavors prepararem cazuela de patates. A més, com que fa fred, com que ve molt de gust.
1: Sí, sí.

0: trobeu a la ploguda i sí. En, en curiós això, eh?
1: Sí, sí.
0: I sí, perquè...
2: Les sonores.
0: Bueno, jo vull avisar que a mi em toca tallar la ceba i... No és que estigui emocionat, no, realment. No,
1: no, que no s'emociona per res.
0: No és emoció.
1: És el hombre de hierro.
0: Sí, és super cold. Això no ho feia dir que era, no? Sóc com una perilla.
1: Bueno. Cazuela de patatas. Una vez peladas, se cortan patatas en rodajas y se van colocando en una greixonera, cazuela de barro. No tenim cazuela de barro, serà cazuela de vidrio.
0: Sí, no tenim un tià.
1: Això és important dir-ho, esto todo es fusión.
0: Sí, perquè s'han posat un pot de cúmbia també.
1: També.
0: I tot aquí és un poc...
1: Ja no existeix la puresa.

0: Total, que el primer que farem serà per a les patates.
1: Molt bé.
2: Heu d'escoltar la primera temporada.
1: Sí, perquè ja trobareu un missatge. Hi ha un missatge.
0: Hi ha un missatge ocult i al final d'aquesta temporada
1: sí.
0: Sortejarem un...
1: Espai promo, ara.
0: Espai promo. Al final d'aquesta temporada sortejarem una samarreta pintada a mà d'avestruces per qui descobreixi el secret amagat. El missatge secret amagat.
1: Exacte.
0: I...
1: Bueno, i ara obrim aquí trucades. Per qui vulgui telefonar.
0: El programa de cuina d'avestruces. Clar, bé, havíem pensat que el primer episodi era una bona... Era un bon lloc per començar.
1: Sí.
0: I explicar una miqueta el que... Bé, què volíem fer amb aquesta segona temporada, que resulta... Vamos, és una cosa meravellosa poder-la fer, perquè la veritat ens ho hem passat molt bé fent aquest podcast i ens ho estem passant molt bé fent aquest podcast.
1: És realment molt interessant.
0: És molt divertit.
1: Vull dir, posa a prova. Realment et posa a prova, que crear un podcast és...
0: Tothom fa podcast ara.
1: Sí.
0: Però bueno, nosaltres també.
1: Perquè la gent...
0: Però el nostre és el més guai, vale? Perquè nosaltres estem fent una cosa així molt friqui.
1: Bueno, friqui...

0: A veure, que un pot que és com aquest no el trobareu. Ja l'escolteu.
1: Sí.
0: De llenito d'Easter Egg.
1: I de pas, pues, doncs, pues, teniu una recepta aquesta també, que la podeu fer a casa. Vull dir, si es pot, si us sembla una merdíssima, vale, està bé. Però si escolteu les dues temporades, trobareu receptes i coses. Vull dir que té un sentit pràctic tot
0: però
1: això.
0: Però la dama i el cavallero.
1: O sigui, sí. O sigui, tot això té un sentit de pràctic, de... No només és donar informació així... a la bèstia.
0: No.
1: De moment la ceba no m'està fent plorar.
0: Deixa la grana, bueno, no. Doncs el primer que heu de fer, vale, és rentar una miqueta les patates, que jo crec que hi ha molta gent que renta les patates, jo soc de rentar les patates, crec que està bé.
1: Sí, per l'amor de Déu, no, les patates sempre fer net, perquè...
0: Però a vegades van servir unes patates bullides i estaven totes cobertes de terra, encara, i va ser com, ui...
1: Mare de Déu, senyor!
0: Sempre us recordaré.
1: Tenia crocante.
0: En fi, no diré noms.
1: No, diguem noms.
0: I... Doncs renteu una miqueta les patates, les peleu i després les tallarem a rodanxetes.
1: I si sou dues persones o si sou 20 persones a la cuina, doncs qualcú que talli la ceba.
0: Sí, que és el que està fent la vintena persona, que és un oliver.
1: Sí. Per un sofrit, per un sofregit. Un sofregit, perdó.
0: Un sofrido. No,
1: sí. Al final...
0: Hacemos un sofrido de cebolla, ajo y tomate.
1: Hi ha un moment que t'han de canviar d'idioma, ja no sé...
0: Sí, dono fe.
1: I això, talleu, picau la ceba per un sofregit. Així ben bo. Una ceba blanca, si pot ser. Sí,
0: sí, la vermella, jo per sofregit la vermella no la trobo...
1: La vermella va més bé per a amanida, crec.
0: Sí, per amanida boníssima.
1: Sí.
0: O per una pizza, saps? Una coca, una cosa així un poc més... Però...
1: Oh, perquè una coca a la ceba blanca també tira, eh?
0: Sí, no, ja, tens raó.
1: Unes coques de ceba que feia, te'n recordes?
0: Sí.
1: La Luz feia unes coques de ceba que era, bueno...
0: Em queden bones.

0: Doncs un episodi molt interessant serà el de... L'episodi sempre el dedicat... Sempre hi haurà un episodi dedicat al Nois.
1: Vale. Això no se libra a nadie.
0: Vull dir, no concreta, potser no concretament el Nois, vull dir, potser és alguna... Diguéssim, alguna influència que pugui tenir el Nois, o el Japanois, o... el Japó, o tenim intenció de parlar d'Einstein de Neubauten, un poc de l'industrial,
1: sí,
0: un poc d'arcs, això pel que fa al punt, de vist, el punt musical, pot ser. No parlarem de paisatge sonor.
1: Sí.
0: Ah, vale.
1: No se sap, però què farem aquí.
0: Aquesta temporada anem a
1: tope. Tu! Parlarem de paisatge... De fet, no és que parlarem de paisatge sonor, és que revisitarem la polèmica de l'any passat.
0: Sí.
1: Paisatge sonor, objecte sonor, etcètera sonores.
0: És una polèmica que
1: no sé. Un poco si... más y dejamos de ser amigos.
0: Sí, sí, que no s'acaba, és aquesta polèmica. Vull dir... Perquè clar, l'any passat... La qüestió era, què és el paisatge sonor? Què és un objecte sonor?
1: On està, o sigui, realment, on està la frontera?
0: On està la frontera de la percepció d'una cosa o l'altra? És a dir, clar, un objecte sonor ha de ser, no, diguem, no ha de ser interpretat, m'explico. És el que dèiem, no? El de... Escoltes una locomotora, allò no és una locomotora, no? Avui no parlarem d'això. No, no, no, aquí no hi ha trucs.
1: Hoy ya estamos haciendo el teaser.

0: va a l'aigua.
1: Jo he de confessar que a mi sempre se'm fa una miqueta difícil distribuir les coses per capítols, perquè
0: em
1: poso a parlar d'una,
0: sí,
1: i me'n poso a parlar d'altra, perquè on estan realment les fronteres de les coses, anem a dir que...
0: No, ara diguem una cosa molt clara, no? Vull dir, el nostre sistema... Nosaltres som avestruces, ens presentem avestruces. Hola, què tal? Els avestruces són... No alerta, no us apropeu als avestruces.
1: Ai, sí, foten els mossos?
0: Sí, sí, són animals perillosos, no tots són majos, però no us apropeu a nosaltres, vale? Que quedi clar, per això fem un podcast. Perquè no puguem tenir contacte. No, és broma. No, però el nostre sistema de treball...
1: Per això mai no farem un show en directe.
0: Sí.
1: Perquè venia morto.
0: Ai.
1: I els ous de les trulles són grans.
0: Són grans, són com a dinosaure. Són ous de dinosaure.
1: És que són com dinosaure.
0: Això és una teoria.
1: Vam parlar ja l'any passat de les dinosaures que ara tenen plomes. És que jo encara això
0: sí,
1: no ho he superat. O sigui,
0: crec que alguna cosa van dir. No van entrar molt, però sí de... Bueno, que hi ha teoria, no? Sembla que sé que... Els dinosaures...
1: Tenien plomes.

0: Escolteu un poc viatjades.
1: Ai, sí.
0: És el podcast que fan en Cristian, en Pedro, i en Txec. Perquè està molt bé, realment. Aprens molt, aprens molt. Aprens coses, aprens coses. Són gent que ha viscut.

0: Nosaltres, en canvi, ens vam manifestar per primera vegada ahir a l'existència.
1: Exacte. I, no, però el nostre mètode de treball, ho vam dir l'any passat, treball podent sempre, la gent ens ha vist en directes, hi ha vídeos, hi ha bandcamps, hi ha coses. I nosaltres funcionem així, nosaltres és una cosa molt, molt visceral, per dir-ho d'alguna manera. No? Exacte, sí, ens posem a cagar de dir, venga, fem avestruces, sí. I com
0: ahí soltamos todo lo que nos vamos a soltar en la sociedad.
1: Bàsicament, què fem? Pues mira, tenim un ordinador, tenim gravadora, tenim pedals, tenim coses... I clar, i amb això ens muntem la nostra història.
0: La nostra història.
1: Nosaltres funcionem un poc des d'un punt de vista quàntic, anem a dir-ho així, vull dir, hi ha coses que es poden preveure i coses que no es poden preveure. Quan calcules el temps que va d'una partícula de pol·len d'un lugar a otro, però no pots calcular la direcció i coses així, saps? I és com que... Hay cosas que se escapan, ¿sabes? Y claro.
2: En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica.
0: Bueno, mira, això ho hem de posar.
1: Va, això necessitem una paella, ¿no?
3: Se prepara en una sartén, o en otra cazuela, un sofrito abundante.
1: Lo que tenéis, ¿no?
3: De tomate, perejil, ajo y cebolla.
1: Tenemos ajo, perejil y cebolla.
3: No, ajo, perejil no tenemos.
1: Bueno, por ejemplo, en tomillo.
3: Eso. Un poco.

0: Hi ha aliens que mengen dinosaures, dinosaures que mengen aliens.
1: Hi ha novel·les eròtiques sobre dinosaures.
0: Sí, això m'ho vas dir.
1: Sí, jo li vaig regalar a una amiga.
0: No sabeu la vida com és, eh? Això...
1: Un any intens hem tingut, eh?
0: Un any intens, sí, sí. Jo no sé si és una... No sé, una predisposició natural.
1: Predisposició genètica a l'intensitat.
0: Sí, que al final penses, mira, potser és tot genètic al final, no? Vale, això... Les patates van a la greixonera, eh?
1: Les patates van a la greixonera. I també parlarem...
0: Aquest llibre de Lluís Ripoll és un llibre antic, com podeu veure,
1: sí,
0: pel llenguatge i tal. No sé si es troba disponible aquest band avui en dia, però...
1: Sí, d'on hem tret aquest llibre?
0: Això ma mare el tenia, que sé d'on. Era una sèrie de... No sé si era de la meva sàvia. Sí, és una cosa de la meva sàvia, sí que el tenia.
1: Clar, anem a dir que...
0: Era com un recetari comú, no sé, que venien a qualsevol llibreria o...
1: Clar, no és que tinguem la recepta de la Montse, però tenim una recepta també que ve de la família.
0: Sí, perquè quan li vaig dir...
2: Aprovada o porcellan?
0: Farem una recepta menorquina, tens qualque recetari, me'n va treure no sé quants, 3 o 4.
2: Ui, sí, i aquest ens va agradar molt.
0: I aquest ens va agradar.
2: Perquè és un mono petit, que tenia una miqueta d'història.
3: És senzill, així...
2: Un gazpacho.
3: Perquè és molt de Sant Lluís, també un de Corins.
1: Un altre dels temes que tocarem aquesta temporada són les composicions sonores inesperades. Aquesta manera de prendre la consciència que vivim rodejades de so i que la música i el so... Bueno, això que hem dit moltes vegades, no? Que la música i el so tampoc es poden diferenciar tant. Que a buen entendedor poques paraules i que si pares l'orella i escoltes, en qualsevol moment hi ha composicions sonores meravelloses. Això és un dels meus temes preferits i la veritat és que aquest any en concret

0: Ho estat practicant molt aquesta escolta...
1: Com es diu això també? No havíem dit una paraula...
2: Deep listening.
0: Deep listening. Què és el deep listening?
2: Concepte de Pauline Oliveira, doncs.
0: Potser tot gira una mica entorn al deep listening.
2: Sí, és un concepte molt interessant, eh? És una pràctica...
0: Què n'extreus tu d'aquí? Què és el que fa aquí?
2: És com... Sí, aquí nosaltres estem afegint un poc de...
1: Pimentó.
2: De pimentó, de pimentó.
1: Jo n'he posat del de la vera i ahumado picante.
2: Mira, pues...
1: Que m'agrada molt el pimentó. Però no n'he posat molt, eh?
2: No, és el gest, just
1: és un
2: gest. Sí, és un toquecito, que també m'ha gustat, la llet, també queda molt bé. Mm. Vull dir, el recetari aquest és, està molt bé, és curiós com explica les coses, no? És...
1: Té un llenguatge molt bíblic.
2: Sí, té un llenguatge molt bíblic.
3: Caldera de patates. Una vez peladas, se cortan patatas en rodajas y se van colocando en una greixonera, cazuela de barro, entremezclándolas con algunas hojas de laurel. Se sazonan con sal. Se prepara en una sartén o en otra cazuela un sofrito abundante de tomate, perejil, ajo y cebolla. Una vez hecho, se cubre con ello las patatas dispuestas en la primera cazuela. Se añade agua hasta que las tape y se llevan al horno. Paréntesis. Es un plato barato y de recurso, muy común en la cocina menorquina. Cazuela de patatas.

0: Hi ha moltes coses que no considerem que fan soroll o que tenen so, i el tenen.
1: Sí.
0: Moltes.
1: Sí.
0: Ja tornem aquí una mica en aquella jerarquia de sons. Hi ha els sons que escoltem, o sigui, un altre aspecte d'aquesta jerarquia dels
1: Exacte.
0: sons són els sons que escoltem i que considerem la seva existència i aquells que no, i que només apareixen potser això si fas una mica de deep listening o si
1: Quan et
0: tens...
1: pagues d'escoltar?
0: Sí.
1: És una filosofia molt, que ve molt de, un pensament que ve molt del budisme, vull dir, aquest, pagar, i estar allà.
0: Stop. 100 time.
1: Budisme o filosofia zen, no estic molt segur perquè no sóc un entès
0: Bueno,
1: en
0: com la
1: això.
0: meditació.
1: Sí.
0: Ja t'he dit,

0: Hi ha moltes coses que no considerem que fan soroll o que tenen so, i el tenen.
1: Sí.
0: Moltes.
1: Sí.
0: Ja tornem aquí una mica en aquella jerarquia de sons. Hi ha els sons que escoltem, o sigui, un altre aspecte d'aquesta jerarquia dels
1: Exacte.
0: sons són els sons que escoltem i que considerem la seva existència i aquells que no, i que només apareixen potser això si fas una mica de deep listening o si tens...
1: Quan te'n pagues, escolta.
0: Sí.
1: És una filosofia molt, que ve molt de... un pensament que ve molt del budisme, vull dir... aquest, pagar, i està allà.
0: Stop, 100 times.
1: Budisme o filosofia, no estic molt segur perquè no sóc un entès.
0: Bueno, com la meditació.
1: Sí.
0: Ja t'he dit,

0: Bueno, ara estem fent el sofrito, que fa xup-xup.
1: Sí.
0: També anem a dir que al final el deep listening... Com tot el que té a veure amb la presència, amb estar present, a la infància es dona d'una manera molt natural.
1: Sí. Una vegada el concepte de que els animals practiquen el deep listening d'una manera natural.
0: Ja.
1: És molt interessant, això.
0: Però, com? Jo necessito datos.
1: Necessito data.
2: Interesting. Oh, thank you.

0: ce ne avem un ofrecit.
1: Com és
2: d'esquerra
1: aquesta temporada?
2: Ens queda parlar de... dedicarem un episodi també a parlar de tècniques esteses.
1: Ahà!
2: Per instruments de...
1: Què són les tècniques esteses?
2: Són, diguem, les tècniques que surten un poc del que es considera convencional en els instruments clàssics.

0: Não, acho que ela sufragite. Acho que tem um color vermelho precioso, em sério. Aquela é preciosa.
1: Vamos lá, vamos lá.
0: Boníssimo. Não, e se li posar l'ou també.
2: Sí, va molt bé, això, amb una miqueta d'ou. Oh, quina calor.
0: Sí.
2: En una zona localitzada de la boca.
0: Sí, és un plat que... Si és un dia d'agost que fa molta calor, millor no el fagueu.
2: No.
0: Us feis una amanida de pasta o...
2: Un gazpacho.
0: Un gazpacho.
2: Però així t'hi posen dins.
0: Hi ha un episodi que el dedicarem a les verdures vegetalises, perquè està la cosa molt xunga. Penseu que els tomàquets són fruites, i quan anem a un supermercat a passar els tomàquets, fixeu-vos bé on estan situats.
2: I a mi t'he de dir que realment això em produeix una mica de conflicte.
0: Produeix conflicte. Anem a menjar una amanida amb un pot de tomàquet i tal, verdureta... No. Estàs posant fruita. I la fruita és de sucre.
2: Però també li pots posar poma a l'amanida.
0: També li pots posar poma, és veritat. Jo no sóc de posar... Anava a dir fruita, veus? És que estic enganyat. No, jo no n'hi poso una de... No n'hi he posat mai de poma o... Em sembla que tu i jo alguna vegada que hem cuinat alguna cosa així hem fet amb un pot de poma, me sembla.
2: Una vegada vam fer una amanida molt bona d'escarola, amb pera, nous i vinagreta de figat.
0: Sí, true.
2: I llima.
0: Sí.
2: Està molt bona.
0: Sí, la
2: amanida... Això quan érem més joves ja teníem més temps, perquè ara ja no arribem a fer aquestes coses.
0: Bueno, sí, true. Xerrarem de so i estats d'ànim.
2: Després serem tristos, després contents, després sí. Tristos, no? Després enfadats.
0: Només enfadats. I després, no sé, locura.
2: Això abans i després.
0: Sí, perquè el so i els estats d'ànim, no? Com configura una cosa i l'altra. Com... També és interessant, no? No? Vull dir, no entrarem dins... Com es diu això? Arteteràpia, potser? O...
2: No, crec que, que hi entrem perquè no en sabem.
0: No, perquè no en sabem ni tampoc.
2: Si algú en sap, que ens escrigui i ja el convidem a la propera temporada.

0: Molt polit aquest plat, eh?
1: És un plat molt polit.
2: Sí.
0: Molt honest.
2: És molt honest, sí. Molt de color.
1: Posar un lloc, eh? Sobretot, perquè el lloc li dona
0: Sí,
1: molt de sabor.
0: n'hi he posat un munt.

0: us animem a comprar, que us compreu una gravadora també. I que veu-vos mentre hi anàveu. Vull dir, una gravadora d'àudio.
1: Poden sortir al carrer a casa sons.
0: Sí.
1: Que és... només pot fer amb la gravadora del mòbil, eh?
0: Només pot fer la gravadora del mòbil, sí. No cal tampoc que... Bé, depèn del que decideix. Mira, és que necessito aquí una qualitat de so un poc més o tal, però... I després us podeu baixar... un... DAW. Una DAW, una Digital Audio Workstation.
1: Un DAW.
0: Tipo Audacity. Sí, ja sabem, Audacity està super criticat i no sé què i no sé quants. Però,
1: per què critiquen l'Audacity?
0: Tothom ha començat amb Audacity. Sí, bueno, perquè és així un poc més xerec el software.
1: A més, escolta, és un software gratis, fàcil d'usar. Està bé, eh?
0: I us recomanem sobretot el Reaper, si voleu ja anar a la tope.
1: T'has vist Jeepers Creepers?
0: Mm?
1: Jeepers Creepers.
0: Què és això?
1: Una pel·li de terror, crec.
0: Una pel·li de terror. Jo crec que...
1: Au!
0: Esperem que heu disfrutat.
1: I ens veiem al segon.

0: ¡Eh! ¡No son horas!
1: Ràdio Far fa camí cap al seu setè aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
2: La meva primera presa de contacte amb el món de la ràdio, la meva primera gravació, va ser després d'un sopar. Havia quedat a sopar amb en Christian, un dels responsables de Radio Far, i quan vam acabar de menjar me va dir: "Tio, li fotem ara mateix, o ara o mai." Aixines que vam anar al nostre petit estudi de gravació i mos vam posar a comentar el que ratllaríem en aquest primer programa inaugural. Havíem fet unes copetes i es vi li donaven els nostres comentaris enginy, sarcasme, gràcia. Semblava que faríem un programa. Però quan en Christian va dir "gravam", el meu cap es va posar més blanc que sa calç i apenas vaig poder articular paraula. En el final vam treure aquest inici de Radio Far i afortunadament amb els anys he anat xinuxant-ho, millorant. Visca sa ràdio i escoltau Radio Far.

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

0: Fa unes setmanes que es tornen a sentir els clàxons dels vehicles dins els carrers de la ciutat. Senyal que han arribat els que estan de vacances. Curiosament, es mostren més impacients que els locals, que probablement estiguin de feina. És una característica, aquesta de l'estrès que porten incorporat alguns visitants, que facilita algunes reflexions.
1: Època de muda.
2: Capítol 27. Turisme estressat.
0: Les darreres estadístiques oficials publicades aquests dies mostren una reducció dels dies de visita a l'illa per part del turisme. Una sensació que ja es palpava aquí i en altres illes. Això té repercussions ambientals i econòmiques de consideració. Que la gent vengui a Menorca i redueixi el temps d'estada implica normalment un ritme més accelerat en les visites als llocs que ningú es vol perdre. Si has de veure l'illa en 4 dies en tos d'encet, t'has de moure molt més. Si abans feies tot el matí a una platja, ara amb un matí n'has de veure dues. Això són més vehicles a les carreteres, més ús d'aparcament i poca connexió amb allò que realment encara som. Estem compensant la menor estada amb un major nombre de turistes. Una permuta catastròfica, que fa que augmenti la petjada ecològica per càpita, pel viatge en avió d'anada i tornada que fa la majoria, mentre que es redueix el negoci per a les empreses locals. Els problemes ocasionats per la reducció de l'estada dels visitants van ser exposats ja l'any passat pel ponent que va venir de Formentera a les tertúlies organitzades de manera conjunta entre l'Ateneu i el GOP. Allà explicava que, en l'experiència de limitar els vehicles turístics, usen també la taxa d'entrada que els cobren per incentivar que la gent allargui l'estada a l'illa. L'objectiu és, precisament, que els turistes es tranquil·litzin, que tinguin més temps per visitar els llocs més emblemàtics i així reduir circulació i saturació. Menorca hauria d'anar treballant també per implantar mecanismes d'aquest estil. Potser es podria pensar en modificar l'impost d'estades turístiques, l'ecotaxa, per incentivar fer més dies a l'illa. Aplicant, per exemple, uns paràmetres que facin més cars, proporcionalment, els temps curts que no els llargs. Aconseguir canviar la tendència podria tenir beneficis locals, socials, econòmics, ambientals, però també en tindria per als propis visitants. És evident que una part dels que arriben provenen d'ambients sotmesos a unes condicions de vida que porten la impaciència a flor de pell. Amb més dies a l'illa, creixen les possibilitats de contagi positiu d'adopció de cadència menorquina a ritme de vanera. És clar que això també passa per reduir la promoció turística. De fet, seria bo reorientar una part d'aquesta ingent partida de diners públics per elaborar cartells i materials que informin els visitants de les dimensions de l'illa i del nul estalvi de temps que es pot aconseguir fent avançaments suïcides a les carreteres. Aquells que posen en perill la vida de tothom, els veus al final entrant 20 segons abans al poble de destí. Potser tampoc cal invertir gaire en fer venir influencers dedicats a fer-se retrats a com més llocs millor. També són un turisme estressat, només que disfressat de modern. Si Menorca es prodiga com un indret calmat, és bo que la realitat s'hi assembli una mica.

Época de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

cançó on deixen el barram. La passió resulta un artifici, una bravata. La recança és l'excusa més barata que mai s'han inventat per dir l'amor.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: la Calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base de l'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la Calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pierce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu cor

de la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps,

dia que te'n vagis amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis. Amb tu viuré. Si tu em recordes.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc de Nabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

paraules vaig trobar. Me'n vaig, espera, un dia més, espera. Me'n vaig, espera, un dia més, espera. Me'n vaig, espera.

0: Benvolgudes i benvolguts oients de Ràdio Far. Estem aquí en el programa especial del Festival Maquetes i per arrencar heu sentit aquesta cançó en directe de Leon Manso, Llorenç Marquès. I en aquest especial hem enllaçat amb el programa Càpsules d'Art presentat per en Cristòfol Pons, que entrevistava l'investigador, l'historiador de l'art, en Jaume Reus, amb un estudi que va fer sobre l'art i la cultura a Menorca, que podeu recuperar en el podcast de Càpsules d'Art. I avui hem començat amb aquesta cançó, amb en Llorenç, per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. No sé si això és molt habitual. Benvingut, Llorenç.
1: Hola, com estàs?
2: Per jo no, eh? No mos ho passat.
0: Ha estat un inici trencador. M'ho sap greu que hem enganxat el programa just en el final de les càpsules, però teníem oients esperant i havíem de començar de qualque manera i m'ho ha semblat que aquesta manera era la més polida, no? I amb aquesta cançó que cada vegada que la sentim amb aquesta primera vegada i crec que és una de les teves cançons predilectes.
1: Totalment, sí. És una d'aquelles
0: cançons que... Atreca't en el micro.
1: Així? Més?
0: Mel.
1: Sí, és una d'aquelles cançons que moltes vegades quan li dono voltes, quina faré? Sempre passo, 7.200, dic, ja està. A vegades no la faig, en faig una altra, però és una cançó especial per això també, per la manera que la vaig escriure, i és una cançó que el procés que vaig tenir que fer per fer-la, el té molt clar dins el cap encara, i això me fa que se me fa així com a molt familiar, tocar aquesta cançó en concret.
0: I aquesta cançó, i que també forma part del llibre Tot està escrit, i un poc avui també te volíem convidar, perquè és Festival Maquetes, per segona vegada participes en aquest festival, que celebrava a Mercadal, l'anterior va ser increïble poder participar en el festival, que vinguessis a tocar i a Fornells, que va ser increïble, el concert.
1: Que en Pedro Magirés.
0: Això és un...
1: Directe, això va ser indescriptiblement descriptible per això. Me va encantar. Vull dir, me va fer una il·lusió. Va ser tot molt... La veritat és que va ser un vespre fantàstic. I a més d'aquells vespres que... Bueno, que recordes, que recordaré sempre. Sí, sí.
0: I bé, jo com que soc part implicada, a vegades és complicat. Te va de demanar-te segons quines coses, no? Però en el Festival Maquetes participaràs fent una presentació... concert i del poemari, el teu primer poemari, tot està escrit, editat per Llentrisca Edicions, que nosaltres tenim bastanta part de culpa, tant jo com en Xec, que el tenim per aquí, per aquesta publicació, i que l'altre dia en Xec, la presentació a Ferreries, explicava com va anar, no? Nosaltres te vam veure fent una col·laboració amb en Joan Miquel Oliver, i al final pues, tenim tot està escrit, poemes de Llorenç Marquès i el pròleg d'en Joan Miquel Oliver. No? I ara estàs en el principi de la promoció del llibre i quines sensacions tens? Què te diu la gent sobre el llibre?
1: La veritat és que bueno, són sensacions molt bones. La veritat és que he anat rebent missatges de molta gent que m'ha fet sentir que... Un que m'ha agradat molt va ser una persona que m'ha mirat i m'ha dit m'ha agradat, m'he sorprès. M'he sorprès. I va fer aquells silencis entre paraules, saps? Com que a vegades passa, potser podia tenir una idea concreta de lo que allà podia arribaria a llegir o sentir quan estigués davant el llibre i sentit una grata sorpresa, no? I aquestes sensacions són d'aquestes bones per jo. I aquesta sensació que tinc, que la gent li arriba, encara m'hi falta que segur que, bueno, espero que passi, que és un moment, per exemple, és quan ja té recorregut aquell que la persona notes que ja l'ha pogut llegir, l'ha pogut pair, té curiositat i té aquella impressió de que l'afectant, no? I pogués tenir aquell punt d'algú que ja ha madurat dins ell el llibre, no? I que te fa sentir, el llibre m'ha fet sentir aquestes coses, no? Ara, de moment, és aquell punt de que molta gent me fa sentir que està content de tenir el llibre, que li fa companyia. De fet, l'altre dia també va passar una persona que me deia... el tinc... I dic-me dir que el tinc damunt la tauleta de nit entre dos llibres ara mateix. Vull dir, m'hi falta un llibre i després ves teu. partir d'aquí després ja vindré i te demanaré que me'l firmis, si cal, saps? I això em va semblar fantàstic, també. Sé que està esperant damunt d'aquella tauleta, no? I que hi haurà un moment que aquella persona li està cercant el seu moment per dedicar-li i que després, quan t'ho hagi fet, després vindrà i me dirà que li firmi, no? Així que, com podeu veure, anècdotes també que, i coses, sensacions positives que m'han donat, que gràcies a vosaltres puc sentir realment, perquè així, ho dic, que éreu part de culpa, jo trobo que sou tota la culpa.
0: Bueno, la responsabilitat...
1: Però, no sé, la veritat és que per això va ser com... Màgia.
0: Bueno, estem contents que formi part un poc de la teva trajectòria, que l'hem seguida des de fa molt d'anys. Crec que el primer concert que vam fer aquí on som ara, que ara estem aquí en el nostre espai de ràdio a la Casa d'Artistes, que és el centre de creació, i me'n recordo just quan van començar el centre de creació que te van convidar a fer un concert aquí dalt, de la formatgeria.
1: I tant.
0: I va ser molt especial. La formatgeria és un lloc que sona ben especial, sona, té un reverb ben curiós, un reverb formatger, no sé com, però tothom que ha vingut a cantar aquí dalt s'ha sentit molt bé, s'ha sentit molt bé.
1: Totalment, mira, jo recordo, Cristian, de fet, que quan estàvem mirant algunes parts del llibre, d'idees que teníem, vaig dur un tracklist que tenia apuntat un paper, el tracklist d'aquell vespre. Me recordo que havia començat amb una versió de Pearl Jam, de Long Road, saps? Però aquell vespre m'havia fet il·lusió començar així. I recordo aquell concert també com molt especial. O sigui, hi ha llocs que tenen un tipus d'ambient, no? Se genera una energia concreta que fa que destaquin damunt altres, no? I si hi ha altres que aquí teniu... N'hem de fer un altre.
0: Idò, ara prest en toca un. I del llibre, m'agradaria que expliquessis en els oients de Radio Far com va ser el procés de creació, en el sentit, us vas passar els textos, com va ser la selecció? Explica un poc com va ser el procés.
1: Mira, jo... abans de dir lo de sa màgia, i és un poc així, jo podria dir pràcticament literalment, feia anys que dins la carpeta, moltes d'aquests escrits, o tots de fet, surten d'aquesta carpeta, i a mesura que he anat pues fent concerts, fent treballs discogràfics, no? que fins ara són tres, no? Clar, algunes d'aquestes lletres, d'aquests escrits, havien passat a formar part d'una cosa oficial, que la gent podia escoltar, però molts altres no. I jo me sentia com en deute amb aquestes lletres, no? I pensava sempre, no sé què faré, que me pos a fer coses així, en plan, peix coses a YouTube, ho trec així de manera ràpida, que tinguin, no sé, una finalitat totes aquestes lletres, totes aquestes cançons. I quan vosaltres me vau fer aquesta proposta, va ser com obrir la carpeta i dir-li a totes aquests crits, ei, ho hem aconseguit, tot et sortireu, tranquil·les, no fan falta cap més disc de moment. De moment estarem un llibre algunes i altres ja anirem fent, De fet, algunes almenys estarem un disc nou, però bueno, ja veurem, anem a veure com ho fem, no? Vull dir, el procés, i després em va venir la idea aquesta de l'espai de temps, no? De com a vegades s'ha d'enfrontar-me a una història, quan tenc que crear una cosa, a vegades depèn molt de com em sent. Vull dir, si estic molt... enamorat, per exemple, el meu registre, vull dir, el que acabaré escrivint, no sé, ho vaig a cercar, no?, d'alguna manera, quan estic emprenyat també passa, saps? Me surt un tipus de lletra, una necessitat d'escriure, i m'ha semblat oportú, d'alguna manera, dividir-ho amb ahir, avui i demà, perquè ahir intentava pensar que era com les coses que ja han passat, les coses que has deixat enrere. Avui com les coses que estàs vivint en aquell moment i és demà les coses que queden per viure. Però també pensava que podia ser un poc formar part d'un estat d'ànim, no? Ahir podia ser com la nostàlgia, no? Aquella part que recordes i t'agrada recuperar tant en quant perquè penses que era especial i forma part del passat. Avui aquelles coses que t'acompanyen i te mantenen d'alguna manera dret i bé perquè són els que estàs vivint en aquell moment. I és demà, aquella llibertat des demà, com que demà serà demà i no saps què passarà, doncs demà pot passar de tot. I a poc el divertit era que... Va, dit divertit ara, en aquell moment no era tant, era com feia les tres llistes, ahir, avui i demà, intentava tenir el mateix nombre de cançons si podia,
2: I per exemple, un dia m'aixecava i deia com he pogut posar aquesta cançó i si forma part d'això d'avui. Però bueno, és igual, perquè també podia estar endemà. I anava canviant l'ordre de les lletres fins que em vaig adonar compte que ho podia fer infinitament. Vull dir que no, la gràcia estaria amb aturar i deixar-ho d'una manera i mira, i poder-ho explicar perquè així em pugui entendre que estigui en un espai o un altre. No és tan important, sinó que la gent en un moment donat pugui interpretar on es col·locarien elles i tot, una vegada ho llegin. Si et semblen cançons més, no sé, que formen part del seu avui, del seu avui o del seu demà.
0: I tu ara quan llegeixes aquests poemes, que perquè la gent ho entengui, és una deconstrucció de les cançons, que algunes de les cançons que hauran sentit, t'identifiques amb el poema o recordes més la cançó? Perquè clar, tu la tens molt interioritzada.
2: No? Sí, no, realment mira, quan t'he agafat el llibre i pot llegir, és una experiència nova. Clar, tot i les meves pròpies lletres, és la part divertida i estimulant, per això ha estat que m'has de mirar d'una altra manera. I fins i tot he pogut donar, pensar... Clar, posar-te a llegir les teves pròpies lletres no és un exercici, que normalment... Bueno, sempre que l'he fet per recordar com fer la cançó, perquè la tinc que interpretar en públic, però no, igual no li donar les voltes fins que no estàs en directe davant del públic i intentes deixar-te endur, fins a aquell moment sí que torna a entrar dins tu tots aquells pensaments que t'atraquen a el que havies fet en aquell moment. Amb el llibre, en canvi, és automàtic. Fins i tot... N'hi ha algunes que m'assemblen amb alguns aspectes com a extrems, no? que tens aquella sensació de dir que pensarà la gent d'aquesta lletra? Pensarà que estic, que estic tranquil, que no, que estic bé, saps? Vull dir que aquesta intensitat és aquí he sentit quan he agafat les meves pròpies lletres, no? Vull dir que ha estat una experiència nova per jo també. I llegir també Catapila d'en Joan Miquel Oliver, que també m'ha fet pensar molt, no sé, tot.
0: I després el llibre està construït amb aquest ahir, avui i demà, i perquè la gent se faci encara més idea, hi ha tres versions de tres cançons, i de qualque manera tu també estàs dins aquest llibre, perquè a través d'un codi poden accedir i poden descobrir i tu els acompanyes un poc en la lectura. Aquest procés, bueno, aquest moment, bueno, va ser un poc... aquesta idea que tenim des de Llentrisca Edicions d'un poc d'innovar i de transformar i la teva participació dins del llibre, com ho vas viure això? Com pensaves que la gent rebria aquesta teva aparició dins del llibre?
2: Mira, això me va encantar i te diré... Bueno, un dels motius és que record, ja fa anys que record que vaig comprar com un llibre digital d'en Johnny Cash, Història de la vida d'en Johnny Cash, on interactivament, a mesura que anava llegint el còmic, podia escoltar les seves cançons, saps què vull dir? Vull dir, les cançons de Folsom Prison Blues, tot. I era una experiència que em va semblar molt, molt divertida. Dic, tio, a més que em puc veure que puc seguir aquesta història amb aquells dibuixos, Història d'en Johnny Cash, a més el puc escoltar. Així que em va semblar una idea fantàstica, perquè podia compartir amb la gent també. Es de podia, com... treure del llibre, saps què vull dir? I tornar-los una altra vegada de volta després d'escoltar-ho, no? Era una cosa molt, per jo, molt interessant. Una manera molt... no sé, me va agradar molt la idea. I de fet va ser una cosa molt natural, perquè el que vaig fer és pujar a la meva habitació i pensava, bueno, van que sent, vam... I deia també el que sentia en aquell moment i després ho deixava gravar. Vull dir, em deixava endur i cada que la gent ho escolti, pensant que aquesta manera natural, no, d'explicar aquella situació era tan sorpresa com jo, com per ells, si en aquell moment estan llegint el llibre i no s'esperen a arribar a aquell punt, no? I amb alguna persona m'ho ha comentat. M'ha dit, hòstia, que guai això que te pugui escoltar, no? Clar, les lletres, clar... Si no et sentim mai la meva veu, igual no li pots posar veu a les lletres, però en canvi, d'aquesta manera... És com, t'estic acompanyant amb aquest llibre, saps? Vull dir, estem junts aquí, saps? I ells són jo. Vull dir que m'ha semblat una idea molt bona i que m'ha semblat que li dona un punt més en el llibre, saps? Una bona manera de combinar.
0: El llibre es diu Tot està escrit, però segurament no tot està escrit, hi ha molt per escriure. La gent que es pugui imaginar el llibre a la portada, aquest escrit està desapareixent, no? És una portada senzilla, però és una lletra escrita a mà i aquest escrit, la darrera paraula, està desapareixent. Supos que en Lloresmarques encara té molt per escriure.
2: Tot, bueno, jo espero que sí. És que de fet ara, clar, ara he buidat molt. Ara la carpeta... Bueno, ara agafaran... No sé, suposo que faré... Sí, agafaré una altra carpeta nova i començaré a acumular de nou fins on tot has escrit dos. O, però bueno, la veritat és que es veu que me sent molt més lleuger perquè pens que moltes han trobat una casa on està. I en referència al que he dit del títol, que és contradictori perquè precisament és com moltes vegades me sent jo respecte a... La contradicció me sembla que forma part de Leon Manso també i és aquesta recerca a vegades de descobrir què és el que realment sent, el que dona forma a totes aquestes lletres, saps? Vull dir, és... No sé per què hi té sop, però ho he dit. Veus?
0: Fantàstic. No,
2: se me'n va.
0: Idò... Bé, jo crec que hem fet prou ganes de llegir les teves lletres, de llegir les teves cançons deconstruïdes en poemes, o aquests poemes que hi havia darrere les teves cançons, que hi ha dins aquest llibre fantàstic, que hem editat amb molt de carinyo i que presentaràs dia 24 a les 12 del migdia, 24 de febrer, a les 12 del migdia a Can Àngel, a Mercadal. Serà l'aperitiu o el vermut del festival del Cavespre, de les maquetes en diferents grups, i però volem fer una sorpresa o un regal a els nostres oients i donant la possibilitat que mentre duri el programa, si qualcú s'anima i telefona en el 633 59 63 86, s'endurà un Tot està escrit amb aquests moixos que firma,
2: sí.
0: Perquè això ja comença a ser una tradició,
2: sí, sí.
0: Qui hagi anat a qualque presentació del Llure ara ja s'està especialitzant en crear una firma molt especial i molt única.
2: Sí, és que de fet, si me parles, és que diria, algú que tingui llibre, que n'hi hagi fet un realment... Tant, és que n'he fet alguns que realment m'ha costat mirar-los després, eh? He fet alguns moixos, tu jo, que mentre te feia, pensava... Tu, Cristian, passa'm una altra còpia del llibre, tio, que t'ho he recomençat. Estic... Però bueno, ho faig amb molt d'amor i el fet que cada un és únic i és una cosa que m'agrada fer. M'agrada fer com... A lo millor d'escriure es fa més complicat, perquè si has de firmar, pues, pensar una cosa que pensis que pot... Jo som més lent, que ja veus, si som lent, que m'he estat anys per tenir-ho tot escrit. Però en tema de dibuix és com, de dibuixar un moix. I sí, anima-se a gent que enviï a Instagram els seus moixos.
0: Això és molt bona idea. És molt bona. Sí, facin-se... la firma del moix. Jo tinc que... bueno, és plaer de tenir un llibre teu firmat i el moix és fantàstic.
2: És que s'ha quedat bé?
0: Sí, bueno, és que ja, no és important que quedi bé, sinó
2: no,
0: que sigui un moix únic, no?
2: Totalment,
0: que,
2: sí.
0: Aquí està la gràcia.
2: Totalment.
0: Aquest, i me'n record, ara sí, faré una referència a les porquetjades, que quan començàvem fem telefonades a traïció, i me'n record que te van telefonar en les porquetjades, no sé si era el capítol 1 o 2, que podeu recuperar en el podcast, i te van telefonar, i Llure, què tal, com estàs? I tu vas dir, bé, molt bé...

0: se posava en sa nevera i no aturava, no aturava d'intentar atacar sa nevera, mos intentava atacar, no, però no atacar directament amb violència, sinó com mos atacava amb la seva imaginació, no sé què veia i no sé què semblava que eren nosaltres, i vaig telefonar al veterinari, sa veterinària, i vaig dir, perdona, és que tinc el moix aquí que no atura, o sigui, tinc el moix a les 4 del matí, la Mariona se'n va anar a dormir, mentre jo intentava, jo aquest amb el moix, mentre m'amossegava els cabells i tot, i mos va dir que es havia passat, a lo millor un poc, en sa dosi. Bueno,
1: sí.
0: Bueno, jo vaig pensar també, mira, si t'han de fer so, que almenys que el viatge sigui guapo, saps? Va ser, sí, va ser...
2: Idò, la teva història amb els moixos, hi podem fer una entrevista
0: entenc,
2: a part d'un dia.
0: Uf, entenc de molt potents.
2: Història amb els moixos, per això, la firma dels moixos deu tenir qualque cosa a veure.
0: Sí, sí. Bueno, no ho diré, no contaré històries molt llarga, però fort de cafè, bueno, és que me conegui ja sabrà per on vaig. Vaig tenir un moix que era el dimoni. Sí. I el vaig... Sí, fort de cafè. Sí. Algun videoclip meu el podreu veure tot.
2: Es deia fora de cafè, es moix?
0: Sí, era blanc. Era totalment blanc. Es deia fora de cafè.
2: Era llet.
0: Me'l van regalar.
2: Vale.
0: I a poc, no sé què va passar a l'interior d'aquell animal, però era un moix amb... És que clar, podria contar altres, és que no vull ni contar ni una perquè són tan intenses totes. Podia, em va atacar, es va posar dues potes, em va perseguir per sa casa.
3: Hòstia.
0: De fet, bueno, una molt bona és que jo m'havien demanat que fagués una intro per un disco. En Xavi, un Ferreris, que tenia un grup, i m'ha dit, hem de fer una introducció, i es tractava d'esmaltrat. I m'han dit si jo podia fer una introducció com si fos una persona així molt agressiva i tal, a casa seua, a la seva pare. I dic, bueno, te faig la intro, clar. I vaig decidir fer allò que diuen que hi ha dos que fan, que és dir, bueno, si tenc que fer que vaig molt cego i tal, doncs pues me posaré a veure. I me vaig posar a veure una botla de Frangelico, tot sol a casa, i vaig posar el volum dels Pro Tools, vaig posar el micròfon el més fort que podia, i si deia entrar a casa i dir, no sé què, i m'agrava el cinturó i tal. Però mentre jo estava fent aquest procés, clar, el meu moix, el que m'anava mirant, i anava a dir, bueno, que fa aquest tio, que fa. I clar, jo no ho veia, i vaig pillar una portada com dient, ja som a casa. I se m'va aferrar una cama, i no se m'amollava, vaig tenir que tirar, vaig tenir que fugir, quedar tancat dins una habitació, mentre ell es va posar dues potes i me mirava. Vaig aconseguir telefonar a la meva família que vingués.
3: Hòstia.
0: Sí, però quan veia la meva família, ell ja no tenia aquest tipus de rancor cap a jo. Ja semblava que no havia passat res. Però després, amb el temps, vaig conèixer a Mariona i també un dia va venir a casa i no li va agradar la idea i la va atacar ella també, que mos van salvar de nou, però que ja era el segon atac. I va arribar un moment que vaig començar a dir-li als amics, millor que no vingueu a casa. I vaig començar a mirar més pels moix que per jo, i clar, per això, imagina't, però en canvi ara amb en Tom Moixetti, que la història és al revés, perquè el vaquell està castrat, però és un bon moix, i mos duim bé i tot surt bé. Però igual sí que pinti moixos té a veure amb alguna història, clar, potent.
2: T'han passat coses amb els moixos.
0: M'han passat coses.
2: Vet aquí que pintes moixos i que firmes amb moixos.
0: Sí, tots els meus moixos estan vacunats i estan...
2: I de... Acab el que anava a dir del sorteig aquest del llibre, tot està escrit en el 633 59 63 86, faig una telefonada per WhatsApp i, clar, no el donarem així com així, el llibre. Jo crec que mos han de cantar un tros d'una cançó de Leon Manso.
0: Estaria molt bé.
2: O recitar un poema de tot està escrit o un tros de cançó. Això estaria bé i així pues, entregarem aquest llibre firmat amb un moix de Llorenç Marquès.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: I ara, per ratllar d'anècdotes, el tema de les cartes i paper i això, es va viure una crisi quan hi va haver la desaparició de la Unió Soviètica, que es va desmuntar. I clar, jo, jugadors d'allà, me demanaven que els enviés paper. I me demanava, i jo que fa un fol, posava la jugada a un cantell perquè ell tingués el resto del fol per escriure altres coses. Perquè, i això era un senyor que era científic d'una universitat que me demanava, quan m'han vist la jugada, que s'obri paper per jo poder escriure la meva.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Entre i entre sempre hi ha qualque gros inconvenient. Però jo, ara, és que tinc, em dóna de què pensar. Me trob bastant malament. Vaig pensar fer testament per lo que pugui passar. I vull que sepi sa gent a qui és que ho vaig deixar. A cas notari vaig anar, un dimarts de ves les 10. Trob aquell home qui seu, s'alça i em dóna sa mà. Em demana, què és que voleu? I jo li vaig explicar. I em diu, i com qui friseu? Jo vaig pensar, es ben veu que aquest no sap com me va. He vingut amb es correu i d'allà on et sol aturar, com que he hagut de venir a peu, m'ha vingut just a arribar. Jo tenia un poc de por que ratllàs en castellà, però quan el sent ratllar dic, aquest ratlla com jo. Va ser degut en açò que va ser bo d'arreglar. Lo que més mos va costar va ser es començar de bo. Si no està molt enfeinat, li vaig dir, segui i escrigui. Posi lo que jo li digui perquè està ben estudiat i ho hem de deixar arreglat avui, sigui així com sigui, i que qualcú me qüestioni si no dic sa veritat. Mentre ell es preparava, em vaig asseure al sofà i en lo que me vaig fixar, que bastant contenta estava. Jo me pens que ja pensava en lo que havia de guanyar, però jo no m'adonava cap mica de malestar. Lo que també vaig notar és que era un poc enredós. Jo ja començava a estar un desastre de nerviós perquè ho volia arreglar aquell dia fos com fos. I em diu, quan vulgueu vos, per jo podem començar. A sa primera querida que vaig tenir de 7-6, una lota decidida vam tenir 14 fills. Per això crec que és precís assegurar-los sa vida i li deix Santa Margalida, Sant Jaume i Vini d'Unís, Torrauga i Vini Famís i una casa molt polida que em vaig fer sense permís. A sa segona, que és de l'O i li tinc moltes simpaties, allò és de lo millor. Només vam tenir 5 filles i li deix ses truqueries, sa torre i son Salomó, Sant Pere de Ferreries, ses 4 cases d'amor i 2 confiteries que tenc al carrer Major. Podem passar sa tercera, perquè per això és un encant. És una sang climentera que està molt bé de davant. Lo que no hi ha cap manera de poder tenir un infant. Però li deix sa Albufera, Vini Gordó i son Cervera i 2 xalets a tirar. A sa quarta, molt moneta, qui creix me que es fa estimar? Només vam poder bastar de tenir un fiet i una fieta. Em però li he de deixar 3 o 4 llocs de treta. I li deix Santa Creveta, sa Lairó i Vini Maulà, sa Torre Blanca i sa Torreta i tots els xalets del que ho fa. Si em demana de sa quinta, d'aquella no em vull ratllar, perquè cregui que hi ha una pinta que és molt mala d'aguantar. Vaig sebre de bona tinta que me volia enganar, per això la vaig deixar tot d'una que va estar encinta. Ara tinc una jove alta, amb un tipus com no n'hi ha, però no res li vull deixar perquè no li farà falta. Si no és que estigui malalta, no ho necessitarà. I a més, ho vull reservar si per cas en tenc una altra. Hauran pogut comprovar que tinc molta descendència, però és prou grossa serència que no es podran queixar. Lo que puc assegurar que m'han provat sa consciència, que tenia molta paciència i me l'han fet acabar. No sé ben cert si he pogut explicar-ho com volia. Lo que és cert és que he tingut un desastre d'alegria i lo que més m'agradaria que poguéssim amb salut juntar-nos un altre dia.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Tot està escrit reuneix algunes de les lletres musicals més icòniques i d'altres que encara no s'han musicat del ciutadellenc Llorenç Marquès, conegut com León Manso. Un poemari que reivindica l'excepcionalitat d'una escriptura única que combina imprevisibilitat de tocs surrealistes, quotidianitat i humor.
0: Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

com els teus ulls. Cercava mil excuses per seguir xerrant amb tu. Em vaig xicar allà, jo no em vaig tenir valor. Però vaig sentir una cosa que fa temps que no sentia, que em fa un poc de cosa de dir. Que qualque gent podia opinar,

digui, digui, digui, digui, digui, digui, digue-meu com si fos un moix, que com més que encara vaig coix, si he deixat d'anar sempre gat. Digui, digui, digui, digui, digui, digui, digui, digue-meu perquè som de l'or, que el que feim quan tenim

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: per tractar un tema tan seriós com és la colònia, la invasió, el colonialisme israelià, i perquè sabem que ara mateix el poble palestí es troba en un moment molt difícil després de l'invasió de la Franja de Gaza per part de l'exèrcit d'Israel i el conflicte bèl·lic que encara perdura arrel d'això. Sí. Llavors, quines oportunitats t'ha oferit l'animació per tractar?
1: Bueno, estem a un any de genocidi que tothom lo veu i ningú fa res. És aquest silenci terrorífic. O sigui, com és possible veure un genocidi amb aquesta magnitud i ningú govern als poders

0: internacionales que puedan parar-ho i no paren. Llavors aquesta és una pregunta que tothom té de fer i veure què podem fer per parar això. Llavors aquest, vale, el treball d'animació, o sigui, la diferència d'animació i fer altres projectes com tradicionals, l'animació tu la pots enviar i no cal, o sigui, no costa res, tu l'envies al festival o a la sala d'exposició, lo projecten. Llavors té una difusió molt més gran que un treball sobre paper o sobre tela. I llavors el moviment d'aquest treball i està vist de molta gent, molt més de veure una exposició que s'obre per dues setmanes i es tanca, en canvi aquest no, i viatja, l'animació viatja.
1: Té molta difusió.
0: Sí, i jo penso que també és una tècnica que dona molta possibilitat de fer, de dir moltes coses amb poc temps, és aquesta. I després el moviment i el so són molt importants també a posar tot el context. Jo penso que és una bona, és un bon
1: recurs.
0: Sí, per treballar.
2: I també perquè a través dels mitjans ens arriben molt de vídeos o fotografies així com més periodístiques, i a través de l'animació és com aquesta combinació més artística, potser amb una interpretació pròpia, no?
0: Exactament. Té aquesta part personal i part també experimental. Jo també he experimentat amb aquest treball. O sigui, sempre un treball artístic, sempre tinc l'experimentació com un objectiu, a part del missatge que vull donar, però l'experimentació és molt important perquè estàs fent un treball artístic i llavors és molt important.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: per mi és reflexionar com el turisme et dona com aquella carta blanca per ser tu. Te transforma.
1: Uh-huh.
0: I pots, diguéssim, fer coses que no faries mai al Poble Nou.
2: Una mica elige tu pròpia aventura, no?
0: Exactament.
3: Oh, és una cançó boníssima de Carolina Durante.
0: Exactament.
3: Pues elige tu pròpia aventura, jo elijo comida basura.
0: Pues és això, exactament.
3: M'encanta.
0: Como comida basura, saps? M'he visto de colorines.
1: Faig tot el que no faria al meu país.
0: Exacte, me despullo, no al meu país o a casa meva.
1: Bueno, a la meva.
0: Perquè jo no estic distinguint gent menorquina, gent nacional i gent internacional.
3: Ah, tots som turistes, inclús a casa.
0: Totalment. Jo, al meu punt de vista, no tothom està d'acord amb això.
1: Com? A Menorca tots són turistes?
0: No, tu quan vas a la platja, ets un turista.
1: Ah, vale, ja entenc.
0: Siguis de Mercadal o siguis de tal.
3: Crec que ens ateu a visió, però no la comparteix que no 100%, perquè ja, jo per anar a la platja no sóc turista. Però, si me'n vaig a veure la posta de sal en aquell beach club, que es mojito costa 16 euros, estic entrant en aquestes dinàmiques de comercialitzar els espais públics i de privatització dels espais públics, que aquí sí que és una turistificació personificada o consentida. És a dir, tu estàs triant, som turista, quan podries anar a les roques i dur-te els beures de Cateua.
0: Quina diferència hi ha?
3: Bueno, que estàs entrant a monopolitzar els plaers.
2: Però el pont d'en Gil, per exemple, no? Que és un lloc natural, que no hi ha un xiringuito, tu passes per allà i de repent hi ha unes olors dels turistes que, no? que venen de dutxar-se del xiringuito i de... que això, bueno, no sé, que hi ha un punt com molt artificial, no sé explicar-ho ara mateix.
3: Sí, però que l'olor crema aquesta és molt característica del turisme i que, de fet, l'altre dia estava entendint amb la meva família i ara estem a octubre i mos va venir com aquesta olor en una urbanització per Ciutadella i dèiem, 100% per aquí hi ha turistes
0: el centre de Mo, desgraciadament, ja fa olor de fritanga. Jo t'estic fent un anàlisi, vull dir que si bo o dolent ja podem fer una altra xerrada un altre dia, però el que sí que et volia dir, insistint en això, és que el fet, vull dir, els locals agafaven i construïen una caseta a Samesquida, a Esmortar, a dos pams de l'aigua. Això és transformar el territori o no?
3: Sí,
0: això, això és fer el turista o no, perquè som de casa, saps?
3: Sí, no, jo crec que òbviament tot això són actituds que s'han de condemnar.
0: Jo no condeno, simplement estic analitzant i observo
2: analitzar com canvia el comportament,
0: com la gent es comporta en temps d'oci. Una altra cosa, si parlem de model turístic, el que és la indústria turística, ja també podem xerrar, que també em transforma, però jo en aquest cas d'aquesta expo m'ha fet com a més ganes d'aportar els personatges, saps? Un poquet aquest humor, aquesta ironia, amb un poquet de sarcasme, clar que sí, no? D'aquesta llibertat que creus que tens quan te'n vas a la vora de la mar i pots fer, bueno, doncs, te pots vestir de colorins i portar 25 inflables a sobre.
2: El Titanic Park.
0: Exactament.
4: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Dos plecs. Tres plecs. Un plec, dos plecs, tres plecs. El vestit te'n fa campanes.

0: displays.
1: Un plat, dos plats, tres plats. El sopar és a la gelera.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i per setembre, Sudibó madura. Sudibó és el fruit de suastre, arbre autòcton de la conca mediterrània. Els suastres joves reben el nom de revells i tenen un aspecte diferent, amb fues més petites i branques com a pues. Hi ha un refrany menorquí que diu que els revells tornen suastres, volent dir que els infants i joves acaben seguint adults i canvien de manera de pensar o de fer. La varietat cultivada de suastre xudivera, de fues i fruits més grossos, dels quals s'extreu el preuat oli d'oliva, sol líquid i base de la dieta mediterrània. També es pot fer oli d'olivó, però és més costós d'obtenir. Però qui ben aprofita aquest petit fruit són els ocells, sobretot tords i estornells, que quan arriben a Menorca per la tardor troben una bona font d'aliment. Després, amb els seus excrements, els ocells escampen els pinyols, les llavors, pel camp, donant vida a nous suastres, que s'acabaran integrant en el paisatge propi de la nostra illa, format per un mosaic de retalls d'oestrà i camps de conradís. Així que ja ho veus, quina joia botànica que tenim. Una joia de la Mediterrània.

0: mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida. Per cada una de les nits que amb esponzell somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fugues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tant de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.
1: No, no cerques corc. No, no pensis mal.

els agradava prendre s'aire. No existia Superman, ni en MacGyver ni l'Hombre Araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

Es Far Cultural i Casa d'Artistes presenten el programa de les 6ena jornades de performance. El dijous 28 de maig comencem amb la performance d'Irene Pasqual, a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. El plat fort serà el dissabte 30 de maig al Teatre de Fornells, on l'artista Laia Struc impartirà un laboratori de veu dirigit a tothom que tingui interès en l'art d'acció. I finalment, el divendres 5 de juny a Casa d'Artistes, es presentaran les accions d'Òscar Bueno i La Perrerie. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia fins a omplir aforament. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Avui mos acompanya en Bernat Pons, ell és l'amo de Teletí de Dalt, una finca amb molta història, tant arqueològicament xerrant com a nivell de transicions agrícoles. Molt bones, Bernat.
1: Bones tardes.
0: Què és per tu la terra?
1: Bueno, per jo la terra de sempre ha estat una part molt important de la meva vida. Ja que jo, entre que vaig néixer a un poble, vaig néixer a Ló, amb una família que mon pare era una persona molt emprenedora, molt feinanta, molt motivada pels seus reptes que tenia personals, pues, però en canvi, ma mare era una dona del camp. Va néixer al camp, son pare va néixer al camp, se va morir al camp, un conco que tenia i sa tia vivia en el camp, en sàvia. I jo recordo del lot d'anar allà en l'estiu a fer un mes o fer dos mesos, sempre em va impactar, perquè ells vivien molt aferrats a la terra, vivien amb un carinyo especial que jo a vegades m'emociono i tot pensar-hi, perquè era una vida molt senzilla, molt monòtoma, avui dia podien dir, no tenien llum, com 90% del camp, però vivien de sa terra i per sa terra. Vivien amb un respecte absolut a el que ells havien viscut tota la seva vida. I allò em va impactar indiscutiblement. Després, jo, la meva vida laboral, des de la primera etapa de la meva vida, va ser molt diferent. Però aquell marcatge que vaig tenir del lot, crec que tota la meva vida l'he tingut.
2: Ses Mesurades, amb Carlos Mayans. Un podcast que reivindica la terra i la pagesia de Menorca. Escolta el programa sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Aquesta Lota va néixer a un lloc, devés als anys 50. La seva vida va ser una vida normal, com totes les al·lotes d'aquell temps. Va anar a escola, a cases monges, i va complir amb totes les normes que regien aquell temps. Quan tenia 7 anys, va anar a fer la primera comunió, va continuar estudiant, anava i venia a peu des del lloc fins en el poble. Cada dia, per anar a l'escola, eren 4 quilòmetres. Cada trajecte els feia tant si feia fred com si feia calor, a peu. Va fer fins a tercer grau, que era el que hi havia a l'escola en aquell temps. A ella li hauria agradat estudiar més, però era impensable que una al·lota de lloc anés a estudiar, i per ella l'escola va estar acabada. Però a ella sempre li va agradar molt llegir i escriure.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu i Amburo, i seguim aquesta travessa. I ho fem amb una pregunta. Teniu un color que vos identifiqui? Si haguéssiu de triar un color per definir-vos, quin seria? Aquesta història va de so. D'un fillet que, quan va néixer, era gris. Es diu El nen gris i és d'en Lluís Ferrer. Un conte que va ser bastant reconegut i premiat. Va, anem a compartir, desconnectem de la realitat i veiem a on mos porta.
0: Andreu i Amburo presenta La Mà de Contes, viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pierce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: News de Porcatjades! Les notícies més fiables! M'ha sortit de l'ànima.
1: La OTAN, la OMS, la FIFA i 37 organitzacions més decreten dia 15 de gener com últim dia legal per felicitar l'any nou. Un portaveu comenta que ja sabem que s'arrima fa molta gràcia, però no podem tenir gent feliç d'any de nou fins al febrer. Les autoritats sanitàries intenten convèncer a un pare de família a l'Orang en que deixi menjar a la seva família una altra cosa que no sigui torró. Entre la panera de sa feina, sa de sa feina de sa dona, mos ha tocat sa rifa de cana maruja, encara tenim menjar fins després de carnaval. I en aquesta casa no es tira menjar, afirma es pare, entre suors prades. Saps que menges molt de dolç?
0: Encara queden qualque rosco de vino per aquí.
2: Calla, calla.
1: La població menorquina clama per un segon confinament per la pandèmia de grips i refredats després de les festes nadalenques. Fotent dues o tres setmanes a casa, fent exercici perquè m'has dinerots, fent mindfulness d'aquesta i descansant de cara a la temporada d'estiu. Que no estaria amb mel, declara un portaveu. O no?
0: Ara,
1: dues setmanetes.
0: Qui ho ha viscut, jo crec que ningú diria que no ho vol repetir.
1: No, anem amb un palau, vinga.
3: Porcatjades!
4: Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Mesut amb aquesta creu i és el que són preciós. En dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: I avui tornem a ser aquí a Radio Far amb totes vosaltres, com sempre, acompanyades per sa màgia, sa saviesa i sa bruixeria de ses nostres adorades arizones, na Magdalena Fornaris, na Inés Comelles i na Joana Gunyalons, ses arxifamoses bruixes ciutadallenques de sa saga Fornaris.
1: Exacte, avui som aquí amb elles, efectivament, d'una manera gairebé física o astrofísica i no només espiritual. Perquè ja tenim els estudis amb nosaltres, els protagonistes del programa d'avui, que són els Fornaris, que estan aquí. En Juana, l'ensastre, duo musical de metal, punk, screamo, i bueno, un grup que va heretar i reconvertir l'energia bruixota de la saga Fornaris en música i concepte artístic.
0: I sí, perquè ses Fornaris, ses autèntiques, ses primigènies, ses bruixes, són el seu motor, podríem dir, la seva benzina, amb la qual alimenten tot el seu imaginari creatiu i musical. Més tard en parlarem amb ells. Però no només tindrem avui en ses Fornaris aquí amb nosaltres. També hem aprofitat sa ben entesa per entrevistar en Jaume Mascaró.
1: Per si no el coneixeu, en Jaume Mascaró és antropòleg i va ser professor universitari a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona fins a l'any 2008. Hem volgut conversar amb ell perquè ens donés la seva visió com a antropòleg i estudiós del món de la bruixeria a la Menorca de finals del segle XVI, XVII i XVIII.
2: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

0: Biblioteca Freak, capítol 72, en el que continuem el nostre viatge espacial, però amb un to no tan seriós, sinó més distès i humorístic. Tancant temporada amb la guia de l'autopista galàctic de Douglas Adams. Una novel·la que no vos farà xapar de riure, però sí que vos esbossarà un somriure durant tota la novel·la. Amb un humor subtil, irònic, fi, anglès, vulgui dir el que vulgui dir això, i, sobretot, que vos revelarà el que és realment important a sa vida. Dur sempre damunt una tua bola. Descobreix com és escoltant el capítol sencer a radiofarmenorca.com i fins a temporada que ve.
1: Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tua Mala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Ey yo, yeah yeah, t'encalo que dient el sistema.
1: Younger Music.

els corrents que va trobant guien un bord ordinari.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencar soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es canta aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

0: Avui entrevistam a Leon Manso, músic i cantant menorquí, per ratllar sobre el seu darrer disc, Monstre Final. Bé, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: És un gust estar aquí amb tu.
1: Igualment.
0: Bé, primer de tot, començam xerrant de la novetat, el teu darrer disc, Monstre Final, que vas presentar, bueno, va veure la llum a finals de novembre d'aquest darrer 2025 i que vau presentar en el casino de 7 de gener.
1: Exactament.
0: Com ha anat això?
1: Molt bé. La veritat és que va ser una presentació molt especial perquè la meva primera actuació en públic va ser allà. Va ser en el teatre, també, en el de 7 de gener. I clar, va ser com una sensació molt polida, molt agradable, no? Després d'aquella primera actuació el 2008, el 2025, presentar aquest quart disc, allà mateix, diríem, va ser com una sensació molt màgica, no? Com aquella sensació de tornar a casa, d'alguna manera, que era aquesta sensació. La resposta de la gent va ser molt bona, va venir molta gent, tot va sortir bé, van tenir convidats, van poder tocar íntegrament tot el disc nou i afegir totes les cançons que han anat fent al llarg dels anys dels altres discos que tenim. I una sensació molt guai, molt guai. Un vespre molt màgic, molt màgic.
0: Molt emocionant, segons. Que bé, m'alegra. I llavors aquest disc ha vingut després d'un descans, diguéssim, de 10 anys.
1: Set.
0: Com has viscut aquest procés creatiu des del darrer disc fins ara?
1: Realment, tot i que ja fa molts anys, no?, de la pandèmia, no? I dic per la paraula pandèmia, no?, perquè sí que tot que té importància de per què ha passat tot aquest temps, i és que un ritme que duem a nivell de concerts i creativament xerrant, hi havia unes idees, hi havia una energia, no?, una sinergia, no?, que mos duia, i allò ho va cometar un poc respecte a quedar, per exemple, a tocar, a fer coses junts en sa banda, i a partir d'aquí tornar a arrencar va costar un poc més, no? I també en el que és en la pròpia feina d'aquest disc, tot el que és la gravació, la mescla, també va tenir una sèrie de problemes que anaven ralentint un poc. I això realment és el factor que troc que fer que arribéssim en aquesta xifra, no?, d'anys, no?, que diguéssim, hòstia, han passat 7 anys, saps? Jo tenc que dir que no vaig ser quasi conscient fins que ho vaig veure en el propi diari Menorca, no?, que deia cantautor menorquí Leon Manso torna amb el seu nou disc després de 7 anys, i era quan es van passar 7 anys. Una cosa que per jo era més normal en molts grups que m'agradaven, per exemple, vull dir que abans era com a normal que un grup tragués un disc cada 3-4 anys, no?, solia passar, però no és una cosa que passi ara. Normalment es basa...
0: Se demana un ritme més alt, no?
1: Se demana un ritme més alt, però clar, es veu que la creació i és perquè les coses a vegades no entén tant de temps. Els negocis sí, l'indústria sí, però el que se creació o no sé si dir la voluntat, però sí la sensació de que ara és el moment, per jo segueix seguint es marca de formes que ni un mateix coneix. Com jo dic que va ser una sorpresa quan jo vaig dir, hòstia, han passat 7 anys. A la vegada se me fa com a... Però que té un sentit que hagi passat tanta estona, també.
0: Bé, ara ratllam amb tu avui, però com comentaves, hi ha un equip darrere, hi ha una banda. Bueno, si vols aprofitar aquest moment per xerrar un poc d'ells, presentar un poc, per qui no ho sàpiga, qui són, qui t'acompanya.
1: Bueno, mira, la meva banda també... La meva banda són els meus amics. Els meus amics són la meva banda. Jo, començant pel meu primer disc, de Rinosaure, que va sortir el 2011, ja en Martí Genestà, que és la guitarra elèctrica, ja formava part d'aquell disco, no? I després en David Marques Cortes, que és la bateria, també formava part d'aquell primer disco, no? I així, fins arribant a aquest quart, menys en Josep Begú, tots aquests components havien format part en algun moment dels discos de Leon Manso, i amb en Josep ja va ser posteriorment. ja va ser a partir d'escolta com són els teus pols. Jardins de Brutes Basses, tens dubtes si en Josep hi era ara, ara no me'n record. Ell m'ho podria dir, ell i toc que no. Vull dir que seria a partir d'escolta com són els teus pols que en Josep també va entrar i ja van fer la formació clàssica, que som en Josep, en Martí i en David. I el que dic són com amics, en Martí sobretot, des de ben petitons, amb en David ja ens van conèixer un poc més d'adolescència, i amb en Josep, tot i que sabíem qui era un i qui era l'altre, ja en sa vida més adulta, que ens vam fer molt amics, i és quasi com si ens coneguéssim de petits igualment, no? I sota la meva banda són els meus... Són tres amics que juntament amb jo hem fet aquest equip.
0: I que sigui per més
1: any. Sí, tots els que puguem, i tant.
0: Molt bé. Idò, aquest darrer disc he vist que ha rebut bones crítiques, supos que estiguis contents. Sobretot, bé, voldria destacar que han dit que és un disc de maduresa, no? Un poc de maduresa artística. El vau concebre com a tal?
1: Bueno, vist en perspectiva, sí. Vist en el moment, jo sempre he pensat que ha estat una cosa natural el que ha passat. Sí que jo hi va un moment, com he dit abans, que pràcticament tots ells havien participat ja de treballs anteriors. Jo hi havia un punt que sentia una petita deuta amb ells, en sa banda, de que sempre es cridava per coses puntuals. Es cridava, mira, tenc aquestes dues cançons que me sembla que necessiten un baix, una bateria, una guitarra elèctrica. I la resta era jo sol, no? I en canvi en aquest disc, la primera vegada que des d'un bon principi ja ho feien tots junts. Jo els presentava la cançó que jo tenia en guitarra i veu i la construíem de zero junts abans d'entrar a gravar. Anteriorment el que fèiem és que jo els avisava, estic gravant una cançó, escolteu-la, veniu i feu la vostra part. I aquí no, aquí era com, anem a construir aquesta part. I clar, i no només amb una o dues o tres cançons, sinó amb les nou cançons que composen aquest disc, no? I jo suposo que, clar, és un disc molt diferent dels altres perquè és tot en banda. Vull dir, jo sol no hi estic en cap moment, sempre estic amb ells. I ha estat una sensació molt agradable també i m'he sentit això, que aquesta deuta d'alguna manera emocionalment pagada, saps? Com a... estem tots aquí, Leon Manso ara mateix, estem aquí, som tots quatre i aquest disc troc que representa molt bé aquesta sensació diríem, d'una banda, d'un grup. I troc que és la diferència més gran que pot trobar gent de veure, hòstia, diuen, Llorenç, Déu, molt potent, sona molta banda, i mira, ha sortit així. Però ja t'he dit que no ho de forma conscient tampoc ho cercava, no cercava ni grans diferències ni un context diferent, però sota la màgia de la música em sembla que passen coses. Saps? I després la gent que ho escolta, comparant amb treballs anteriors, és qui pot
0: arribar a conclusió.
1: Sí, argumentar fins i tot un punt de dir, aquí ha passat això, i te quedes pensant i dius, sí que es va. Però em sembla que és qui ho escoltes, qui veu més aquesta diferència, no?
0: I mos podries dir quina és la cançó en què estàs més content o la teva preferida, i si saps també ses dels altres membres de sa banda?
1: Pues està molt curiós perquè he vist, la cançó preferida, te diria que cap, però sí que hi ha una preciosa especial, que és aquí obres disc, que és l'enigma del cocodril albí, que és la cançó que obre, perquè representa un moment molt especial, que va ser quan em van regalar la meva primera guitarra acústica. Bona, diríem. Havia tingut guitarres, però mai havia tingut una guitarra, diríem, relativament bona, en el sentit que no és la guitarra més espectacular del món, però sí que ja era bastant més bona que la que havia tingut anteriorment. I que és una cançó que jo tenia gravada, ja diríem, en guitarra i veu de fa molts anys, i ara sentint-la en tota sa banda, emociona de veure que obre, pensar que aquesta cançó està obrint un quart disc. Però el que vull dir és així que s'anima el cocodril albí, potser és la cançó que més especial per jo d'aquest disc. Però, clar, realment te podria dir coses de cada cançó. perquè és molt complicat triar-ne una, perquè quan t'has desfetes no vols que ningú se quedi enrere de les altres. I a nivell del que pensa la gent, m'hem donat compte, seguint un poc les reproduccions, perquè clar, ara és un poc diferent. Abans havies d'esperar que algú vingués i te digués, tenc aquest disc, jo l'estic escoltant i m'agrada aquesta. Ara ja pots veure les estadístiques, les plataformes, no?, digitals, i veig que van ballant una. Feliç de viure amb tu. Veus que aquesta setmana té més pigada que altra setmana.
0: La gent
1: setmana.
0: Està més animorada aquesta setmana.
1: Sí, va canviant. Tot i que és curiós, perquè jo el que sí que he fet èmfasi és ni que sigui un dia escoltar totes els discos sense de dalt a baix, començant per la primera, perquè l'ordre que he triat té la seva lògica a nivell d'energia, a nivell de ritme, de com tot comença d'una manera, va pujant i torna a ballar per donar un final, no?, en el disco.
0: I també sembla que s'ha perdut un poc el tema de sentir els discos sencers. En tema de plataformes hi ha molta gent que espigola, no?, la música, i de vegades, jo mateixa, te perds aquella experiència del disc com a ens conjunta.
1: Es veu que és un comentari i és un fet que passa. Jo a vegades el que dic és... Hi ha coses que em sembla que sempre... Passi el que passi, sempre serà un plaer i una experiència concreta, encara que la gent ja no ho faci. Llegir un llibre, anar a veure una pel·lícula al cine. Són coses que segueixen estant... Són úniques i especials. Es facin més o menys, no seguiran de ser màgiques. Llegir un llibre sempre serà fantàstic. Vull dir, i a vegades hi penses... si jo vaig a veure una pel·lícula, no, per exemple, d'alguna manera m'agrada veure com comença, veure com evoluciona i veure com acaba. No vaig veure una pel·lícula veient les millors escenes. Això passa després. Quan t'has vist una pel·lícula que t'agrada molt, a vegades t'agrada, diríem, repassar o remirar, no?, escenes que t'agraden i fins i tot mostrar-les. Mira, mira aquesta escena d'aquesta pel·lícula. Però primer necessites veure la pel·lícula. I jo a vegades ho dic, que jo com a artista dic, sé que no és fàcil ara, però els artistes a vegades necessitem que el món s'aturi, que es congeli. Jo sé que hi ha moltes coses, jo sé que es pot veure que es pot escoltar un disc mentre cuinam o mentre fem altres coses. Es pot, i és una sensació molt agradable, però també és una sensació molt agradable i única per tractar, en aquest cas, 36 minuts, em sembla, sí, 36-37 minuts que dura el disc, amb relaxar-te i que allò sigui l'activitat principal. Escoltar allò, aquell temps, i ja està. Després el món continuarà i el ritme seguirà sent el mateix, però és un plaer que és molt recomanable. I de fet, fa molt poc estava en el poble de Mercadal i anava a veure uns companys que tocaven, els Dàlia, que estaven, i tu o Mala, que estaven fent un concert. I quan era a Mercadal em vaig trobar un jove que devia tenir uns 17 anys, ara no me'n recordaré del nom. I record que em va aturar i em va dir, què fas aquí? I dic, sí, bueno, vinc aquí, hòstia, que fas una obra, no, de teatre? I dic, sí, però... Avui vinc a veure uns amics que toquen. I em va dir, hòstia, però què vindré? I dic, fantàstic. Van anar caminant i mentre caminava me feia preguntes de com escoltava la música, jo... jo li anava explicant, mira, nosaltres, jo m'agrada escoltar la música pensant en tot un disc, no? I a vegades, quan un grup té 3 o 4 discos, el polit és veure les diferències entre l'un i l'altre. Mira, aquest és el quart disc i en el tercer sonaven així i no sé, d'alguna manera per tractar, no, dins sobre de l'artista, més que anar fent escoltar la música de forma, fer un random, no? Pitjar el botó i que te vagi seleccionant cançons sueltes. Però és que les obres, el seu context complet, te duen altres espais i altres llocs de l'artista. Després me deia també, i jo m'agrada sortir de casa sense mòbil, m'explicava. Veia que, seguint tan jove, ell també tenia aquella sensació de que volia fugir un poc de lo que feia tothom, que me sembla que és el canvi que hi ha hagut en aquests anys, que sembla que el que has de fer t'ho marca el que fa tothom. I si no fas el que fa tothom, no estàs al dia. però a vegades no estar al dia també és molt gratificant i especial. De fet, a vegades és més especial això, no? Vull dir que és aquesta un poc, aquesta sensació.
0: Ja has dit que per tu el més especial era ser qui obres disc.
1: Seguim-me.
0: I si sabies d'altres membres de sa banda, si en tenen qualcuna que li hagin agafat més apreci o...
1: Sí, no ho sé, Josep, tu, perquè hi ha un component per aquí que roba. Quina és la teva cançó preferida, Josep?
2: La preferida de disc.
1: Branques mortes. Mira, és una cançó... Mira, aquesta també és una cançó molt especial perquè, diríem, el contingut de les meves cançons normalment tenen trets, diríem, o tenen parts autobiogràfiques, no? No en el seu context totalment al 100%, però sí que és cert que totes tenen parts de la meva vida o de la vida de gent que del meu voltant, no? I aquesta cançó, Branques mortes, que ha dit en Josep, pues, també tracta de la pèrdua d'un pare i és una cançó que també, clar, que té molts anys, fa molts anys que la vaig escriure i no està fins ara que ha pogut sortir i per això també és una cançó especial.
0: Bé, si me permets, ara xerràvem del present, tirarem un poc enrere en els teus orígens com a músic, com a cantant. Bé, m'ha dit un pardalet que quan vas començar la teva carrera musical, aquell llibre més jove, li feia molta vergonya, estava molt empegueït de sortir a l'escenari fins al punt de sortir amb una catxa dalt del cap.
1: Sí.
0: Com ha evolucionat aquesta vergonya?
1: Sí, jo era com... Mira, jo trobo que una de les principals raons que fa que marques diferència entre fer una cosa o no fer-la, és la por. La pròpia por que un es pot posar damunt. O jo soc molt de sobrepensar. I em sembla que aquest sobrepensament és el que em du a fer alguns tipus de lletra o cançons concretes. I a vegades aquí també, a vegades, te forma, no? o te fa imaginar coses a vegades dolentes que encara no han passat com si hagin de passar. I això és el que pensava molt al principi. Jo al principi composava per jo, diríem d'alguna manera, o per gent molt propera, per la meva família, per les meves nebodes, en moments molt concrets i amb molta por de que algú me pogués dir, després d'escoltar la meva música, pogués dir que no li agradava o que no era prou bo. I si no ho escoltaven, no m'ho dirien. I jo seguia amb el meu propi pensament de tenir clar que ho feia perquè m'agradava. Però clar, hi va un moment que no... Realment no m'abastava fer-ho per jo, per gent propera. Jo em semblava que allò volia que ho sentigués més gent i que... I aquesta energia, a poc es anava... YouTube, tinc que dir que YouTube l'any 2008, el fet de poder penjar una cançó amb un videoclip,
0: pitjar i tancar l'ordinador.
1: Bueno,
0: i...
1: me vaig posar el nom de Leon Manso, que ve des mail, del meu primer mail, que vaig tenir la meva primera direcció de correu electrònic. I clar, jo podia posar Leon Manso, podia posar la cançó, feia un videoclip, i és com aquella sensació, podia ser anònim i a la vegada sonar el que estaria fent. I arrel d'això, era molt bo perquè una persona de Leon, en Bep Teixidor, ho va escoltar i li va comentar a més gent, escoltau aquesta persona, troc que és de Menorca. I un altre amic, un músic, va dir, això és en Lloret. I arrel d'aquí vaig acabar a una casa amb més gent que me demanaven que cantés algunes cançons. I jo encara estaria en aquell moment de dir, però com vol que toqui. Vaig posar a tocar, veia que ho celebraven i allò em va engrescar un poc. Però encara tot i així encara tenia por. I va ser en Cisco, i ara aquí arribarem a lo de sa capsa, que me va dir, Lloret, he organitzat un concert en el casino, en el teatre, i vull que venguis a cantar dues cançons. I la meva resposta primera, com? No, no, Cisco, tu ja saps que jo... No, pujaràs i ho faràs. I jo ja vaig, com a qualsevol animal, me sembla, vaig cercar el meu sistema d'autodefensa. I va ser una caixa de cartó. Passa, vale, si jo surto amb una caixa de cartó, si aplico la psicologia inversa d'alguna manera, el millor, la gent pot pensar, uau, que guai, que divertit, tinc crac, mira-te l'estiu. I a la vegada jo dins la casa pensar, ai que bé que estic aquí. I aquella tranquil·litat de sortir dins la casa va generar una excitació en la gent de, oh, mira, mira, que bo, hòstia, no ho havia vist, mira, una casa aquí. I a la vegada jo estigui protegit. I quan ja vaig saber que era estar davant d'un públic i cantar, i me vaig adonar compte, i vaig posar les coses al seu lloc i veure, no passa res, no passa res, i si agrada bé, i si no, també, no és tan terrible. I ja me vaig poder llevar la capsa, i bueno, ara fa poc, és curiós, perquè en aquesta presentació d'aquest quart disc, tinc un amic que me guarda aquesta capsa, i ja la van poder tornar a treure, i se la va posar un altre amic meu, no?, per fer un pot de performance allà a l'actuació. Però bueno, ja t'he dit que era això, era un sistema d'autodefensa, no? I era com, tinc molta por d'estar aquí davant vosaltres, jo no sé què és això, i a poc aquesta por es perd i aquest sistema em va funcionar molt bé.
0: Perquè sí, aquí ets avui, no?
1: Sí, fins avui, exacte. Encara la tinc guardada, pel que pugui ser, però bueno, sí que
0: sé. Per si de cas un dia torna.
1: Sí, i també, mira, ara formo part d'aquest univers, no?, de Leon Manso, també, aquest tipus de coses, disfressar-se a concerts, fer algun tipus de coses que sempre, si tens idea, proveu i feu, improvisa, deixa't endur, perquè de coses que ja estan fetes ja n'hi ha moltes. I també n'hi ha massa gent que precisament això, tot i que jo ho vaig emprar, no sé, quan més valentia apliquis a les coses que te fan ganes fer, més fàcil serà per tu. Cerca el teu sistema, cerca aquella cosa, aquell ítem que te pot donar confiança. Si allò te va bé, empreu. Però sobretot el que has de fer, les intentaró, saps? Tinguis por o no, això per jo va ser el més important. Per jo era més fàcil dir que no que agafar una caça i posar-me mal i sortir en públic. Vull dir que emprens aquelles armes que tu saps que poden fer bé en tu, saps? Empreu, saps? Aquesta caça representa aquell punt. Gràcies, capsa.
0: Si vols, podem seguir xerrant un poc de música, com ratllàvem abans, perquè, bé, sempre t'ha encantat la música en totes les seves petes, ets melòman, podríem dir, molt aficionat a escoltar música de tot tipus, i ja de lots, jo sé que els teus amics te demanaven els discos perquè sabien que si hi havia cosa xula era que teu i tu tindries aquell disc. Qui t'ha inspirat, sobretot, durant la teva carrera?
1: Jo diria que, a nivell musical, clar, jo venc d'una família que una de les meves germanes és directora, o ha estat directora de corals, una altra germana ha tocat en la banda municipal, la flauta travessera, elles dues també van cantar a la capella, la mamà, doncs, li agrada molt la música folklòrica, d'aquí és fandango, mon pare escoltava molt zarzuelas i tenia vinils, el meu germà gran escoltava tota la música més, diríem, anglosaxona, jo que escoltava molt en Lou Reed, els Beatles, els Rollings. I clar, a casa meva sempre hi havia música. Jo venc d'una casa on dels quartos dels meus germans se sentien Bob Dylan i després anaves al menjador i el meu germà escoltava Michael Jackson i una altra germana tenia un grup que es deia Specos, que fa 50.000 anys. I clar, la música sempre es movia. I jo hi va haver un moment que també vaig començar a pensar i jo que tothom escolta música aquí, i jo què faig? I va ser un punt d'inflexió, per jo va ser els anys 90, també va ser el grunge, no, diríem, quan va sortir Nirvana, quan va sortir Pearl Jam. I vaig començar així, i a poc, a través de revistes de música que tenia el meu germà, anava coneguent grups. I a poc sabia qui eren Rage Against the Machine, per exemple, que és un grup que també em va influenciar molt i que és un grup que vaig compartir amb moltes amistats, no, de dir, escolteu Rage Against the Machine. I jo, quan ho veia, comprava moltes revistes i veia els grups, el que feia era comprar les cintes, els vinils o els CDs, i mos ho anàvem passant. Perquè abans, clar, no és com ara que mos podíem dir, escolta això, t'envies link. Abans era, tinc aquest CD o tinc aquesta cinta, te la deix, i aquesta cinta anava rodant. I record molt una cinta Rage Against the Machine, del seu primer disc, que va rodar per tota l'escola, i per tot, i per cats amics, I és un poc la manera que jo tenia. I la influència més gran és la música per jo que he tingut a les anglosaxones, en el sentit de... Escoltava res que és de Machine i sabia que eren fans d'en Bob Marley. Així que escoltava que eren Bob Marley, me flipava, passava més escoltant en Bob Marley, d'en Bob Marley passava... escoltava el meu germà escoltant en Bob Dylan i començava a escoltar en Bob Dylan, saps? I anava mesclant, i anava escoltant, i sempre que arribava a casa meva escoltava música. I és curiós que a vegades per jo la música som com si algú, quan necessites les paraules correctes, ve i t'has de dir. Per això a vegades me sembla que ens emocionàvem amb una cançó o ens sentim protegits per això, perquè te donen exactament el que necessites en aquell moment. I això, a l'hora de fer música, jo és el que sempre he cercat fer. Que no cercar fer una cosa que la gent escolti al llarg d'un any, un mes, una setmana, sinó que quedi allà i que en el futur, quan no hi sigui, o ara aquí som, encara que hagin passat anys, la gent pugui anar pel carrer i pugui dir, ara necessita això, i pugui escoltar aquella cançó i emocionar-se, no? Sentir que és el que necessita escoltar, perquè és el que ha fet la música per jo. I els grups que escoltava era com, he tingut un dia de merda de l'institut, tiraves la motxilla, foties el pel jam, i ells deien, vosaltres sí que m'enteneu, no? I aquesta és un poc... La meva influència realment ha estat en grups que he tingut l'impressió que la seva música me curava. Me donava un plus en els meus dies per estar millor.
0: I en el cas del panorama musical en català, sé que, per exemple, coneixes el Petit de Calerí, els seus amics, us coneixeu... d'on t'agafes influències de coses més actuals?
1: Jo, mira, realment, mira, és molt curiós, perquè, com t'he dit abans, jo sobretot la música que sempre he escoltat prové d'Estats Units, d'Anglaterra, no? Perquè és el que des de petit sempre he tingut més a prop. Però, així d'artista, em sembla que ets anomenat el Petit de Calerí, en Joan, un altre seria en Joan Miquel Oliver o en Albert Pla. I és molt curiós perquè en tots ells m'ho han conegut. Perquè la vida ho ha volgut així. M'ho han conegut personalment i no han forçat res. En Joan Miquel Oliver resulta que és amic d'uns amics meus i m'ho hem acabat coneixent a un dinar, d'allà m'ho hem fet amics, d'allà he pogut tocar amb ell, i d'allà l'he pogut escoltar més en profunditat perquè, clar, aquesta connexió ha fet que vam... I veure que moltes coses que hi fa m'agraden, no? I veure que té aquest món interior i aquest món d'imaginació molt potent. I en Albert Pla...
0: Sí, és molt imaginatiu, sembla donar aquest sentit.
1: I en Albert Pla, igual. Jo en Albert Pla li puc fer de taloner a Cadaqués, d'allà mos coneixem, mos duim bé, i d'aquí es comença a forjar una amistat que acaba passant quan ell ve a Menorca, me convida també quan va tocar en Estetes Esborn a cantar un parell de cançons amb ell. I en Albert Plàcic, que també és un artista que, clar, l'escoltes i veus perquè han connectat i perquè quan mos han conegut mos han duit bé, perquè estem un poc en el mateix nivell, en el sentit de que la imaginació per nosaltres és bueno, màgia. No? És màgia, és com mos agrada perdre'ns i inventar històries que poden ser quotidianes però a través de l'imaginació i que passin moltes coses, potser dins d'una cançó passen mil coses que no saps prou bé on t'ubica-les, però al final estem xerrant de la soledat o estem xerrant d'algunes coses més quotidianes, però ho fem a través de sortir un poc del que seria la forma més formal d'explicar les coses. Vull dir que jo són els artistes que realment m'arriben, en Joan Colomo, són aquest tipus d'artistes que també m'arriben molt perquè veig això, veig que també els agrada jugar. Jugar.
0: De fet, vau poder tocar junts en el jazz va
1: sí, fa... amb en Colomo, amb sí. En Pau Bellver i amb en...
0: Va ser molt especial aquell
1: vespre. Sí.
0: Molt xulo.
1: No, jo també, ja t'he dit que a més és fantàstic quan te trobes gent que connectes instantàniament, el coneguis o no, acabes, no sé, ja me'n recordo en Joan Colomo de sense conèixer-lo, veure les Bar Ulisses, que va estar aquí a un cicle que feien fa molts anys, i al cap d'uns anys ja el coneixes personalment, no ho he anat a cercar, però acabat passant, per tots aquests artistes que he anomenat, són poques aquí de parla catalana que per jo signifiquen alguna cosa, no? Perquè també veig que connectam, que les nostres ànimes connecten d'alguna manera uns amb els altres.
0: I de, no sé, qualsevol darrera cosa que vulguis comentar d'aquest moment.
1: Bon, mira, pues una m'agradaria agrair-vos que m'hagueu fet aquesta entrevista tan guai, que ha passat mitja hora però no m'he donat ni compte, i només dir que molta música, perquè la música ajuda molt a estar millor. I no passarien tantes coses dolentes si més de si moltes persones li donessin més valor a escoltar música i deixessin d'altres històries que no duen un món.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies a tu.
1: A
0: Ha sigut
1: vosaltres,
0: un gust.
1: a vosaltres.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Tot està escrit reuneix algunes de les lletres musicals més icòniques i d'altres que encara no s'han musicat del ciutadellenc Llorenç Marquès, conegut com León Manso. Un poemari que reivindica l'excepcionalitat d'una escriptura única que combina imprevisibilitat de tocs surrealistes, quotidianitat i humor.
0: Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: trobar personal preparat i disposat a treballar de valenta en un restaurant d'estiu s'ha convertit en una odissea. L'establiment familiar fa anys que rutlla, però obrir des dels berenars dels matins fins als sopars dels vespres requereix una plantilla que constantment entrava en crisi. Això ha duit a un replantejament que ha resultat virtuós.
1: Època de muda. Capítol 47. Canviar el rumb.
0: Després de dues temporades de passar molt d'estrès perquè les coses sortissin bé i que la clientela marxés contenta, l'amo va decidir fer un cop de cap. Ara només fan un torn de feina i tanquen després del dinar. I resulta que ha estat un encert, des del punt de vista econòmic i també pel que fa a la qualitat de vida dels treballadors. A la societat actual sempre incentivada al consumisme, sovint es confon el volum que mou el negoci amb els resultats del negoci. I moltes vegades, reduir el volum vol dir augmentar els beneficis. Perquè a partir de cert moment, les despeses afegides s'enduen més diners que els ingressos que se'n deriven. Això ho coneixen bé alguns ramaders de Menorca, que han acabat rebaixant el nombre de vaques i així han aconseguit augmentar els beneficis. Pel mateix motiu que en el cas del restaurant. I és que el bestiar que no pots alimentar a partir d'una producció raonable de pastura a la pròpia finca obliga a comprar pinsos i farratges externs, que tenen un preu superior als ingressos que generen les vaques afegides. Tenir manco animals també vol dir reduir mal de caps i tensions, així com alliberar temps per poder fer altres coses que poden ser més estratègiques per a la viabilitat econòmica i per a la qualitat de vida de la gent. De vegades, menys és millor. Com és lògic, potser podran oferir una altra òptica a l'empresa de begudes que ven al restaurant, al repartidor que les hi porta o la tenda que ven pinsos als pagesos. El món està format de moltes peces i totes tenen la seva importància. Però amb un poc de visió de mig termini, més enllà de salvar l'any, tan de moda actualment, hauria d'interessar més que el restaurant no acabi tancant o que el pagès no hagi d'anar a fer de jardiner perquè no surten els nombres. Perquè si arribem a aquest punt, el negoci no serà menor, serà zero. La saturació turística és un dels temes actuals que provoquen debats, anàlisis i reflexions. S'entreveu un interès important d'alguns sectors per evitar que un procés així prosperi, perquè hi ha el risc que la gent arribi a conclusions similars a les dels exemples citats. Per això hi ha intents reiterats de catalogar aquests moviments com a antiturístics, a fi de situar les potencials alternatives en una situació de marginalitat. Però molta gent ja ha vist que el turisme, en realitat, ven l'entorn que millor s'ha conservat. I l'han conservat aquells que ara es pretén catalogar d'antiturístics. No es tracta d'anar contra el turisme. Es tracta de canviar el rumb d'un creixement que ofega. Buscar una economia que generi beneficis reals, que millori la vida de la gent i que vagi recuperant un planeta que també s'ha de poder habitar en les pròximes dècades. És un camí que s'ha de recórrer amb convenciment i satisfacció. Convindria.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

He trobat la plegueta on fa no sé quants anys un fill de la cucula va començar un poema. Només havia escrit aquest dodecasíl·laba. He pogut suposar per la cal·ligrafia que no era el primer cop que escrivia aquell vers. Llavors m'he demanat que què volia dir-me, que per què repetia un pic i un altre pic aquella ratxa trista, tan òrfana de tot. Perquè sincerament no en tenc ni puta idea. Quan tingui un poc de temps provaré d'acabar amb l'home dit. Faré un poema que parli d'enyorança, del temps que haurà passat i de les coses entre aquell vers i els altres, de veus que s'han marcit. D'això anirà el poema quan el sàpiga escriure. Per ara, l'he estotjat dins el mateix calaix per quan em torni lleure. La finestra era oberta i m'ha semblat que feia molt d'anys que feia fosca.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

sempre que em recordes. Quan fa xifrat, seré la flama.

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu cor

i a la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Que em recordis quan passi el temps.

I el dia que te'n vagis, amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré, sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes,

0: Bones! Això és Saltreveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: Arrencam amb el quart capítol. Començarem fent sobretaula amb Connexió Menorca, conversant amb el convidat d'avui, en Miquel Truyol, glosador actual amb qui mos aproximarem en el glosat menorquí, aprofundint en el context i les dinàmiques que el caracteritzen actualment.
0: Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar a les 7a Jornades Llibertàries de Menorca, per tal d'esbrinar si s'anarquisme i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim.
2: Saltreveu de sa glosa. Un podcast del col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses. I un espai de joc a través d'esglosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.
3: I avui tenim un programa que és un poc especial per això que tractam. Dic especial perquè hem fet incís amb els programes que duim gravats, amb la música d'arrel, aquestes cançons que mos han arribat per diferents vies, sobretot a partir de la transmissió oral, però avui tractam un estil de música, el món de la música marinera i de les habaneres, que té un component un poc diferent d'aquesta música d'arrel. I avui, a més, tenim en nosaltres tot un referent amb aquesta música, que és en Tòfolmus.
4: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Solo una nueva alianza de luchas transfeministas, anticoloniales y ecologistas pueden proponer la mutación epistémica y política necesaria. Es preciso negarse a volver a la normalidad, porque la normalidad es el problema, no la solución. La normalidad de la destrucción ecológica y de la explotación capitalista y patriarco-colonial es el problema, no la solución. Las instituciones, escuela, fábrica, ejército, policía, museo, prisión, residencia de ancianos y las formas tradicionales de hacer política son el problema, no la solución. Solo el arte puede salvarnos. Por arte entiendo una praxis creativa colectiva que reinvente instituciones sociales y modos de reproducción de la vida sobre el planeta. Implosión o revolución. Estimadíssimes oients i oients de Ràdio Far, jo sóc en Cristòfol Pons i aquest és el programa Càpsules d'Art. Un programa dedicat a l'art on fem entrevistes a artistes de Silla. Conversar amb els artistes sobre els seus treballs, però a banda de ratllar sobre la seva pròpia praxis, m'ho reservant també algunes preguntes per esbrinar què en pensen elles o ells sobre temes vinculats en l'àmbit cultural de Silla. Un programa que pretén anar de lo local a lo global. Un programa de caràcter polític que pretén ser radical. La frase en la que hem obert el programa és de l'escriptor, filòsof i comissari d'art Paul B. Preciado. A banda de ser un dels representants de la filosofia de gènere del nostre país, també ho és del món de l'art, però sobretot ho fa des d'una mirada global, posant en dubte les estructures mateixes del sistema capitalista. I m'ha semblat una bona manera, la manera dient, de presentar la nostra convidada d'avui. Ella és na Núria Marquès. Na Núria és llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i viu i fa feina a la capital catalana. És artista multidisciplinària i desenvolupa la seva obra a través de la fotografia, el dibuix, l'escultura i el vídeo. Na Núria Marquès relata, a través de les seues obres, l'impacte del context en la intimitat i la identitat. En la seva obra més recent, mescla la cuina en la narració per ratllar de com els canvis polítics afecten a la quotidianitat i la identitat. A més de continuar explorant les possibilitats del dibuix, desenvolupa una sèrie de recerques sobre la dimensió alimentària més enllà de l'acte de la ingesta d'aliments. A banda de això, na Núria està reconeguda en diversos premis. Ha exposat nacional i internacionalment la seva obra i forma part també de col·leccions públiques i privades. Fetes les presentacions, començam. Hola, Núria, com estàs?
2: Hola, Tòfol, bon dia. Molt bé, gràcies per convidar-me.
1: Per començar, mos podries explicar què és això de ser una artista multidisciplinària? Tu has fet feina amb molts tipus de llenguatges, vídeo, la fotografia i la instal·lació. Explica'm-nos un poquet en què consisteix aquesta etiqueta.
2: Mira, ara mateix que sent multidisciplinària me sona com a de l'any de la pera, sincerament, perquè avui en dia les pràctiques artístiques són híbrides i no se classifiquen com ho feien el moment que vaig estudiar. Crec que això me sona com a dels 2000, com quan hi havia la moda del menú degustació o els arquitectes estrella, m'he agafat una miqueta d'aquella manera. Però, bueno, fent-ho fàcil, és que toques moltes tecles i depenent de la recerca que estàs fent, la formalitzes amb un llenguatge o un altre.
1: No estàs format a una manera de resoldre la feina artística?
2: No, de base. La resols en la manera que creus que és més convenient per aquella recerca o per aquella idea que has tingut. Sí que es ve que té més facilitat per dibuixar que per fer fotografies, aleshores si és un projecte que requereix una intervenció més directa, tot d'un agafes llapis.
1: Així, finalment has acabat utilitzant un poc el dibuix. Com l'utilitzes?
2: Mira, Hi ha un parell de coses. Jo no sabia que sabia dibuixar. Això està grosa. Ho vaig descobrir bastant tard. Entrats... Mira, el vaig descobrir el 2009, el 2009. Què va passar? Jo vaig acabar la carrera el 2000 i del 2000 al 2009 van tenir com una bombolla color de rosa, peludeta, com un pom-pom, que podies viure del teu art, hi havia mogollon de beques i te podies permetre fer produccions caríssimes. Quan va arribar el 2009 i va venir la crisi que tots coneixem i tots en menor o major mesura van patir, vas dir, bé, s'ha de dibuixar primer perquè és econòmic, perquè no necessites espai per guardar les obres, no necessites un gran taller, etc etc etc. I aquest fet no només me va passar jo, va passar a molt d'artistes i de fet a vegades feien bromes entre nosaltres i diguen, va ser quan va entrar l'arte fotocòpia.
1: A una entrevista en el canal de Vimeo d'Esbaluart dius una cosa que me va agradar molt. Dius, els teus malsons a vegades no et deixen viure els teus somnis. De què rellava que treballo aquesta època?
2: El treball que tenen en Esbaluart és d'una primera època, una primera època que parlava molt del meu jo interior. Crec que més de parlar del jo, ara amb perspectiva, me'n dono compte que parlava de salut mental, en general. De salut mental a nivell d'ansietat, a nivell d'estrès, sobretot dins el món de les dones artistes, les meues companyes, i tothom patia de lo mateix i en aquell moment era com a, que passa, com ho feim, i vaig començar a fer i recerques i dibuixos sobre aquest tipus de malsons. Mm.
1: I n'hi havia més d'un de jo interior que convivia alhora?
2: Hombre, i encara a dia d'avui, com els congrés dels diputats, l'interior, hi ha vegades que vas d'acord, a vegades que te van en contra, a vegades que s'associen entre ells, i a vegades hi ha emocions de censura.
1: Ah. I sobre aquestes obres que formen part de la col·lecció d'Esbaluart, com has dit, dius que el teu treball et centra en el jo interior, en les pràctiques psicològiques, a les que mos veiem submesos a diari a la necessitat d'escapar dels paradisos artificials. I m'encanta això de paradisos artificials. Mos pots explicar un poc de què va aquest concepte i al voltant de què gira?
2: Mira, me fa molta gràcia sentir-ho. Me sembla com el mateix de multidisciplinar. Ha canviat molt el món, han canviat molt les coses des de que vaig fer aquesta peça. Els paraïsos artificials, clar, pues era tot lo fantàstico, lo color de rosa, lo de plàstico, el pompon i la purpurina i els clips. No? I ho explico així de banal perquè és així una mica el que se vivia en aquella època. Ara hi hem tingut una pandèmia, tenim una emergència climàtica, tenim molta major consciència i els paraïsos artificials crec que és una de les coses que ens... la falta de consciència, voler escapar, voler estar... fora de tu, voler estar fora de tu, una mica anestesiat, era el que se llevava a l'època i ha estat el que ens ha conduït en aquesta debacle. Una de les coses, per suposat. A vegades quan xerxo molt categòrica i hauria de ser una mica més suau.
1: O sigui, la proposta actual ja no és entrar dins aquests paraïsos per trobar una espècie de refugi, sinó ja fer front i encarar en la realitat. Sí?
2: De quan?
1: Recentment, així com a anècdota, vaig veure un vídeo d'en Zizek, en Zizek, el filòsof, que explicava que profunditzar dins un mateix vol dir, i cit textualment, trobar merda i fantasies monstruoses. Ell diu que l'única manera de suportar un mateix és identificar-se en la seva pròpia màscara. Tu has trobat dins lo profund del teu jo interior tot això o creus que l'Uden Zizek és verborrea?
2: No, crec pas que sigui verborrea. Crec que pot ser la teua pròpia pesadilla. Pot ser la pesadilla de la teua vida. Identificar-te amb màscares o no ho sé. Pens que la gestió de la teua pròpia llibertat és el que sí que realment te pot fer estar estable i te pot fer que te reconeguis. T'he contestat, Tòfol?
1: Perfectament.
2: Vale.
1: Una de les interpretacions del que diu en Zizek, de part meua, és que podem construir-nos, no? Aquesta màscara és una espècie de construcció del nostre jo. Aquestes màscares són aquestes capes que anem posant per tal de construir un jo. Canviant de tema, en el teu projecte Once Upon a Time, dius que t'has inventat un personatge. Quin és?
2: Once Upon a Time és una lota que tenia una cabellera molt llarga, molt llarga, molt negra, i aquesta cabellera l'ofegava. Aquesta cabellera era la representació d'aquesta pesadilla interior, d'aquest xoc amb, bueno, amb el que tens, amb el que sents i amb el que vius. Això era ella. I el vaig utilitzar com a avatar durant molt d'anys. M'anava molt bé, m'expressava molt bé a través d'aquesta personatge.
1: I quina, com es va formalitzar?
2: Eren dibuixos i Once Upon a Time era una animació.
1: Ah.
2: Fa molta estona que no faig una animació i ho enyorro, perquè és com a meditar, quasi.
1: És a dir, es va formalitzar a través d'un dibuix i l'animació...
2: I el dibuix va esdevenir una animació.
1: Ah. És una feinada fer una animació.
2: Sí, però està súper. Sí.
1: Per seguir xerrant sobre feines teues, què va ser l'efecte Tropical Apache?
2: Mira, Tropical Apache és una cosa supercuriosa. És el moment, diguéssim, el punt d'inflexió quan vaig passar de parlar de tot aquestes... psicologia o emocional o jo interior, el que li volen dir. Ara potser encara tindria noms molt més fancy. Tropical Apache vaig començar a utilitzar la cuina com a llenguatge, com a narració, i vaig fer un llibre

0: un pijama, un com es deia, un banana split. Així com ho cont, sembla un estiu sense fi. Però fent un anàlisi acurat, te'n dones compte de segons com s'anava obrint Espanya al món exterior, amb quins països tenia relacions econòmiques, nosaltres teníem uns ingredients o uns altres ingredients. I també per l'obertura en el turisme, quin tipus de turisme teníem, etcètera, etcètera. Aleshores, aquest llibre, que me l'han copiat infinitament i que ara pots trobar Pinterest i tal, això és, bueno, aquestes coses passen, però realment me van disgustar. I va ser, és una de les raons que, per la qual no tinc pàgina web tampoc, perquè, bueno, whatever, és igual, seguim. Després d'aquest èxit de Tropical Apache, perquè va ser un èxit, va ser, ja va passar segona edició i l'estem acabant, vaig anar a Madrid a una fira i es van vendre tots els dibuixos el mateix dia. Va ser una cosa al·lucinant. Me va donar molta confiança, me va donar calerons i vaig veure que a través de la cuina podia seguir explicant aquest impacte del context, la intimitat i la continuïtat de les persones. Aleshores, ja que havia fet aquest llibre sobre la transició espanyola i les receptes de cuina, vaig estar pensant... Bé, en una època de la meva vida vaig anar bastant al Golfo Pèrsico i volia anar molt a Iran. Volia anar molt a Iran, volia anar molt a Iran, perquè la idea d'una teocràcia m'afascinava. Ara... Sabem que hi ha més teocràcia, sabem que hi ha una teocràcia a Israel, sabem que hi ha... Jo no ho sabia en aquell moment, no tenia tan clar el que significava una teocràcia. Aleshores, quan me vaig informar i vaig començar a estudiar sobre aquest tema, vaig dir, ok, me'n vaig a Iran a fer un llibre de cuina sobre receptes i teocràcia. Vaya il·lusa de mi, aquestes coses se pensen quan estàs asseguda ben calenteta en el teu estudi de Barcelona. Però el moment que vaig de ballar de l'avió, que me van col·locar a Zihab, a Esmantó, que és una camia més llarga de la conta i es mocador en el cap, i me van posar a la cola d'uns països que jo no se suposava que havia d'estar. Estaria acostumada a viatjar sempre per països que tu ets el VIP quan arribes en aquella part del món. No, no és el VIP, una gran cola enorme per entrar com a dona. També, si te podien passar per davant, te passaven per davant, etc etc. I en aquella cua, per entrar a Iran, me vaig donar compte que tenia un conflictes interiors superforts, que me pensava que estaven més que superats perquè era una dona que tenia cultura, que havia viatjat, etc etc. I no. No. El que se m'estava revelant de dins era dona privilegiada, dona lliure, i no en tenia res i estigui superenrabiada. Clar, que me passava, no tenia recursos per entendre el que estava passant allà, perquè la versió que ens han explicat d'Iran sempre és la mateixa, sempre vista des d'un punt de vista occidental, que bé, o te conten que allò és Persèpolis i és Pèrsia, i dale, que te pego, i que bonito todo, i que és romàntico, o que és Iran dels ayatolars. I no, hi ha un Iran enmig que s'iran de debò, i s'iran, bueno, de debò no diria de debò, s'iran de dia a dia, s'iran de persones i tal. Aleshores, com que no podia desxifrar res de lo que passava, perquè no entenia res, vaig decidir fer un mètode de recerca, que era que cada dia, vaig fer aquest experiment durant 30 dies, cada dia anotava tot a un paper, o feia un dibuix, o guardava una imatge, o el que fos, i ho tancava dins un sobre i vaig amagatzemar fins a 30 sobres. L'experiment va estar 30 dies i quan vaig tornar a Barcelona havien passat 6 mesos i havia paït el que havia vist, el que havia sentit, el que m'havia suposat, les confrontacions. Vaig obrir 30 sobres i vaig fer una exposició en el baluar que es diu Splint de Teheran, que és la melancolia de Teheran. Splint vol dir. I després va esdevenir una publicació. És a dir, que ni rastre de cuina en teocràcia, com podeu veure. Va acabar amb una altra cosa totalment diferent.
1: O sigui, tu anaves a seguir a Teheran amb el projecte Tropical Apache, però vas acabar desenvolupant una altra pràctica, sí, degut a que te vas...
0: A l'impacte del context.
1: Els privilegis nostres occidentals allà no funcionaven.
0: I m'atacaven a sobre. No, no és que no funcionessin, sinó que me jugaven en contra.
1: Mm-hmm. Exacte.
0: Perquè, a més... però per jo va ser el més interessant, perquè va ser el moment que te'n dones compte de que per molt llegit que estiguis, que per

0: Molt pedricat que estiguis. Tens una llavor, tens un plugin que t'han col·locat i que no, a veure com te'l treus de damunt.
1: Has anat acceptant cookies.
0: He anat acceptant cookies, venga, venga, venga, a todos sí, accept all, i després quan te'ls atraues, els cookies, tens un percalet.
1: Bueno, ara faré un vot enrere perquè mos ratllaves del tòpic a l'Apache i per lo que entenc o interpret fas com un anàlisi de la banalització que es va fer a Espanya sobre un procés polític molt important, és a dir, veure-ho a través de les receptes aquestes que mos explicaves de salsa rosa i... Va un poc per aquí, o...?
0: Va per aquí d'alguna manera. Des de luego que va per aquí, perquè la desafectació que té aquest llibre és com la desafectació en la que rep o rebia la transició espanyola amb el que fa molt pocs dies em vaig enterar que al Manco hi havia no sé 15 morts a la setmana. Hola? Algú m'ho havia... Bueno, potser algú ho havia contat i jo no m'havia entemut.
1: No crec, està silenciat. Crec que són més de 200 morts provocades durant 2 anys pel mateix estat.
0: Clar, i nosaltres mentre tant venga, còtel de campes i creps osset. Tot bien, perquè ho havien de travessar de qualque manera, es va, no, no, però que la consciència ha de ser una mica 360.
1: Va haver una espècie de netejada de cara intencionada.
0: Jo crec que va ser part de tot plegat.
1: Bueno, un moment has comentat que no tens pàgina web.
0: No.
1: Mos pots explicar per què?
0: Mira, no tinc pàgina web perquè no m'agrada estar sobreexposada. Què significa sobreexposada per jo? Som major. Bueno, major no som de saber... Vaig estudiar a era pre-internet. Aleshores, doncs, som molt analògica amb aquest aspecte i utilitzo quasi com una militància la meva pràctica artística i si estic a la web o moltes xarxes me sent sobreexposada. I per jo una exposició té un moment, té un temps, té una durada i té un lloc. I després que passi a ser online, no sé, és que no me va bé. No me dóna rotllo.
1: És molt interessant la paraula exposició i sobre, vull dir, exposició, vull dir, la mateixa paraula. Vull dir, hi ha alguna mena de o plantejament o reflexió al voltant del sobreús que fem d'internet, d'estar allà constantment cridant l'atenció?
0: A veure, no és intencionat 100%, però té un punt d'activisme. Té un punt d'activisme perquè tot i les coses boníssimes que té la xarxa té una cosa molt bona, per exemple, que és que gent treu segregació. Una persona d'un camp de refugiats, ara mateix que deu tenir internet mitja hora cada dia, a Gaza, pot accedir a coneixements que podem accedir nosaltres. I si no hi ha la xarxa, això no passaria. Però, per l'altra banda, té tot un espectre maliciós i perniciós i tal que no me va tan bé.
1: Per fer un vot amb la teua feina, anem a l'actualitat. Com ha anat aquest projecte anomenat Millets de Saigon?
0: Mira, aquest projecte és el darrer que he fet i estic supercontenta, estic molt contenta de tot com ha anat, és sobre cuina i sobre menjar. Què és aquest projecte? Sud-est asiàtic, ara xerrem de Vietnam, o no, el que es deia la Indoxina francesa abans, etc etc, no hi havia blat, no existia el blat. Què passa? Els francesos van arribar, van colonitzar i com és natural van arribar amb la baguette davall el braç. Perquè què passa? Quan te deia allò de la dimensió alimentària, més enllà de l'acte d'ingesta, el projecte colonitzador inclou el menjar, especialment amb el projecte colonitzador francès. Què passa? Que arriba la baguette, els francesos obliguen a fer baguettes a tutiplén en els vietnamites, entren moltes vegades aquesta farina a les cases vietnamites a través de que les dones i els criats feien feina a cas francesos i els obligaven a cuinar francès. El blat no creixia a l'Indoxina per les condicions climàtiques, aleshores es dedicaven a dur blat des d'Europa cap a Indoxina, perquè clar, sense vaquer no hi paraíso. Que va passar Segona Guerra Mundial, invasions, etc etc. Els vaixells tenien coses millors a fer que traginar farina a l'Indoxina i els vietnamites van començar a mesclar farina d'arròs amb farina i van fer una baguette que es diu bahami. Aquí anem amb el tema. Bahami. Bahami és un entrepà que està fet d'aquesta baguette que se fusió, se crioli... no es diu fusió, es diu que quan es mesclen dues, la hibridació de dues cultures, la vietnamita i la francesa. Aquest pa, amb la seu en la guerra del Vietnam i la seva guerra d'independència, es va convertir, diguéssim, com nòmada, com és. Ells es havien de moure a través del país per amunt i per avall i tenien aquest entrepà que estava farcit de menjar vietnamita, però tenia la forma d'una baguette francesa. Aquest país no és un país que ha disfrutat de gaires èpoques de pau i quan hi va haver la darrera guerra de Vietnam, que coneixen tots, que per una altra banda he al·lucinat bastant quan he indagat amb aquest tema, perquè és una guerra pop, una guerra que té música, una guerra que té imatges, una guerra que... una guerra pop. Es veu que la guerra freda també va ser pop, però bueno, jo com la guerra de Vietnam no havia vist una altra. Resulta que els boat people, que signifiquen les persones dels boats, que serien com ara la gent de les pateres, sortien de Vietnam com a refugiats pitant i els recullen a alta mar. Els que tenien sort, barcos americans ni els duen a Amèrica. I Amèrica va muntar totes les seues comunitats i es va a mi aquest entrepà va tornar a Occident d'una altra manera. Aleshores, el meu projecte, a part de fer una recerca de tot aquest tema, va ser fer un acte, fer una performance. Me'n vaig anar fins a París, vaig entrevistar i vaig comprar unes baguettes en el Panader d'Assany, perquè com sabeu a França cada any fan el millor premi de la baguette francesa. El Messier Panader d'enguany és una persona que ve de Sri Lanka, cosa que també me va encantar, perquè vaig trobar que sí, que sí, que havia de ser així, que si els francesos colonitzaven i agafaven la baguette i la feien identitat francesa, que el panader de Macron fos de Sri Lanka perquè havia guanyat el premi de la millor baguette, me va encantar, era una persona fascinant. Vaig agafar aquesta baguette, me la vaig posar davall el braç i me'n vaig anar directament fins a Saigon.
1: Wow.
0: Dins l'avió, no? I quan vaig arribar a Saigon me'n vaig anar a visitar la família més antiga que feia bamis a Saigon. I vaig dinar amb ells, vam compartir, vam xerrar com vam poder. Va ser una cosa bastant difícil. Una altra d'aquestes coses que vaig pensar romànticament des de Barcelona i quan m'hi vaig trobar me va costar una mica. I ells me van farcir la baguette del seu... de bami i van fer tot aquest dinar col·lectiu com un acte de colonitzador.
1: I s'ha formalitzat d'alguna altra manera, com el llibre de receptes, dibuixos...
0: Sí, sí, hi ha un diari, com que el diari és una cosa que també es du davall el braç com una baguette, hi ha una publicació que és un diari i que allà hi ha totes les fotos de tot el procés que va ser i les fotos amb elles mateixes també són una peça i també hi ha uns textos i també tinc una peça de vídeo molt petitona que, bueno, que és com, diguéssim, com un videoclip de tot aquest trajecte de la baguette.
1: Està finalitzat ja i sí. Tot això ja és...
0: No he tingut oportunitat encara de mostrar-ho, però passarà. Espero que passi prest i espero que amb aquest acte i amb aquesta feina pugui ser inspirador per persones que no detecten el que els passa quan els invadeixen la seva identitat i, bueno, que vegin un exemple de lo que passa.
1: Núria, tu està clar que el teu plantejament de treball és des d'una vessant política. Política no vulguem dir parlamentària, sinó social. Té aquesta pretensió?
0: Una mica sí. Sí, sí, sí. No sé. De per on m'ha sortit, no m'ho vaig plantejar mai, però he agafat aquest derroteros i he agafat aquest derroteros ben sincerament i honestament vos dic, no perquè sigui el hashtag que toca fer-ho ara, sinó perquè crec que has de fer alguna cosa perquè sí, per canviar la vida de coco o d'inspirar algú, i si m'ho podem inspirar tots millor encara.
1: I a més sembla que políticament, però des dels diàlegs, per lo que veig, no? Des de dir que un francès pugui dialogar amb un vietnamita. Perquè aquí normalment dic que el programa pretén anar ser polític però ser radical. Què en penses tu de lo radical?
0: Jo crec que a vegades s'ha de ser radical. S'ha de ser radical i s'ha de fer un cop damunt la taula i s'ha de posar una reixa vermell que no es pot passar i s'ha de combatre. Ara també penso que hi ha estratègies més soft, més civilines, que poden calar profund i que poden durar amb els temps.
1: En quant al teu treball artístic, tornant a allò d'abans, quin projecte tens ara entre mans sobre què estàs tractant, sobre què l'estàs ratllant?
0: Mira, ara mateix, el juny de l'any que ve, tindré una exposició a Mallorca amb la Fundació Altra, i amb aquesta exposició parlaré de les Illes Balears, que és l'encàrrec que tinc, i ho xerraré a través de tres plantes, que és Fonoll Marí, Ginebró, que per exemple representarà Menorca amb la colonització anglesa i el gin, Fonoll Marí representa Mallorca, Figa representa Formentera i Garrova representa Eivissa. Tots aquests ingredients, a través d'aquests ingredients parlaré de com ha passat les Balears, com ha canviat la identitat de les Balears passant per sector primari, secundari i els de serveis.
1: Bueno, ara que ja hem xerrat de la teva feina, volia xerrar un poc del teu treball assalariat. Tu has fet feina en gar, ajudant en la feina, en el treball d'altres artistes. És a dir, quan no estàs fent feina amb els teus projectes, estàs ajudant altres persones. A banda del GAR, també has col·laborat amb altres institucions. La pregunta és, què has après dels projectes d'altres artistes i de fer feina dins entitats que col·labora molta gent?
0: És que jo crec que fer feina amb artistes és el més divertit del món. I se pot aprendre molt. S'aprèn molt, cada dia s'aprèn molt perquè les mirades són molt divergents i perquè funcionen com a equips i funcionen en col·lectivitat.
1: M'imagino que aquesta feina, a banda de ser nutritiu personalment, també és perquè no pots dedicar-te 100% a la teva feina en un sentit econòmic, no? Actualment estàs fent feina a Manifesta 15 a Barcelona. Què fas allà?
0: Són la coordinadora de producció. Sí, normalment sempre faig producció per artistes. Perquè crec que tant en GAR també vaig fer el mateix, els meus anys de freelance també he fet això. Bueno, perquè com que som artistes els puc entendre. Aleshores, no sé, la vessant aquesta de productora d'on t'ha sortit, però me funciona i me dona calés per viure, me dona doblers per viure. I també te diré una cosa, 100% artista, tots els dies, cada dia, tots els dies no podria més, perquè sí que seria una pesadilla de la meva pròpia vida.
1: També té aquesta base en col·lectiva, Manifesta 15. Us pots explicar un poc de què tracta?
0: Mira, Manifesta 15, encara com us he explicat abans, és la transició ecosocial, i Manifesta 15 ha dissenyat tot el seu concepte a través d'investigació d'artistes i col·lectius, però col·lectius artístics i no artístics, ecològics, ecologistes, activistes, etc. Aleshores, tota aquesta recerca ha estat el que farà el marc perquè ara venguin altres projectes. Què he fet allà? He acompanyat en aquests col·lectius. Ara ja estic fent feina amb els encàrrecs nous d'artistes i amb el resultat de la Open Call. I què més, avant? Perquè ara troc que m'he perdut.
1: Perquè Manifesta és una bienal?
0: Manifesta és una bienal nòmada que va néixer en 1996 després de la caiguda del mur de Berlín. La idea era construir un teixit cultural entre el bloc est i el bloc oest. Aquesta bienal cada 2 anys es mou de ciutat, que és quan les ciutats la criden i li fan un encàrrec. En el cas de Barcelona és la transició ecosocial. No feien feina amb curadors, feien feina amb creadors Creative Mediators, que això vol dir mediadors creatius, i feina juntament amb els artistes, amb els col·lectius que abans he anomenat, amb el Creative Mediator, i tots equip fan feina en solfa. I això és una cosa que crec que m'està resultant molt atractiva i molt inspiradora. A vegades penso que sóc molt afortunada que es cap me pugui fer crispetes tot el dia.
1: Uau, és que és un plantejament bastant atípic, no?
0: Sí, sí, és un experiment, de fet. I pens que va cap aquí, el món de l'art.
1: Ara mateix, o al llarg de les teues darreres feines, el teu treball està lligat en el dibuix. Però quins són els teus referents? Bueno, més que referents, quins són els artistes que t'agraden?
0: Mira, són dels artistes que m'agraden, m'agrada que m'ho demanis perquè no som molt constant amb els artistes que m'agraden. M'agrada una peça d'un artista, m'agrada una exposició d'un altre artista. Ara mateix, amb aquesta feina que tenc accés a molt de treball artístic i molt d'artistes de qualitat, estic molt fascinada per sobre d'un col·lectiu que es diu The Embassy of the North Sea, que vol dir els ambaixadors del Mar del Nord. Aquest col·lectiu, la seva pràctica artística, és donar drets en els cossos no humans, diguéssim, ells volen donar drets a les aigües, en els rius i a la mar. I la seva pràctica artística, per exemple, darrere que van fer, ho formalitzen en vídeos, ho formalitzen en conferències, etc. Doncs ells escolten les aigües, fins fa molt poc, i no sé si el Mediterrani està així, però el Mar del Nord sí, estan contaminats per vertit, per abocar...
1: Vertent? Bueno, sí, perdona. Sí, aboquen.
0: Per abocar, per plàstic, etc. Però el tema de la contaminació acústica no estava contemplat. Les plantes i els peixos emeten sons i emeten vibracions que fa que puguin navegar i evitar el seu hàbitat saludablement. I ells fan això, estan intentant dotar a les aigües que sigui jutjat si la gent que contamina acústicament.
1: Jurídicament.
0: Jurídicament.
1: Sí, sí. Ah. Bueno, seguint amb el tema de referents, cerques en els teus gustos, cerques que hi hagi paritat? O sigui, te veus més reflexada en treballs que siguin fets per dones o això no t'importa?
0: No ho cerc, però normalment són dones, eh? No sé per què ni per què no, però normalment acabes mirant. Moltes vegades no saps si hi ha un home o una dona darrere. Tampoc vaig a mirar si la foto en què sembla, ni li demanaré el pronom, perquè és una cosa que realment cada un que faci el que vulguis, tothom inclòs, com si és un ponis que dibuixa i m'agrada el que fa, no m'importa.
1: De fet, has introduït un element nou, perquè aquesta pregunta potser l'he fet alguna vegada, però ets l'única que m'has respost que és un col·lectiu. Aquests justament són un col·lectiu. Són
0: sí, les... no, i un altre col·lectiu que també m'agrada molt, que es diu On Trade Off, que és un col·lectiu que està format per gent del Congo, austríacs, belgues, un col·lectiu molt plural, i és un col·lectiu que treballa sobre l'extractivisme. L'extractivisme des de les mines del Congo o l'extractivisme de l'energia de les persones. L'extractivisme de l'energia de la protesta, per exemple, no? Com poden... Una manifestació, l'energia que es crea allà, com pot ser estreta, utilitzada i bueno, extractivisme pur i dur. Wow. I m'afascina, perquè tampoc poden parlar de mines o de fàbriques, de Fecsa Endesa, com poden parlar de l'extractivisme d'una manifestació.
1: Uau. Bueno, canviant de tema... normalment demanem a cada persona entrevistada que en pensa de la professionalització de l'art, si mos ajuda o mos precarieritza. Te volia fer un apunt a tu, perquè en el Remedios Zafra, en el seu llibre El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital, mos diu que hi ha un sobreentusiasme per part de l'artista, induït aquest entusiasme per les institucions per agradar en aquestes, és a dir, en els museus, galeries, comissaris... Justament, aquestes seran les que li obriran les portes per poder viure de la seva feina, els museus, etc. Que necessita, laboralment parlant, fer-li la pilota per introduir-se dins el mercat. Però, per altra banda, mos diu una Zafra, hi ha una recessió d'entusiasme amb la pròpia creació. Ella mos xerra d'entusiasme induït, es de les institucions, i l'entusiasme íntim, es propi, de la creació. Moltes vegades gastem massa energia en entusiasme induït i ens lleva energia en l'entusiasme íntim del procés creatiu propi. Tu què en penses d'això? Creus que estàs d'acord? O...
0: Com te diria això? Crec que hem de fer una revisió profunda de lo que significa professional i lo que significa èxit. Pens també que siguem precaris i que hem de fer feina de diverses coses no ajuda cap de les pràctiques que podem fer, perquè al final acabes fent tot medio mal. No, ho fas bé, però ho fas una miqueta, sempre ets espineta clavada quan pintes, perquè pintes perquè hauries d'estar fent diners. Quan estàs fent diners perquè fas diners, perquè el que voldries fer és dibuixar, i això te fa una espècie de còctel dins el cap que no pot acabar bé, però la culpa no és tota nostra. Crec que aquí som corresponsables, els artistes, perquè sí que potser podríem agafar unes posicions més radicals amb aquest tipus de... i no donar els nostres talents o les nostres habilitats gratuïtament, però per l'altra part, com diu ella, hi ha tot com una conxorxa.
1: Es poder és massa gros com per fer-hi front nosaltres individualment?
0: Sí, perquè el desgast que te suposa l'altre vessant no te deixa... I que tampoc crec que haguem de ser responsables 100% d'això. Crec que forma part d'un canvi tot, d'un canvi de paradigma.
1: De fet, ara amb això de que deies de canvi de paradigma, na Zafra, en el final del llibre, deixa oberta la possibilitat de que hi hagi més intimitats a part de la íntima i l'entusiasme induït i l'entusiasme íntim. Creus que n'hi ha d'altres? Perquè com que tu m'has xerrat de col·lectivitat, creus que hi pot haver un entusiasme col·lectiu?
0: Sí, perquè quan te sents que pertanys a un col·lectiu ja hi ha un entusiasme de base, perquè és una cosa xula de ser.
1: Bueno, canviant de tema, en Paul B. Preciado diu que només l'art mos pot salvar. Ell ratlla d'art dins un termes més humanístics, però que té la clau per inventar noves possibilitats. Tu penses que l'art està massa magnificat?
0: No. Jo crec que l'art... jo crec que hi ha molt art i moltes maneres de... Jo crec que estic totalment d'acord amb la funció que li dona en Preciado a l'art. Però és que s'ha de posar l'activisme d'aquest col·lectiu que vos donava, que vol donar drets en els no humans.
1: Realment creus que s'art pot salvar-nos?
0: Disculpa?
1: Si mos pot salvar s'art, realment sí, si mos pot salvar, sí.
0: No només... És que clar, si pensem art en majúscules i que ets art i t'imagines art com el MoMA, no, és molt més que això. L'art són moviments transgressors, l'art és pensament, l'art és activisme, no només són les formalitzacions museïsables, l'art, hi ha molta altra cosa. I des de luego no t'estitxaran d'art con sal... No sé com t'ho diria, vull dir, sense ser ofensiva. S'art de debò, no és que pinta arbres o abraça arbres, té funcions polítiques molt sèries des de sempre. Això no és nou, no m'ho estic inventant.
1: S'art se veu encasillat en el moment en què se tanca dins una capsa blanca i se pengen els quadres allà i ja està, no?
0: Sí, jo trobo que se desactiva.
1: Se desactiva? També aquestes institucions o museus, etc., creus que fan recaure una espècie de mite damunt la figura de l'artista? La figura de l'artista sou en grandilo.
0: Eso, sí. Jo t'entens perfectament. És que és tot un establishment. Com... A veure, no mos han d'enganar que els artistes algo especial tenim, tots plegats, encara que sigui una pedrada. Però un al·lur existeix. Tampoc ara hem de dir les coses com no són. Per bé, per sort o per desgràcia, perquè a vegades pots pensar que més que afortunat és una creu que t'ha caigut. Y si después si se posen de la seva part con los endorsamientos y tal, pues potser se tors tot en general, la visió del món de l'art en general pot estar esbiaixada.
1: Tu que has estat en contacte amb moltes institucions i artistes, aquesta pregunta te la faig perquè en el llibre Curacionismo, como la curadoría se apoderó del mundo del arte y de todo lo demás, afirma que hi ha una sobremitificació de la figura del curador i que s'ha fet seu el paper, un paper que la pròpia figura, la mateixa del curador, ha sobredimensionat. Creus que necessiten realment comissaris o, per contra, aquesta relació està jerarquitzada i, per tant, és paternalista?
0: Crec que és paternalista i crec que ha estat una moda. Crec que ha estat una moda del curator i de la curator que resistiran dins institucions grans i tal, perquè han de programar i qualcú ha de programar, però en altre tipus de contextes la figura del curador està desactivada. I s'ha desactivat sol.
1: És que fins ara m'ho has ratllat com que els artistes col·laboren entre ells, però ja no només amb una vessant artística, sinó que aquesta multidisciplinaritat també ha agafat altres disciplines de molts altres àmbits, com pot ser antropòleg, sociòleg, però també científic, no? És aquesta comunitat que desplaça la figura del curador.
0: Penso que sí.
1: Fem un vot i m'ho anem a lo local. Com veus la situació de les bones pràctiques a Menorca i després també en el món de l'art en general?
0: Les bones pràctiques a Menorca són fatals, però des de com tractar amb la mà i la terra, les persones, els artistes que fan els foranis quan venen amb nosaltres, crec que anem una miqueta o revisant prest o tindrem diversos problemes. Què m'he trobat jo a Menorca exposant? Doncs mira, he de dir que personalment, com que no vull exposar si no compleixen les bones pràctiques, m'han tractat bé. Les bones pràctiques en el món de l'art cada dia estan millor, hi ha moltes coses a fer, està clar, però es fan coses i també els artistes ho fan, la majoria ho fan molt bé, la majoria no donen els braços a torcer, no comprometen el col·lectiu, són responsables, perquè si tu acceptes una mala pràctica, no només l'acceptes per tu, sinó que l'acceptes per tot el teu col·lectiu, allò deixa traces. També és molt fàcil jutjar quan no saps en quina situació es troba aquell creador o aquella creadora, perquè hi ha un temes forts, i hi ha una precarietat econòmica molt gran i, a més, hi ha una la precarietat econòmica dues, la precarietat emocional, i aquí ja són paraules majors.
1: En el primer programa, la primera càpsula que vam fer, n'Andrea Vitoi mos va xerrar dels falsos autònoms, perquè ella creu que l'artista no és un empresari, sinó que és un treballador. Clar, la reformulació que podria ajudar els artistes políticament xerrant i parlamentàriament xerrant, podria ser regular les lleis?
0: És que jo no crec que un artista sigui un treballador ni un assalariat. Un artista és una unitat de pensament i és un emprenedor, és soci que es deia 90. És una persona que genera de nou coses que no s'havien pensat abans, genera des de zero, inventa, crea, fa coses noves. Això no és un treballador. Té un risc, està clar, molt gros. S'han de regular les lleis, el tema dels autònoms no està bé, però crec que no té res a veure com que siguis assalariat o no siguis assalariat. Això ara potser m'han anat per les rames perquè no sé ben bé com tenc que articular aquest tema, però no has de ser dependent de ningú, tu ets el teu propi... És que, a més, si te posen... No ets un treballador. S'han de regular les lleis, s'han de fer uns règims diferents o el que sigui, però no...
1: Uns règims específics.
0: Sí, jo crec que s'han de fer uns règims específics.
1: Tornant a Menorca, quina ha estat la teva experiència en l'àmbit cultural? Si has trobat facilitats o... Per contra, creus que no és un bon lloc per desenvolupar-se artísticament rellant?
0: És, és de venir aquí amb una vida molt plena interior i pots fer feina molt bé perquè és un lloc que fas feina molt bé perquè hi ha molta tranquil·litat i és, se pot fer feina molt bé. El que passa que, clar, l'accés a esdeveniments culturals, a conferències, educació, etc., és molt limitada i per això crec que és un mal puesto, perquè fa, pues, es creen unes visions esbiaixades molt rares, sí, es fa tot una miqueta petitona, tant és mal sentit, eh? Vull dir, costa que s'obrin les mires i sempre és que hi de lo millor, que hi de lo millor, si jo ho entenc, eh? Ho entenc perfectament, però que hi de lo nuestro, no? De tots, ja a nivell de, no de Menorca, a nivell de Balears, a nivell de...
1: Falta que s'introduesquin dins Menorca pràctiques més que se duen més contemporànies.
0: Sí, és que, no sé, una mica està una miqueta massa blindat, això. I no fa falta que ho dugui qualcú de fora, eh? Estic completament segura que aquí hi ha persones molt vàlides per fer aquesta transmissió de coneixement. El que passa és que estan desactivades, o no sé on són.
1: Us faltaria una part més col·lectiva dins l'àmbit cultural i artístic de Silla?
0: Sí, des de formació, des de formació no reglada, conferències, concerts...
1: Bueno, Núria, se m'han acabat les preguntes, no sé si tens res a afegir. Ha estat un autèntic plaer tenir-te aquí avui i gaudir de les teves reflexions. Seguirem atentes en el teu treball, tot i que no hi hagi pàgina web. Però dic a les espectadores que almenys deixarem el link del seu Instagram a la web del programa del Far Cultural, de Ràdio Far. La cançó que sonarà per tancar el programa d'avui és del grup Melenas i es titula Bank. Trobareu l'enllaç de la banda sonora del programa a la pàgina de cada càpsula. Moltes gràcies, Núria.
0: Gràcies, Tòfol. Només dic que si me voleu demanar qualque cosa per Instagram o m'ha quedat alguna cosa per aclarir, també me podeu escriure tranquil·lament i també vos dic que dibuix molt millor que xerra.
1: Està molt bé, sabreu, te demanaran coses. I moltíssimes gràcies, oientes de Ràdio Far. Us esperam en el proper programa. Molta salut a tothom.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ara mateix escoltareu una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: Això vol dir que era un home ja d'edat, que era molt pescador. Tant ho era que moltes vegades solia passar set tot el sant dia damunt ses penyes, pesca qui pesca. I era tan poc afortunat que quasi mai tocava escata. No agafava res. Com ell veia la seva poca fortuna amb es pescar, s'enfadava i començava a dir batalls i més batalls, tants com n'hi venien a sa llengua. Se remolcava per damunt ses penyes i pareixia que havia de fer estrò. Un dia, quan va arribar es fosquet i va veure que no havia agafat cap peix, se va posar més maleït que una aranya verinosa i va començar a fer pauadetes i a rompre amb batalls i males paraules per esbravar-se. En aquell moment, li va comparèixer un senyor molt ben vestit que li va dir:
1: "Germà, i com és que esteu tan maleït?"
2: "Carai, perquè no puc manera puc agafar-ne cap d'aquests dimonis de peixos."
1: "No n'agafau, perquè no voleu."
2: "I vos que ho sabeu, com ho he de fer?"
1: "Si em prometeu fer el que jo vos diré, n'agafareu que no us el podreu acabar de tant molt."
2: "Digau, idò, avam si mos avindrem."
1: "Si me voleu dur d'aquí a un any i un dia la primera cosa que vos sortirà a camí, quan vos torneu a ca vostra, vos asseguro que fareu pescades com mai n'heu fetes."
0: L'home, qui sabia que cada dia li sortia a camí una coseta que tenia a casa seva, sense pensar-hi gens, li va respondre que sí, i aquell senyor va descompareixer. Se tornà a posar a pescar i va ser tan grossa sa pescada que se'n va endur un sac ple i encara n'hi quedava molt. Aplega't de reus, se carrega el sac en el coll i ben alegre parteix cap en el poble. Quan ja arribava, qui primer va trobar va ser el seu fill, únic que tenia, que li sortia a camí. Com ell el veu, se va posar tan trist que no tenia consol.
3: "Idò, mon pare, com és que avui que heu agafat tant peix estàu tan trist? I que heu tingut res de nou?"
2: "No tinc res."
0: I es fi, venga preguntes i més preguntes, però son pare no li va donar esnet de sa seva tristor. No li va voler dir de cap manera. D'aquell dia endavant no en va tenir més d'alegria i no és que no en fes de pescades disforges. No se'l van acabar mai en es peix, però sempre pensava en sa promesa que havia fet i se n'arrabassava els cabells com veia que en lloc de sa coseta havia d'entregar el seu fill. Però no se'n podia excusar i allò promès s'hi atès. I aquell pensament el feia estar molt trist. Quan ja només faltaven un parell de setmanes per complir els temps de sa promesa, llavors sí que se va posar trist. Emperò es feia necessari. I un dia agafà es fi i li diu:
2: "Mira, fi meu, tu sempre me demanes com és que estic tan trist, i jo no t'ho hauria volgut dir mai, però serà per força que ho sàpigues. Has de comprendre, fi meu, que aquell dia que vaig fer sa primera pescada grossa havia fet a promesa un senyor que me va comparèixer d'entregar-li lo primer que me sortiria a camí aquell dia. I en lloc de sa coseta que me solia sortir ses altres vegades, vas a ser tu dissortat. I ara ja s'acosta el dia de complir allò promès."
3: "I per això esteu tan trist, mon pare? No val la pena per això. No tingueu por. Ja hi aniré jo quan sí arribada l'hora."
0: Passaren dues setmanes i per fi arribà el dia de complir. I ell, ben xalestet, diu adeu a casa seva i ja és partit per la carretera cap avall. Quan va sent fora, se troba a un entreforc de camins. I què fa ell? En lloc de prendre el que anava cap a la mà, pren per l'altre i d'allà s'ha dit com una bala. Camina que te camina, des cap d'una estona, afina un tros d'allà de la carretera, un lleó, un cus, un falcó i una formiga, que s'abaraven perquè havien mort un bé i no se'ls sabien repartir, quedant tots contents.
3: "Ai, me mataran aquests animals."
0: Però, quan més descuidats els va veure, de veres passar i pendavant. Just que havia contrapassat, es lleó qui la fina diguent als altres:
4: "Arr, mireu que som beners, arr, no tenim peu, perquè no volem, arr. Ara ha passat un home que, si l'haguéssim cridat, tal vegada mos l'hagués repartit ben bé, arr."
5: "Sí, sí, bup, bup, que tens raó. Bup, bup, bup. Jo, bup, bup, que tinc les cames tan falegueres, bup.
0: arranca de córrer, nyam-nyap, nyam-nyap, i com aquell jove el sent i el veu, qui anava tan corrents diu:
3: Ai, Ramil, d'aquesta no me n'escap, ara me maten.
0: Però, per por que no fos més mal, creu excús i torna arrere. Arriba allà, li expliquen el que volen, i ell, en quatre quinavetades, tristràs, tristràs, arregles bé i en fa quatre munts. A un hi va posar ses popes, a s'altre els ossos, a s'altre es ventre i a s'altre ses miquetes. Quan ho va tenir tot arreglat, digué:
3: Ses popes són des lleó, els ossos seran des ca, es ventre des falcó i ses miquetes de sa formiga.
0: Tots hi van quedar ben satisfets i cadun, mossegada va, mossegada ve, s'aferren com afamats en el seu munt i ell, d'allà, ja és partit ben de veres. Quan va ser un tros en fora, es lleó diu:
4: Ei, ho som poc agraïts, així mateix. Però solament no hem pensat a donar-li les gràcies a aquell home. Això és tenir-ne gens d'allò que no es ven.
0: Escús, nyep-nyep, nyep-nyep, torna a partir corrents fins que el va agafar i el va fer tornar enrere.
3: Ara sí que serà bo que em mataran. Ara no hauran estar contents amb les partions que els són fetes i me mataran. Ja està fet d'això.
0: Arriba allà i el lleó, tot d'una que el veu, li diu:
4: Així mateix, hem estat desagraïts. Sols no us havíem pensat donar les gràcies i per això us hem cridat.
3: Que, per cosa tan poca no importava. Això no és res.
4: Ja importa, ja, i per això us vull donar un do.
0: S'arrabassa un pèl i diu:
4: Jau, estigueu bé aquest pèl dins una capseta i quan estigueu apurat no heu de fer més que dir: Valga'm Déu, jau! I de seguida tornareu un lleó tan alt i gruixat com jo.
0: Escús li va donar també un pèl i li digué lo mateix. Es falcó s'arrabassà una ploma i li diu:
6: Quan trobareu que vos convé i vulgueu tornar un falcó, no heu de fer més que dir: Valga'm Déu, falcó, i us sereu al punt.
0: Sa formiga no sabia que li havia de donar, però per fi se llevà una cameta i li donà diguent-li:
7: Quan vulgueu tornar formiga, ja us teu de dir: Valga'm Déu, formiga, i de seguida hi tornareu.
0: Els hi diu adeu i més content que un camp un os, parteix d'allà cedit. Com va ser molt enfora, comença a sentir rates per dins sa panxa, que sa fam l'apretava de debò, i va dir:
3: Jo hauria de provar els dons, a veure si fan bo.
0: Veu passar un cunyet i tot d'una diu:
3: Valga'm Déu que...
0: I de cop se troba fet un cus, li pitja darrere i en quatre bots l'agafa.
3: Valga'm Déu, homo.
0: I torna de cop un homo.
3: Ell haurem fet bo? No hi ha por que jo patesqui d'aquesta manera.
0: Això així afina un colom que volava amunt amunt. I que fa ell? Diu:
3: Valga'm Déu, falcó.
0: I de cop torna un falconet d'allò més polit. I vola qui vola, l'estreny darrere el colom li arriba a prop i en quatre arpades, tissàs, ja el va tenir. Diu:
3: Valga'm Déu, homo.
0: I torna com abans.
3: Sí que va bé, això. Si tothom ho pogués fer així, ningú patiria en el món.
0: S'asseu, fa foc, arregla el conill i el colom i se'ls va menjar escaliu. I ben bons que els va trobar. I heu de creure que en sa fang que duia només va deixar sa pell, els ossos i ses plomes. No en va fer cert de ruïssos. Un altre no hi tenia cap feina a cercar darrere ell. Així que va haver acabat, s'alçà i ja és partit endavant. Camina, caminaràs, va arribar a una ciutat molt gran. Començà a trescar i va anar a parar per davant el balcó de cal rei mentre la seua fia hi guaitava. I vos assegur que ho era polida aquella jove. Era rossa com un fil d'or, qui feia enamorar tots els que la veien. No vos dic si va quedar captivat ell, com la va veure. I què fa? Va dir:
3: Valga'm Déu, falcó.
0: Torna un falconet polit a més no poder i amb un vol sa planta damunt es bandolat des balcó de cal rei. Just que sa fia del rei el veu, se'n va corrents a son pare i li diu:
8: Ai, papà, quin falconet més polit s'ha posat en el balcó. Jo el vull.
0: El rei se n'hi va a peu a puntes, poc a poc. I quan t'anava per agafar-lo, es falconet pega volada i va descompareixer. Sa filla del rei es va posar tota trista i se tornà a posar cuitant en el balcó. Al punt, es falconet torna a compareixer i se posa en el mateix lloc.
8: Ai, papà, quin falconet més polit s'ha tornat a posar en el balcó. Jo el vull.
2: Que provin ses criades d'agafar-lo, vam.
0: Ses criades, a poc i de puntetes, van també per agafar-lo. Però, quan li anaven a posar sa mà damunt, pega volada i va fugir. Si trista va quedar sa primera vegada, molt més hi va quedar sa segona. Però, al punt, tornar a compareixer el falconet.
8: Aquesta vegada ho vull provar jo d'agafar-lo. Van si també se m'escaparà.
0: Se'n va a poc i zas! Li posa ses mans damunt i l'agafa. Quina alegria va tenir sa filla del rei. Tot el dia van fer grans festes per haver agafat el falconet. Li van fer una gàbia ben polida i per força va voler ella tenir-lo tancat dins l'estudi seu. Es vespre, mentre ella dormia, es falconet va pensar.
3: Jo hi vull anar i dir-li el que sé fer.
0: I dit i fet. Pren sa forma d'amo i se presenta just davant el llit on dormia sa jove.
8: Papà, papà, hi ha gent dins l'estudi meu.
0: Son pare, quan sent aquells crits tan esglaiosos, se va pensar que n'hi passava qualcuna i a corrents se n'hi va. Mira per tot, per davall el llit, per davall sofans i cadires, i per un món va veure ningú. I era que es falconet, tan prest com havia sentit els crits, s'havia tornat a ficar dins la gàbia. Però heu de pensar i creure que just el rei va haver sortit de dins l'estudi. Es falconet va prendre la idea d'anar a veure la jove. Torna amo i se planta altra volta davant el llit seu.
8: Papà, papà, vingui, que hi ha gent aquí dintre.
0: Son pare, quan torna a sentir-la, ja has partit de veres cap a dins el seu estudi. I venga a furonar per tot, però per a un món va trobar ningú.
2: Mira, si me tornes a cridar i no hi ha ningú, te passaré per ses armes. No en trauré més.
0: Tot d'una que el rei va haver sortit, es falconet ja diu de nou.
3: Valga'n Déu, amo.
0: I se va encaminar cap al llit. Papà, anava a cridar ella. Però se va recordar de lo que son pare li havia dit i de sa amenaça que li havia fet. Per això va callar de cop i va sentir tot esglada aquell homenet que li deia.
3: No tinguis por. Jo som es falconet qui ha tornat homo, perquè has de saber que jo tinc el do de poder tornar lleó, ca, falcó i formiga quan vulgui. Si no, ara ho veuràs.
0: I ja has partit a dir...
3: Valga'n Déu, lleó, ca, falcó o formiga.
0: I tan prest com ho deia, tornava a l'animal que anomenava. I sa filla del rei, tota atordida de veure aquelles provatures, va quedar enamorada del falconet fins a l'arrel dels cabells. A l'endemà de matí, just era un jorn, ja no dormia, no en tenia gens de son. S'aixicà i no en va tallar més. Se'n va veure son pare i si el veu li va dir.
8: Papà, jo me vull casar amb el falconet.
2: Mai te casaries amb un animal de ploma.
8: Sí, mon pare, m'hi vull casar, perquè heu de saber que ell té el do de poder tornar homo. Ca, lleó, falcó i formiga quan li passa pel cap.
2: Això no pot ser.
8: I do és.
2: Vam, feis-me'l venir, que jo ho vull veure.
0: Duen el falconet, el treuen de dins sa gàbia i li feren fer ses provatures. I ell, valga'm Déu això, valga'm Déu allà, trist, tras, com qui demana. Tot ho va provar davant el rei, que va quedar de pedra quan va veure sa habilitat d'aquell animalet. I va donar permís a sa filla per casar-se amb ell. Se van fer unes noces de marca major. Comptau que ses festes van tenir vuitada i tota sa ciutat va anar de gros i músiques i sarau per llarg. Des cap d'una temporada van tenir un fiet i llavores sí que hi van estar contents tots els de cal rei. Però heu de pensar i creure que en aquella ciutat hi havia el costum de velar els fiats que naixien durant 8 dies seguits, sense poder-se dormir gens, ni de nits ni de dies que velava. I, si s'adormien gens, hi anava una bruixa i s'enduia el fiat i sa mare. En aquest costum, també el van haver de seguir a cal rei. No se'n van poder escapar. Sa mare volia velar, però ell, el falconer, li va dir:
3: «Mira, no vull que velis tu. Deixa'm fer jo. No passis ànsia, que res de nou hi haurà».
0: Comença a velar el primer vespre i ja ho crec que hi anava en s'idea. I no se va dormir gens. Tota sa nit estava més esglat que una òliba. Ve el segon vespre i ben igual va passar. Tota sa nit badant uns ulls com a salers. Però quan va ser el tercer, ja no podia més de son que tenia. Els ulls se tancaven i ell venga tornant-los a obrir per por de sa bruixa. Però a la fi no va poder aguantar més. Sa son el va guanyar i va quedar adormit. I just que se posà a fer sa becaina, hi va sa bruixa i sense que ell se n'entés més, se'n va endur sa mare i es fiat. Ja podeu pensar si s'hi va posar trist. L'endemà de matí, quan va veure el pas i com es va posar de maleït el rei, quan va sebre que li havien pres tot, fia i net. Estava fet una fúria, treia foc pels queixals, amb una cara que pareixia que s'havia de menjar sa gent. Va agafar gendre i li digué:
2: «Mira, cerca'ls per allà on vulguis, però si no me presentes d'aquí a 3 dies la meva filla i el meu net, te mataré sense remei».
0: Quan ell sent aquelles comandacions:
3: «Valga'm Déu, falcó!»,
0: i ja és partit, vola qui vola, per un vent i per l'altre, cercant pertot on trobaria el cau d'aquella bruixa maleïda. I vos asseguro, de cert, que en deixava pocs de racons sense furonar i sense xuruar, a veure si per un món els trobava. Però heu de creure que passava una hora i una altra i res podia trobar. Per fi, ja de ves mitjan cap vespre, va passar per dins un barranc on hi havia una cova i va sentir renou allà dintre. Escolta, i tot eren cris de fiats que feien.
3: Aquí serà ella. Valga'm Déu, formiga.
0: I tornar una formiga, i a poc, sense ser reparada de ningú, entrar dins la cova. I allà hi va veure sa dona i es fiet, que ploraven junt amb moltes altres dones i fiets que sa bruixa tenia tancades. Ell que fa? Caminant, caminant, s'acosta a sa seva dona. Se posa just de vora ella i baixet, baixet, que just ella pogués sentir-ho, li diu:
3: «Mira, jo som el teu home qui venc a cercar. Demana sa bruixa quan s'ha de morir».
0: Sa fia del rei, quan te'l sent, ja se va posar ben alegre, perquè va veure segur de que el seu amo la trauria d'allà dintre.
8: «I quan serà que vos morireu?»,
0: va dir tot d'una a sa bruixa.
4: «Ja has conversat amb el teu amo?».
8: «Prega Déu pogués rellar amb ell».
4: «Idò, mira, a tal poble cada dia compareix a sa plaça un porc cinglar molt feroç, i sa gent, per tenir-lo content i perquè no se'ls menja ells, li treuen cada dia un cubell de sopes de llet. Dins la panxa d'aquest porc cinglar hi ha un colom que té un ou a dins el ventre. I jo no me puc morir fins que m'esclafin aquest ou en el front. Ha,
8: ha, ha, ha, ha!». «Xxt, que ho has sentit?».
3: «Sí».
8: «I de ja saps que et pertoca fer».
0: Ell surt i just des de fora diu:
3: «Valga'm Déu, falcó!».
0: Torna de cop un falcó i per amunt, vola qui vola, va trescar fins que va trobar el poble que sa bruixa havia dit. I se'n va anar a posar de vora sa plaça d'aquella vila. Torna home i demana:
3: «Que no és aquí que hi compareix cada dia un porc cinglar?».
1: «Aquí és, i heu de pensar que cada dia li donam un cubell de sopes de llet perquè no faci destrossa».
0: Ell se planta enmig de sa plaça i allà espera qui espera, fins que comencen a sentir els brúfols d'animal feroç que feien esglar tothom i tup-tup-tup-tup, vel-lo allà en el porc qui se'n venia corrents en ses serres eriçades qui feia por just de veure'l. La gent d'aquell poble, tota regirada, que metes tres-me d'aquí, fugia tota de veres cap a Ficatzer, discà seva, i tancaven ses portes. I quan veien aquell jovençà que no se movia de més de sa plaça, li deien...
2: Però, germanet, lleveu-vos d'aquí, que si no vos menjarà aquest animal. No veus que no arribar serà un narrap i no en trobaran res mai més de vos? Retireu-vos, si voleu estar bé.
0: Però ell feies desentès i estava com un mut mirant ben arreu cap allà a on senties bramulls. Et cinc l'arriba i quan m'afina aquell homenet enmig de sa plaça, qui no se movia, se'n va cap a ell i pega sota per agafar-lo amb m'esbarrabam i amb m'esputons. Però ell tot d'una diu...
3: Valga'm Déu, Falcó!
0: I amb un vol se'n puja dalt una teulada d'allà a prop. Et cinglar comença a passar-se set sopes de llet que allà hi havia preparades i mentre estava menjant, baixes Falconet i se posa damunt ell.
3: Valga'm Déu, lleó!
0: I torna un lleó, i amb quatre arpades i uns quants mossos se'n va desfer de cinglar i me'l va deixar tot destrossat allà enmig. Quan te'l va tenir obert, surt de dins el seu ventre un colom qui tot d'una parteix volant, i ell...
3: Valga'm Déu, Falcó!
0: I ja li ha pitjat darrere. L'agafen ses arpes, el mata i li treu sou que tenia dintre. I torna, home! No podeu creure l'alegria que en aquell poble hi va haver quan van veure que aquell home havia mort a cinglar que els tenia tan regirats. I per força li volien ben pagar aquest favor. Tothom en revoltava i li demanaven què havia guanyat. I ell, que estava atordit enmig de tanta gent, deia...
3: Sí, jo ja entenc prou. Ja entenc allò que volia.
0: Per al públic encara seguien set seves i ell deia...
3: Valga'm Déu, Falcó!
0: Parteix volant d'allà i sa gent va quedar amb un pam de nas i ben esglats. Es Falconet arriba a sa cova de sa bruixa i just que hi és prop, torna formiga, entra a poc i va anar-se'n tot d'una de vora sa seva dona.
3: Vet aquí sou! A veure si li tires en es front i la rebentes d'un cop en aquesta malcriada i bandua.
0: Quan ella vegi sou, va estar tota contenta i digué sa bruixa.
8: Voldreu que vos pentini demà de matí, si fa bon solet?
9: Ja has tornat a conversar amb el teu marit!
8: Prega Déu que així fos, que amb ell pogués ratllar.
0: L'endemà de matí, ella va a sa cambra de sa bruixa i ja es partí de pentinar-la. Així anat sa bruixa... Fa un poc sa becaina i mentre estava adormissada, sa filla del rei, paf! Li esclafa sau d'escolom en es front. Ella va fer quatre estiraments i un parell de badalls i va quedar ben morta allà enmig. Tothom, dones i fiets, amb una gran alegria, van sortir de sa cova i se n'anaven cap a casa seva. Però sa filla del rei va dir-lis que trobava que abans de separar-se havien d'anar a fer una vega a sa vorera de la mà. Es Falconet, que ja havia tornat home, no hi volia anar de cap manera, perquè se n'en recordava de lo que li havia succeït a son pare. Però, tant i tant, el va arribar a pregar a sa seva dona, que encara que li sapigués molt de greu, hi va arribar a consentir. I si n'hi van anar? Quan van a ser a sa vorera de la mà, van armar un pampall i venga músiques i sarau per llarg. Els temps que ballaven i cantaven ses dones i els infants, ell se va acostar a sa vorera. I quan més descuidat estava, surt una sirena i l'agafa dins els seus braços i se'l va endur cap endintre. A cada instant treies cap de Montsaigo. Se va acostar allà on era sa filla del rei i li digué...
10: Tu cantes, balles i sones i jo tenc el teu marit.
0: Ella sentia això i no en feia cabal. No ho creia de cap manera, però per fi li va dir...
8: Què vols? I me'l mostraràs tall de coll?
11: Sa joia més polida que dos de munt.
8: Jas,
0: digué ella, i li va tirar un anell d'or que duien es dit. Sa sirena va alçar el seu marit i li va mostrar tall de coll.
8: Sí que és bé. I ara? Com ho he de fer?
0: I se'n va pensar una. Com si res hagués estat, torna a moure's ball i sarau a voler. I venga a tocar i cantar amb més gust que abans. Sa sirena, de tant en tant, tornava a treure's cap i anava allà, su davant ella i l'idea.
10: Tu cantes, balles i sones i jo tenc el teu marit.
0: Sa fia del rei s'aturà de ballar i diu a sa sirena:
8: Què vols? I me'l mostraràs tall de cintura?
11: Sa joia més polida que tens.
8: Jas!
0: I li va tirar un altre anellet tot de perles i diamants. Sa sirena agafà sa anellet i li mostrà al seu amo tall de cintura. Elles se tornen a posar a ballar amb més renou que abans. I sa sirena al punt torna al s'escap i digué:
10: Tu cantes, balles i sones i jo tenc el teu marit.
8: Què vols? I me'l mostraràs tot damunt la mà?
11: Sa joia més polida que tens.
8: Jas!
0: I li tira un anell tot de coral fi. Sa sirena, quan el té, alça el seu marit tot damunt la mà. I quan ell hi va ser...
3: Valga'n Déu, Falcó!
0: I li va descomparèixer cap a sa vorera. I allà...
3: Valga'n Déu, amo!
0: Homo i dona es van fer una abraçada i junts amb Masfiet se'n van anar cap a cal rei. I allà van viure anys i més anys. I encara són vius si no són morts.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: dos anys de vida per un llibre és una eternitat. Quina valoració em fas? Com veus ara mateix La mà tancada?
1: Bueno, jo estic molt content i no sé si diria orgullós, però quasi. Un dia xerrant amb en Damià Roger, va sorgir el tema aquest de l'èxit i ell em va dir que el verdader èxit és haver arribat a publicar i crec que té raó. Si bé el meu cas i és de La mà tancada és un cas molt particular, és un exemple d'estar en el lloc precís, en el moment precís, haver-la publicada ja és un èxit, no? Tenint en compte que és una primera obra i que no ha rebut cap premi, que crec que sí que la vaig presentar a qualque banda. I això, hem de veure la publicació d'una obra nostra com un gran èxit. Després, la seva acceptació i recorregut ja és un tema diferent que depèn de molts factors. Respecte a això, recorregut en aquests dos anys, he de dir que també estic molt content i sorprès, perquè si La mà tancada és qualque cosa és que és diferent i generalment el que és diferent costa que entri. I, bueno, és diferent en quant a estil, en quant a història, i la veritat estic molt content, com ja t'he dit. De fet, acabem de fer una tercera reimpressió, sempre ratllant en nombres menorquins, no? És una tercera reimpressió molt, molt, molt, molt curteta, però és una tercera reimpressió.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Aurora Bertrana, nascuda el 1862 a Girona, va ser una dona molt moderna per la seva època. Era violoncel·lista, periodista i escriptora. Va fundar el primer trio de jazz femení a França i va viatjar tota sola fins al Marroc per fer de reportera de viatges. És una figura que la veritat és que jo admir molt en totes les seves facetes. Però avui me vull centrar en la Bertrana que escriu narrativa sobre la seva terra. Sent del Gironès, la seva família estiuetjava a la Costa Brava i, per tant, a vent de grup, revisita uns paisatges que coneix bé des de petita. A vent de grup, aquesta novel·la lleugera, sembla que el tema principal és l'amor entre una lot jove de poble i una joveneta anglesa que ve de turista. Però, en realitat, Aurora Bertrana, que era molt viva, ens vol xerrar d'un tema molt més important: la turistificació de la Costa Brava en els anys 50. Secció se situa a La Cala, que és una espècie de pseudònim per al poble de l'Escala, un poble que, anys enrere, era de pescadors, però on de cada vegada més es construeixen hotels i hotels.

0: dona? La veritat és que llegint aquest llibre vaig xalar molt. Per una banda, per les seves expressions pròpies de l'Empordà, que Bertran recupera segurament de la seva infantesa. I, per altra banda, perquè hi havia passatges que realment es podrien escriure ara, com per exemple... Els botiguers de la Cala, d'ençà que el poble sense vivia exclusivament del turisme, s'havien posat a estudiar idiomes. Xampurraven el francès i l'anglès i, fins i tot, uns mots d'alemany, els justos per fer-se comprendre pels clients. De maig a octubre oblidaven el català, llengua comercialment negligible. Els bon dia i els adeu-siau es reservaven per a l'hivern. A la seva època se'n va voler fer una adaptació cinematogràfica amb un Joan Manuel Serrat molt jove, que tot just començava la seva carrera. La van situar a Eivissa, en el protagonista, que era pescador, el van fer cantar molt, i es va titular La larga agonia de los peces fuera de l'agua. Val a dir que no va fer gaire fortuna. La darrera edició d'aquesta novel·la és del 2023, a càrrec de l'editorial catalana La L Geminada.
1: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Era un gran fi de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fi de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fi de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi del món.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Diuen que primer van venir els contes. Milers d'anys després, els llibres. I segles després, la ràdio, el cine, la televisió... L'ésser humà sempre troba la manera de transformar la ficció i permetre que aquesta mos acompanyi. Necessitem que el món sigui més gran per respirar, mirar el cel i agafar una bona bafarada d'aire. Que, per cert, si algun dia us preneu el temps i mireu detingudament en el cel, potser podeu observar fines línies que connecten els núvols. I és que encara queden alguns estenedors dels déus per allà dalt. I si no, demaneu-li a la senyora Amèlia, aviam què vos diu ella. Comencem. La mà de contes aquí, a Radio Far Menorca. Us narra n'Andreu Llamburu. Entre els núvols hi pengen estenedors. Alguns són llargs com una tarda avorrida, d'altres més curts que un petó de ratolí. Els déus hi estenen la roba amb pinces de fusta i la deixen assecar perquè balli amb el vent. El més bonic és el de la deessa de la bellesa, que el té ple de vestits i mocadors de colors. El més brillant és el del déu de la nit, que l'ha decorat amb estels que tan sols s'encenen quan s'apaguen els fanals de la ciutat. Diuen que al cel hi ha un estenedor damunt de cada pati de la terra. Per això, si algun dia trobes pinces al teu pati, que no t'estranyi que truqui a la porta un déu descuidat per demanar-te amablement que els hi tornis. Quan els déus van haver d'escollir un lloc per al seu estenedor, cap d'ells no el volia damunt del pati de la senyora Amèlia, perquè era una senyora molt rondinaire i s'enfadava de valent quan trobava pinces en terra. Així que van fer un sorteig, i ves tu per on, que li va tocar el déu Ramon, que sempre anava acompanyat d'una bandada de pardals. Era el déu de les molles de pa, i els ocells li tenien molt d'afecte. Pobre Ramon, van pensar tots. Si li cau una pinça i es pot ben preparar. Però per sort, les pinces que perdia el déu Ramon mai arribaven a tocar terra, perquè els ocells es divertien agafant-les al vol. I en prova de gratitud, el déu Ramon els hi donava molles de pa i els hi deixava dormir dins de les butxaques de les camies que tenia esteses. I dia rere dia estenia la roba sense perdre ni una sola pinça. De vegades sota el sol, però sovint sota la pluja, perquè la pluja prefereix caure quan hi ha roba estesa. Això bé ho sabem. Però un matí, el déu Ramon va veure preocupat que faltaven alguns ocells al seu estenedor. Que estrany, va pensar. Però va seguint estenent sense donar-hi gaire importància. El dia següent hi havia encara menys ocells i l'altre encara menys, fins que un dia no hi va trobar cap d'ocell al seu estenedor. El déu Ramon va provar de cridar-lo xiulant. Va llançar molles de pa per tot el cel. Va estendre les camises amb les millors butxaques, però els seus ocells no tornaven. On deuen haver anat? Es va preguntar amb tristesa i va continuar recollint la roba. De cop i volta, es va endur un gran ensurt. Una de les pinces era a punt de caure. El déu Ramon va estirar el braç per intentar agafar-la, però la pinça era massa enfora. No volia molestar la temuda senyora Amèlia, així que va fer el cor fort i va pujar damunt de l'estenedor. No era gaire bon equilibrista, s'ha de dir. Així que va lliscar gairebé el primer pas i va quedar penjat de l'estenedor per les espatlles. La pluja, en veure'l estès, va començar a caure amb força mentre el déu Ramon, indignat, estirava els dits cap a la pinça de fusta. Quan finalment va poder agafar-la, es va desprendre de la corda i va caure cap al pati de la senyora Amèlia. El Déu Ramon va endur-se les mans al cap. Ai, redeu, la senyora Amèlia s'enfadarà. I va marxar tan de veres que es va endur l'estenedor enganxat a la jiqueta. Va baixar saltironant pels núvols i va trucar a casa de la senyora Amèlia. Nerviós, preocupat, disposat a disculpar-se. Quan la porta es va obrir, un munt de pardals afanyats van sortir volant de l'interior. El Déu Ramon els coneixia. Eren els seus pardals, els del seu estenedor. I darrere de tots aquells pardals va sortir la senyora Amèlia, somrient satisfeta, amb les pinces del Déu Ramon a una mà i un gran caçapapallones a l'altra. Es va acostar tranquil·lament, somrient d'orella a orella. Va agafar amb cura les mans del Déu Ramon i li va xiu-xiuejar a cau d'orella. No t'imagines, Ramon, com m'ha costat que per fi vinguessis a molestar-me. Des d'aleshores, els ocells han tornat a les butxaques de les camises esteses i entre els nivolats, els déus xiu-xiuegen i es pregunten: què li deu passar a en Ramon? Cada cop està més distret. Com és que, des d'un temps ençà, li cauen tantes pinces? Deu tenir a la senyora Amèlia ben contenta. Al pati de la senyora Amèlia, d'Arturo Abad.

0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.
1: De la Catalunya Nord i les festes de l'os travessam la mà cap a Mallorca, però no per gaudi, sinó per feina. Som el 1952 i na Catalina, de 12 anys, ha partit del poble per fer camí amb ses germanes. Totes quatre se'n van cap a la serra, Coi Oliva. Hi ha moltes al·lotes com elles, totes de qualque poble d'Esplà, de Maria, d'Ariany, de Sant Joan o de Lloret.

0: Les jornades de feina, com és natural, comencen amb la sortida del sol i acaben quan se pon. I canten ben xalestes, m'agrades coi olives, però és un art perillós. Germanets, aferreu-vos, que amb tot ves no compren vides. I què hem de fer, senyor, si hem de fer feina per guanyar-nos el jornal? I si no cantam, què mos queda?
1: No, sí!

0: Aquell estranger se les mirava fascinat. Havia vengut per un parell de dies i no s'hi volia quedar gaire. Però trobava interessants aquelles collidores que cantaven allò que li havien dit que se deien tonades de feina. Els pagesos d'aquelles terres eren majoria i feinejaven tot l'any en el camp, i la feina l'acompanyaven en cants populars. En van registrar moltes de tonades amb el seu magnetofon. Li deien que aquells cants se feien per fer la feina menys feixuga. A mem si ell s'hi estaria 10 hores de sol a sol i amb la boca tancada, pensaven a Catalina. També feien caliu. Totes cantaven plegades i marcaven el ritme d'escoi. Hi havia certa improvisació i, per què no, un pot de voluntat artística.
1: Ja som filla de gent pagesa i neta de pagesos que sempre van estar en el camp. I jo també, totes les joventuts, hi vaig estar en el camp. Mon pare tenia molt bona veu i quan batíem cantava damunt cera, quan segàvem, quan sembràvem. Hi havia una veu per cada cosa que fèiem. I m'agradava molt jo això. I després, com que no hi havia ni televisió, ni ràdio, ni res, pues, i en el camp, totes les cases hi vivia gent, un diumenge un puesto i un diumenge l'altre, pues fèiem un ball de Montsera. I m'ho divertíem molt. Jo que això joventut no la canviaria per res. Perquè tothom cantava, tothom estava content. Coïm males, coïm garrobes, sempre cantava la gent. I era molt guapo, no ho canviaria. Però tot ha canviat en aquest món.
2: A Mallorca era una característica dels bons treballadors saber cantar, és a dir, molt de l'amos de possessions contractaven a treballadors per lo bé que cantaven, perquè era garantia de que eren bons treballadors. A la vegada, cantar bé feia que els altres treballadors conjuntament se sentissin entretinguts, alleugerava la tasca, la duresa de les tasques físiques del camp. Per tant, creava un bon ambient de feina. És molt important també pensar això. Recordo ara el cas on que ara narrat per la Margalida Capellà, a Dones Republicanes, m'apareix que en el primer volum. Si no m'equivoc, era Montuïri, que hi havia un treballador que cantava esplèndidament i la gent aturava els carros a la carretera per sentir-lo cantar. I va ser una de les persones que se'n van endur a matar, un dels represaliats de la Guerra Civil i un dels responsables d'aquesta mort. Va dir, no, ja no tornaràs a cantar, no. En certa manera també feien enveja aquests treballadors, perquè n'hi havia que sabien cantar molt bé. Hi havia una mica fins i tot a vegades de competència, no?
3: Si segas

0: Como estas modas y
1: Unes dècades abans d'aquest estranger, un altre home va fixar-se en les tornades de feina dels pagesos de les illes. Na Catalina recordava que son pare li havia contat que aquest no venia de fora, només de ciutat. Tenia molta feina, havia de documentar els cants populars dels pagesos de Mallorca per un cançoner popular. Per és cançoner popular. Son pare li deia, no te vull cantar aquí, així no vull cantar-te ara. Ah, no ho veus, que ara no feim feina.
2: És a dir, les tornades de feina tenen un marcat caràcter d'acompanyament físic d'aquella tasca. Està molt vinculat en el ritme de la tasca, per tant, en el moviment físic. També recordeu que Sant Pere i altres deixen escrit que molt de treballadors, quan intentaven recordar la tonada, si no feien el moviment físic, no aconseguien recordar bé la melodia, l'equivocaven a vegades.
3: La tonada del Munyí la fan ningú una ribella, una maca de mamella a la xata viking.
1: Les tonades que Nalal Lomas va enregistrar en el seu viatge a Mallorca són un document preciós de memòria i de cultura. I també ho són totes les tonades documentades en el cançoner popular de Catalunya per Baltasar Samper. I per acabar aquest conte, introduïm un darrer personatge, els músics. A ell o a ella tothom li diu que la vida fora vila ha canviat molt i que ja no s'hi canta gaire en el camp. Ells, però, encara documenten tot aquest llegat, el transformen i hi juguen.
4: Jo en aquell moment estudiava jazz i cantava jazz i sempre me passava que hi havia qualque cosa que me faltava. Quan de cop, de vegades, hi ha moments que connectes coses del teu passat que sempre hi han estat en el teu present i en aquell moment que va ser quan vaig fer Folk Souvenir vaig trobar en el repertori de la música tradicional aquesta font inesgotable i aquesta connexió.

En aquest conte hem escoltat els records familiars d'en Antònia Caldentei, els apunts de la musicòloga Bàrbara Duran i el testimoni i música de Joana Gomila. També han sonat algunes de les tonades originals gravades per l'Homes als anys 50.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, Podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i Podcast.cat.

0: cap a casa.
1: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Càpsules d'art per Carles Jiménez.

Benvinguts i benvingudes, oients de Ràdio Far. Avui us presento una nova càpsula d'art, la segona part de Robatoris i Misteris. La Mona Lisa. La cultura popular del segle XX s'ha construït, en part, a base d'icones. De tots ells, la Mona Lisa n'és el més gran de tots. Segons Henri Loiret, exdirector del Museu del Louvre, dels 8.700.000 visitants que van accedir al museu l'any passat, el 80% va anar a veure principalment la Mona Lisa. Molts la van veure des de lluny. Van fer la fotografia de rigor o un selfie que certifiqués "jo hi vaig ser" i van marxar. Poques obres mestres de la història de l'art han estat envoltades de tant misteri com aquesta. Quan Leonardo da Vinci la va pintar, entre 1503 i 1517, ho va fer sense esbós previ, mitjançant la tècnica de l'esfumato i utilitzant veladures de fosc a clar per donar-li profunditat. Els estudis radiològics van demostrar que no hi va haver penediment, reforçant així la seva consideració d'obra mestra de la pintura. Qui era aquesta dona de somriure intrigant? Segons la història oficial, es tractava de la tercera esposa del notari florentí Francesco di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo, Lisa di Antonio, di Maria, di Noldo, Gerardini. La Gioconda seria, doncs, el nom associat al seu marit, mentre que Mona Lisa, nom establert per Vasari cap al 1550, responia a Mona, que és un apòcope de Madonna, i Lisa, el nom propi de la retratada. Tanmateix, Leonardo no va lliurar mai el retrat i el va guardar fins a la seva mort el 1519. Després va passar a mans de la reialesa i fins i tot Napoleó el va retirar del Louvre per gaudir-ne en privat, diuen que a la seva recambra personal. Quan Vincenzo Perugia va robar el quadre el 21 d'agost de 1911 del Saló Quadrat del Louvre, l'obra estava situada entre un Tiziano i un Correggio, pintors més valorats que Leonardo da Vinci en aquell temps. El seu robatori va desfermar, però, el primer gran fenomen de masses del segle XX, en el qual la premsa va jugar un paper cabdal. La notícia del robatori, insòlita en aquella època, va córrer com la pólvora i aviat se'n feien ressò als noticiaris cinematogràfics i apareixia a les tanques publicitàries, postals i fins i tot en capses de xocolata, com molt bé descriu Darian Lieder en el llibre El robo de la Mona Lisa, Lo que l'arte nos impide ver, de l'editorial Sexto Piso, editat el 2014. La investigació policial va esdevenir una qüestió d'estat i quan una setmana després del robatori es va reobrir el museu, llargues cues de curiosos esperaven per veure el buit que la Gioconda havia deixat al mur. Molts d'ells ni tan sols l'havien vist abans. Començava a construir-se el gran mite del segle XX. L'11 de desembre de 1913 va reaparèixer a Florència. El mateix Perugia, que l'havia mantingut amagat 2 anys, va oferir el quadre a un antiquari per 1.500 lliures. En presència del director de la galeria Degli Uffizi i d'agents de la policia, va ser detingut i condemnat a 1 any i 15 dies de presó. Condemna reduïda després a 7 mesos i 9 dies. A continuació, es va iniciar una itinerància per Florència, Roma i Milà, mostrant l'obra com un trofeu abans de ser tornada a París, on va arribar al Louvre en una improvisada processó popular el 4 de gener de 1914. Passada la Primera Guerra Mundial, el mite de la Mona Lisa va anar creixent
i quan el 1963 va visitar la National Gallery de Washington, els mateixos John Fitzgerald Kennedy i la seva esposa Jackie van precedir una comitiva d'un 1,5 milió de persones. La construcció del mite de la Mona Lisa, alimentat pel seu robatori, ens ha dut, doncs, a la creació d'un imaginari col·lectiu en el qual pesa més la idea, l'ideal, que la bellesa mateixa de l'obra. Contemplar avui la Mona Lisa és mirar la història i els fets que l'han acompanyada.

0: Bueno, benvinguts a la tercera entrevista d'aquest podcast de l'Esfar Cultural Gris i Mig, dedicat a la fotografia documental. Avui tenim un fotògraf cèlebre aquí a Menorca, que ha recorregut poble a poble, pam per pam, que és en David Arguimbau. David, benvingut.
1: Hola, Santiago, com estàs?
0: Molt bé, encantat de... Encantat d'estar aquí amb tu. En David ve a presentar dos treballs i especialment un que jo penso que aquí és Mercadal té un pes simbòlic molt particular, que és el treball de la Dana, 150824. Què ens pots contar sobre aquesta feina, David?
1: Bé, això va ser... Mira, ara ho contava. El mateix dia, que jo no sé quin dia era... de la setmana, sí, recordo que la meva veïna, la filla del meu veí, treia la mà per la finestra i vaig estar fent unes fotos molt bucòliques, perquè ella li començaven a caure quatre gotes a la palma de la mà, i son pare li va agafar la mà. Eren dos braços que sortien per la finestra, i va sortir una foto, bueno, pues això, molt bucòlica, les primeres gotes. I en cap moment pensàvem que el dia acabaria com va acabar. Vale, després ja em van cridar que estava passant el que va passar i no vaig poder passar de l'O.
0: Clar.
1: A l'O era... Allà es van quedar aturats i sí que vaig fer feina a l'O de les inundacions d'allà. I bé, i el dia següent, sí, el dia següent vaig venir i quan s'aixecava el dia i vam veure el resultat. Ja no hi havia aquelles fotos del torrent ple de cotxos que ja els havien llevat, però sí que hi havia les cases i la gent pues, preocupada. Claro. Certament no teníem encara en l'imaginari el tema de València,
0: claro,
1: amb el qual no teníem una referència de res. Màxim teníem el de Sant Llorenç d'Escardassà, de Mallorca, però bueno, en aquell moment impressionava molt.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Star...

concerts, dia amb vinils i, si vas en família, trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: La calcinera. Capítol 2. El forn de calç. Excavant l'olla. La calç, com vam sentir al primer capítol, ha acompanyat Menorca quasi bé des de l'època talaiòtica, associada als rituals de la mort. Però com s'elabora? En aquest i el pròxim capítol assistirem a la construcció del forn de calç i donarem una visió general de l'ofici de calciner. L'ofici de calciner no era una feina solitària. Es necessitaven un mínim de 3 persones perquè les feines eren diverses, feixugues i molt carregoses. Un grup de persones que es coneixia amb el nom de ranxo. A més, s'havien de fer torns de vigilància mentre durava el procés de cocció. Un foc que s'havia de mantenir viu les 24 hores del dia.
1: No m'ho vull enrotllar molt. Comentar-vos que l'ofici de calciner, i ara us mostraré un poc de dibuix, l'ofici de calciner, òbviament, com la resta d'oficis vinculats en l'àmbit de la construcció, han estat oficis masculins. Oficis que requerien força, sobretot. En el cas de l'ofici de calciner, a Menorca, no era un ofici individual, era un ofici que se feia en ranxo, nosaltres dèiem un ranxo.
2: Jo n'hi havia que dormien allà, a la cova de les Estronyes. Hi havia en Salor, son pare de Salor, aquests tots, en Jaume Coroica, que li deien, en Beda d'Espant, tots aquests solien dormir a la cova de les Estronyes i feien, n'hi havia que feien la setmana, perquè a vegades anava amb una vela. Jo hi anava amb una bossa d'un nitoclòric, li deien a ell, i ell tenia una bossa i allò me'n anaven cada dia i me'n tornaven així, perquè jo no tenia ni vela ni tenia res.
3: Però degueren tenir un puesto, o sigui, un tot sol allà no quedava segur. Degueren les vespres, almenys eren les 3, i si mentre un feia, donava, alimentava el forn, els altres degueren descansar, supos. Degueren tenir qualque barraca així improvisada, però...
1: Un ranxo en el cap davant del qual hi havia el mestre, que era el que tenia, coneixia l'ofici. El mestre era el que transmetia l'ofici als seus treballadors i els seus treballadors se distribuïen la feina en funció de les capacitats i de desconeixements que tenia cada un. De fet, per treure pedra o per esporgar una marina i fer rams de llenya no se necessitaven gaires coneixements. I un poc les feines se repartien en base als coneixements que tenia cada un. Sí que era un ofici que se transmetia a base d'aprendre del mestre, de repetir els processos, i així és com s'anava transmetent generació darrere generació.
0: Entram ja en el procés de construcció del forn de calç. Segons l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria, es tracta d'un procés que des de mitjan segle XIX no ha variat. Així ho explica els 2 volums dedicats a Menorca a les Illes Balears descrites per la paraula i la imatge. Una obra de 9 volums publicada entre el 1867 i el 1888. I si el procés ha canviat, ho ha fet de manera anecdòtica, fins que l'ofici s'extingeix a Menorca amb la darrera fornada de calç el 2020, cuita per Jordi Pons.
1: Per tant, com que encara es manté la memòria col·lectiva de molta gent, és un ús que encara existeix a Menorca, nosaltres vam considerar que era un element digne d'incloure-se dintre del patrimoni cultural i material, perquè encara es manté la memòria viva dels menorquins. Un altre personatge que se fixa molt i que hi presta molt d'atenció en el segle XIX, la importància de la calç a Menorca, és en Lluís Salvador d'Àustria. Venia de la realesa, de la dinastia dels Habsburg, que va quedar enamorat de Mallorca a la segona meitat del segle XIX i es va establir a Mallorca, va comprar una casa a la Serra de Tramuntana i es va dedicar tota la seva vida a una obra enciclopèdica dedicada a descriure en tot detall cada una de les illes, explicar la seva història i sobretot explicar les seves costums i tradicions. Els toms de Menorca eren 9 toms, és una obra emblemàtica de la bibliografia balear, perquè és un document de primera ordre per conèixer les illes com eren a la segona meitat del segle XIX. Els toms de Menorca es van editar entre 1890 i 1891 i es van editar en alemany, a Leipzig, Alemanya, amb el títol de, no sé, alemany, Die Balearen und Wortumwelt geschildert. És a dir, les illes Balears descrites en text i imatge. En els toms dedicats a Menorca, dedica a explicar amb molt de detall els oficis artesanals que llavors eren vigents, i dedica una part molt important a xerrar sobre sacals, la importància de sacals a Menorca, i ho il·lustra amb aquests dos gravats, no sé si es deveix bé, el gravat de l'esquerra és un forn de calç en plena cocció, i la de la dreta és un forn de calç que ja està cuit i que s'està refredant. Després també explica tots els usos que se donava a calç a la Menorca d'aquella època, i és curiós perquè si comparam els mètodes de fabricació i els usos que tenia la calç a Menorca a la segona meitat del segle XIX, veiem que són exactament els mateixos que se van seguir utilitzant fins que l'ofici se perd i fins que perdem el costum d'emprar la calç. És a dir, que va ser uns mètodes ancestrals que es van mantenir mutables fins pràcticament als nostres dies.

0: Primer de tot, s'havia de triar el lloc on construir el forn. Aquest havia de facilitar la seva construcció i el posterior reompliment en pedra. Per tant, o bé se cercaven espais on hi hagués molta pedra, estalviant-se així incòmodes transports, o bé zones de marina amb abundància de branca per encendre el foc i mantenir el forn ben calent. Tanmateix, aquests aspectes es dilueixen en època més moderna, on hi ha una sola condició indispensable, que el forn estigui a prop d'una carretera o vies de comunicació.
1: El primer de tot era, vos ho explico ja molt ràpid, que no us vull avorrir, el primer de tot era cercar el lloc adequat. Antigament, Montxer, jo, el lloc adequat on construir el forn, no valia qualsevol lloc. La geologia marcava molt i la presència o no de vegetació també. A Menorca hi ha zones molt pelades, que on te li dona la tramuntana de ple, no hi ha un arbre. Per tant, han de ser zones molt protegides del vent. A Menorca l'entorn està molt condicionat pel vent i la salinitat que du el vent. I havien d'estar zones molt protegides, dins barrancs, a prop de barrancs, a zones del sur.
2: Bueno, avui en dia, clar, t'exigeixen més coses que un temps. Un temps anava dins la marina, un puesto de redossa, un puesto que hi hagués pedra a prop i rama a prop i ja anava bé. Bueno, ara ja al darrer pues, exigien i hi havia un punt d'aigua, per si cas hi hagués una cosa o l'altra, pues, un sistema d'expressió per poder apagar foc i tal. I clar, i el més important és que hi hagi redossa, que els vents no li toquin. O sigui, l'enemic del forn de calç és que si quan estan ses comença a fer bufar vent, ara d'aquí, ara d'allà, malament el tinguis molt protegit, és molt bo de fer que el foc se desviï. Bueno, després hi ha problemes a l'hora de coure.
1: Primer havia de triar el lloc adequat, on poder disposar de pedra i rama. Arribaven a un acord amb el propietari, amb el senyor, l'altre dia amb el senyor, i a canvi d'una quantitat de calç, deien, bueno, pues aquí, això és un bon lloc per fer calç.
2: De fet, avui en dia, si vas passejant pel camp i si trobes un forn, o un clot d'aquest que era el que sembrava per forn, tu veuràs que a prop d'allà hi ha pedra bona i bosc. O sigui, si no tenies aquestes dues coses, antigament no es dedicaven a passejar les coses de molt en fora d'un lloc a l'altre, agafaven sempre a prop. I de fet, quan tenien un forn armat, potser l'empraven, jo què sé, un any o dos, i quan, per exemple, el bosc ja l'havien fet net, se n'anaven a un altre lloc. I anaven feient rodatge, o sigui, ja. No estaven allà estabilitzats a forn sempre, sinó que potser feien dos anys un, després se'n barataven a 4 quilòmetres més en fora o una altra ubicació i feien feina amb aquell. I anaven així.
1: Per construir un forn de calç, el que necessitàvem són les matèries primeres. Calç s'obté de la pedra calcària. La plataforma sur de Menorca, la part miocènica. Menorca té com a dues èpoques geològiques diferents, i la plataforma sur, la que dona com a resultat les platges amb aigües turqueses que atreuen a tots els turistes, aquella imatge idíl·lica de Menorca, és la plataforma miocènica, on la pedra calcària és predominant. Això us ho deia perquè l'altre material que es necessita per coure un forn de calç és la rama, i per aconseguir una bona flama dintre del forn necessitem molta rama fina per sempre tenir-lo ben encès. Per tant, aquests materials han condicionat molt la ubicació dels forns al llarg del territori. O sigui, no tots els forns de calç de Menorca estan inventariats ni catalogats, ni uns quants. Seria una feina ingent, perquè a Menorca tenim mils de construccions tecnològiques de valor, mils. Jo he catalogat zones, i mils, no acabaríem mai. I sí que trobem que els forns tradicionals es concentren bàsicament en la zona sur de Menorca i a zones on hi ha afloraments de roca calcària i on hi ha, i a prop o dins una marina. Per tant, on hi hagi pedra, aflorament de pedra a la vista, solen estar a prop de penya-segats, a prop de barrancs, molt a prop de la costa, on hi ha roca i no hi ha substrat de terra, però no va de cavall a la terra, i després, sobretot, on hi hagi bosc, per poder accedir a la llenya amb comoditat i facilitat. Bé, no dic això, que aquests aspectes va perdent importància durant aquesta revifada que viu l'ofici de calciner en el segle XX, quan a Menorca s'introdueix els vehicles a motor. Ja en el segle XX, els forns de calç, com aquests, ja és intranscendent que estiguin dins un bosc o dins una zona al nord o al sud. L'important, un dels factors importants, és que estigui a prop d'una carretera. I quasi tots els darrers forns de calç que van estar en funcionament a Menorca estan a prop de vies de comunicació. Primer perquè ja en el segle XX la pedra s'obté de qualsevol banda, la llenya també, se du un camion i se du fins al forn. I en els darrers, en el cas dels darrers calciners que hi ha hagut a Menorca, el cas d'en Jordi, o el cas de la família Barraca, ja la pedra la subministraven empreses dedicades a subministrament de materials de construcció, de les pròpies pedreres, i la llenya, professionals que es dedicaven a subministrar llenya, el que fa que l'ofici, certes parts de l'ofici tradicional amb els temps es van fent més àgils, perquè ja no ho ha de fer només el calciner.
0: Per un forn de mida convencional que extreia 2.000 quintars de calç, es necessitaven aproximadament 2.000 feixos de branca d'entre 70 i 80 quilos cadascun. Imagineu un quart del camp de futbol d'Es Mercadal ple de llenya, amb 4 metres d'alçada amb feixos. I és que si un quintar equival a 40 quilos, 2.000 quintars de calç equivalen a 80.000 quilos, i per aconseguir-los es necessitaven 50 feixos per encendre el forn i la resta per mantenir el foc encès.
1: El pas següent era recull la llenya. Això se feia a mà, òbviament, se duia a mà. Després, a poc a Menorca es va introduir els animals. A Menorca, l'introducció de carruatges va ser una època molt moderna, fins al segle XIX no hi ha carros a Menorca, tot se feia a mà, o dalt un asa. I després ja se fan camions i en vehicles. A Menorca està molt traçada fins a època relativament recent, per això que els mètodes d'elaboració han estat molt artesanals fins fa molt poc. Una vegada tenien la llenya a punt, venia la feina d'extreure el pedreny. Això se feia manualment. Aquí tenim una relació. Jo, com que treballava al vaixer per l'enciclopèdia, volien recollir molt la terminologia de les parts del forn, dels noms, de les eines, del tipus de pedra. Hi ha tota una terminologia que defineix l'ofici. Aquí vaig tenir un poc les eines, les malles per pal, que abans ho hem explicat un poc, el pic, que empraven manualment per extreure el pedreny. Tot això es feia manualment. En el segle XX se va començar a introduir la dinamita, i després ja les excavadores, i amb un camió, amb un... Ja, els darrers calciners ja ho feien amb màquina.
2: Bueno, lo primer, antes de partir, és de tenir prou llenya replegada per si cas de mastir per coure el forn. No te diré les tonelades exactes, però moltes. O sigui, nosaltres ho fèiem més o menys a ojo, sabíem el puesto que teníem i uns com havien de ser de grossos, perquè se necessiten moltes tonelades de llenya per coure les pedres. Se recuida, pues, moltes vegades solíem aprofitar gent que mos coneixia que anaven d'esporgar pins i això, mos deia, allà faran rama, si la voleu, pues, nosaltres anàvem a cercar-la. Després també els palers que has d'usar i tirar, això, que és llenya que no està tratada de res, també va bé. Fa un foc molt, molt viu i molt, molt bo. I amb això era el que emprava. Un temps també emprava quan hi havia la serradora de l'O que estava en marxa, pues els retalls aquells de la serradora, que eren retalls de pi, pues allò també solíem emprar. I sobretot pi. El pi és el que fa més gala de tot. O sigui, el forn el que necessita és gala, que el foc es pugui repartir entre les pedres, que hi hagi una quantitat de gala grossa. O sigui, no necessitam un caliu, nosaltres necessitam flama. Si el foc no envolta la pedra no cou. És flama, necessites cosa que faci molta flama.
3: Per coure el forn havien de fer feixos. Pot manar amb la marina neta, per això no hi havia forn mai, perquè allà se cuia el forn tant en el mes de juliol com en el mes d'agost, com en el mes de setembre, com quan fos. No hi havia forn mai, mai. Per què? Perquè la marina anava neta, neta. Les usines que van, no sé si has passat mai, de ballant a Cala Mitjana, per allà se purgava tot el que eren tions per fer carbó, que havia nit de colòrits. I resulta que la rama se feia picón. I allò se feia de tot. El picón, pues, el carbó aquell prim per posar en els bracers les dones que ho compraven per posar davall la camisa.
0: El següent pas és l'excavació de l'olla. L'olla és un gran clot circular d'entre 6 i 10 metres de diàmetre i entre 1,80 i 2 metres de profunditat, on s'hi dipositava la branca. Hi havia forns que fins i tot arribaven als 4 metres de profunditat. Antigament s'empraven càvecs i aixades per excavar l'olla, les quals es van substituir passat el temps per eines més modernes o maquinària que facilitava la feina.
1: En relació al procés, mireu, això són els tipus de forn que s'empraven a Menorca. El procés era molt complicat i era una feina que requeria molt de força física. Després venia la feina de fer el forn. Els forns eren d'aquest tipus, era una espècie de clot. L'altre li deien solla.
2: Sí, sí, el forn de calç, el forn en si només és el clot. Un clot redó o semirredó amb una portalada i allà dins se munta el forn. Se munta el forn amb les pròpies pedres calisses o vives, el que li volies dir, que és el que se converteix en calç.
3: Quan jo me vaig venir i quedar, jo dic, vaig fer de calciner, perquè vaig anar amb el xifoner, allà que li vaig obrir els ulls, començava a haver un comprensor i anava amb un picot, amb una barrina d'aquelles que deia, si te fugia el picot ara més fugiu que jo. Dic, cony, dic, per què no li llogues el comprensor en el refet del forn, que era el primer que va dur? Sí. I jo agafo i dic, lloga-li el comprensor. En aquest, sense homo, perquè si no havies de pagar el homo també. Diu, tu el comprensor només. Dic, en un dia, dic, jo te faré prou forats per tots anys, per fer els barrubins i tot això. I va acceptar. Els barrubins eren explosius per rebentar la pedra. Fèiem els forats per fer... Hi havia de ser pedra autèntica per poder fer la calç, perquè la calç més bona que se va fer a Menorca era aquí, a Cala Mitjana. No? Després covien el forn i tot això.
0: Una vegada fet el clot, la paret circular resultant es predava amb pedres grosses de la mateixa pedra calcària. En època més moderna es va emprar pedra d'esmolar perquè no es convertia en calç. Aquesta era una casta que servia per esmolar i polir estris instruments de tall. També es feien servir missons de terra cuita, és a dir, rajoles que servien per fer les voravies i que eren molt més resistents al foc. Aquesta paret pujava fins a tall de davantal, com s'anomenava el tall de terra de l'olla. I per fer-la més resistent i tapar totes les juntes existents entre pedra i pedra, es recobria amb fang de terra, argila o calç per tal que no passés el foc.
1: Després aquest clot s'aparedava, se feia com una murada, que sobresortia per damunt del clot.
0: Una vegada aparedada l'olla, arribava el moment d'alçar la volta. Però abans s'havia de donar forma al pedreny, diferents pedres de diferents tamanys que servien per muntar aquesta falsa volta. Pedres que reben el nom de llambordes, que són les més grosses, i els llambordins, que són les més petites. Les primeres s'empraven per començar a muntar la volta, i els matacans i matacanets servien per reforçar el mur de volta. Tota aquesta pedra es convertia també en calç.
1: Després venia la feina de donar la forma a la pedra. No bastava qualsevol forma, no. Això, a la primera xerrada no ho hem comentat, no. S'havia de donar forma a la pedra. I això també ha creat tota una terminologia que dona cada pedra, per la forma que té un nom. Hem xerrat dels matacans, però hi havia els matacanets, les llambordes, els llambordins, el reble... Cada pedra tenia un nom diferent, perquè cada pedra, en funció d'on anava, havia de tenir una forma i unes característiques concretes.
3: Pues també feia el pedreny, també s'havia de rompre, així com tocava, per col·locar-lo, que hi havia llambordes, hi havia de... no sé què, li deien de noms, hi havia de tots els noms, i allò... Feia llambordes, pues, havies de saber picar amb el picot aquell perquè te sortigués bé.
1: Bé, en relació a l'esforç de calç, dir que de Menorca, si podem fer comparatives amb el que donaven els forns de calç d'aquí, un forn de calç d'unes mides convencionals podien arribar a donar entre 50 i 70 tones de calç, per lo que es necessitaven, com a mínim, entre 100 i 150 tones de pedra calcària. I segons el que m'han contat els calciners que ho han viscut, necessitàvem per fer un forn de calç unes 80 tones de rama. 80 tones de rama fina són molta rama, són molt de feix, és a dir, que es necessitava molt de material per poder fer coure un forn i aconseguir aquestes quantitats de calç. Sí que els forns més grossos de Menorca, per exemple, els forns que hi ha en el lloc de Salbufera, Mercadal, podien arribar a produir entre 100 i 150 tones de calç amb una fornada. I el cas d'en Jordi, Pons, el darrer calciner, ell m'ho va contar, jo entre que començava a preparar el forn i podia ja comercialitzar la calç, necessitava com a mínim 2 mesos. Era una feina molt solitària que feia ell. I feia un parell de fornades en l'any, és a dir, que produïa molt poca calç. Deia que per coure-lo necessitaven entre una setmana i 20 dies, no sé, a Menorca el procés és més llarg, per tant, havien de valer-lo durant més temps, i produïa, cada fornada produïa entre 50 i 60 tones de calç. Dues tongades són unes 120 tones per any. La calç ha estat un material tradicionalment molt barat, molt assequible, i per això crec que tothom, tanta feina i tant d'esforç, va decidir deixar-ho anar.
0: En aquest capítol de La Calcinera hi han participat Antoni Camps, historiador, en Jordi Pons, darrer calciner, i en Celso Taboada, antic calciner.

Easy, you're going to have a shot of that.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

L'ofici de calciner no era una feina solitària. Es necessitaven un mínim de 3 persones perquè les feines eren diverses, feixugues

0: com a la resta d'oficis vinculats en l'àmbit de la construcció, han estat oficis masculins, oficis que requerien força, sobretot. En el cas de l'ofici de calciner, a Menorca, no era un ofici individual, era un ofici que se feia en ranxo, nosaltres dèiem un ranxo.
1: Jo n'hi havia que dormien allà, a la cova de les Estronyes. Hi havia en Salor, son pare de Salor, aquests tots, en Jaume Coroica, que li deien, en Bé de Espant, tots aquests solien dormir a la cova de les Estronyes i feien, n'hi havia que feien la setmana, perquè a vegades anava amb una velo. Jo hi anava amb una bossa d'un nitoclòrits, d'un nitoclòrits, de... li deien a ell. I ell tenia una bossa i allò me'n anaven cada dia i tornaven així, perquè jo no tenia ni velo ni tenia res.
2: Però devien tenir un puesto, o sigui, un tot sol allà no quedava segur. Devien ser vespre, almenys eren ser tres. I si mentre un feia, donava, alimentava el forn, els altres devien descansar, supos. Devien tenir qualque barraca així improvisada, però...
3: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig a partir de les 6 del capvespre al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.
1: Hola, Radio Farer! Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

No sé què tenen aquests carrers, que quan de matinada són buits de gent, s'omplen de màgia i obren el cor.

la seva estora de pedres arreplega amb sa serena el reflex d'un fanal i s'amaguen els portals

sona, enriqueix aquesta estona aturant el pas del temps. Ses parets tortes de calç,

0: és que tancar serà.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: Quina vessa aquí davall d'una palmera, escoltant el vent.

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tenc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre en cau sa vapa.

els pensaments a la deriva de qualsevol record que em passa per la ment, dormint estones

la veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carit del meu jardí

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: dos anys de vida per un llibre és una eternitat. Quina valoració em fas? Com veus ara mateix La mà tancada?
1: Bueno, jo estic molt content i no sé si diria orgullós, però quasi. Un dia xerrant amb en Damià Roger, va sorgir el tema aquest de l'èxit i ell em va dir que el verdader èxit és haver arribat a publicar i crec que té raó. Si bé el meu cas i és de La mà tancada és un cas molt particular, és un exemple d'estar en el lloc precís, en el moment precís, haver-la publicada ja és un èxit, no? Tenint en compte que és una primera obra i que no ha rebut cap premi, que crec que sí que la vaig presentar a qualque banda. I això, hem de veure la publicació d'una obra nostra com un gran èxit. Després, la seva acceptació i recorregut ja és un tema diferent que depèn de molts factors. Respecte a això, recorregut en aquests dos anys, he de dir que també estic molt content i sorprès, perquè si La mà tancada és qualque cosa és que és diferent i generalment el que és diferent costa que entri. I, bueno, és diferent en quant a estil, en quant a història, i la veritat estic molt content, com ja t'he dit. De fet, acabem de fer una tercera reimpressió, sempre ratllant en nombres menorquins, no? És una tercera reimpressió molt, molt, molt, molt curteta, però és una tercera reimpressió.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Aurora Bertrana, nascuda el 1862 a Girona, va ser una dona molt moderna per la seva època. Era violoncel·lista, periodista i escriptora. Va fundar el primer trio de jazz femení a França i va viatjar tota sola fins al Marroc per fer de reportera de viatges. És una figura que la veritat és que jo admiro molt en totes les seves facetes. Però avui me vull centrar en la Bertrana que escriu narrativa sobre la seva terra. Sent del Gironès, la seva família estiuejava a la Costa Brava i, per tant, a vent de grop, revisita uns paisatges que coneix bé des de petita. A vent de grop, aquesta novel·la lleugera, sembla que el tema principal és l'amor entre una lot jove de poble i una joveneta anglesa que ve de turista. Però, en realitat, Aurora Bertrana, que era molt viva, ens vol xerrar d'un tema molt més important: la turistificació de la Costa Brava en els anys 50. Secció se situa a La Cala, que és una espècie de pseudònim per al poble de l'Escala, un poble que, anys enrere, era de pescadors, però on de cada vegada més es construeixen hotels i hotels. Botsona? La veritat és que llegint aquest llibre vaig xalar molt. Per una banda, per les seves expressions pròpies de l'Empordà, que Bertrana recupera segurament de la seva infantesa. I, per altra banda, perquè hi havia passatges que realment es podrien escriure ara, com per exemple: els botiguers de La Cala, d'ençà que el poble se'n vivia exclusivament del turisme, s'havien posat a estudiar idiomes. Xampurraven el francès i l'anglès i, fins i tot, uns mots d'alemany, els justos per fer-se comprendre pels clients. De maig a octubre oblidaven el català, llengua comercialment negligible. Els bon dia i els adeu-siau es reservaven per a l'hivern. A la seva època se'n va voler fer una adaptació cinematogràfica amb un Joan Manuel Serrat molt jove, que tot just començava la seva carrera. La van situar a Eivissa, en el protagonista, que era pescador, el van fer cantar molt, i es va titular La larga agonia de los peces fuera de l'agua. Val a dir que no va fer gaire fortuna. La darrera edició d'aquesta novel·la és del 2023, a càrrec de l'editorial catalana La L. Geminada.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Idò, benvinguts, benvinguts, Berlat, finalment, amb aquestes, després d'un de quants intents, que m'ha fet vergonya dir-ho, però no és la primera vegada que començàvem aquesta entrevista, però bueno, aquí, així funciona amb aquestes, xicos. Àngel i Sepe, què tal?
1: Bones, molt bé. Superbé, superbé, sí. Cap pega.
0: Molt bé, doncs pues anem a fer la punyetera entrevista aquesta i que tinc ganes de que estigueu amb aquestes, que ja m'estranyava jo que no hi fossi. Bueno, crec que vam intentar la anterior temporada i no va quadrar, però és el que passa quan tenim agendes així com tenim nosaltres, tio, que estem amb 25 coses i és el que passa.
1: Total.
0: Antes de començar amb el grup, m'agradaria que me contéssiu un poc de tots dos, pues això, com començàveu a tocar, com us començàveu a interessar en la música, més en plan, hosti, això no és algo que m'agradi, sinó que és algo que jo vull fer no sé si és la meva vida o algo que és més important que lo normal. No sé com comença per vosaltres, o socis, però supos que de petits, no?
2: Jo crec que tots dos tenim un background bastant similar, perquè tots dos som pianistes, justament. Vull dir que has cridat en els dos teclistes del grup. Però, bueno, que sí que es ve que tots dos passant per conservatori, per clàssic, no? Per aquest repertori més clàssic i tal, i cada un suposo que a la meva manera sí que vaig tenir un moment d'una mica de ratxamè del sistema i de tot com funcionava, no? I fins i tot de deixar la música durant un any. Estic xerrant de quan era bastant jove, eh?
3: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics i amigues. Amb aquesta sintonia arrencam una vegada més aquest programa de Sagramola. En aquest cas, arrencam també nova temporada i farem un recorregut per algunes de les publicacions que es van fer dins l'any 2025. Un any amb moltes publicacions musicals que mos donaran per passar moltes estones escoltant i descobrint les novetats de l'any. En aquest primer descobrirem en Blai Barber, Bonsé, Dàlia, Drac Negre, Guillem Sol de Vila i Isam Melis, un any ben profitós i ple de sorpreses.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de maquetes. Seguim amb aquesta temporada de maquetes. Ja sabeu que per xarxes o on sigui us podeu demanar grups amb els qui voleu que xegui i xerri, gent que buscaria escoltar-se a ràdio. Bueno, ja sabeu que és la ràdio vostra i podeu fer el que vosaltres vulgueu. Estem aquí per servir-vos. I res, avui amb un convidat que em fa ganes de fa temps fer cosa amb ell, amb en Joan Pons. Té aquest projecte que es diu Bridges, que, bueno, que potser no coneixeu, perquè ell mateix és el primer en admetre que no fa moltíssima promo, però està per xarxa, està penjant un munt de temes a YouTube i altres plataformes, i crec que és interessant. A més, és un tio que ja fa milions d'anys que conec, com ja sentireu quan estic enxerrant amb ell. I res, me fa moltes ganes escoltar aquest nou projecte, xerrar una mica amb ell de com està funcionant, de veure si està fent coses en el futur, i algunes coses sí que em va suplar que estava preparant, que ja podreu comprovar pròximament. I res, aquí està la meva xerrada amb en Joan. Espero que la disfruteu, però nosaltres la vam

0: Idò, hola, Joan Pons, benvingut a Maquetes, benvingut a Radio Far, molt content d'estar aquí amb tu avui per xerrar del teu projecte en solitari, des que hem acabat de sentir una cançó. Com és d'aquesta primera que hem sentit?
1: La cançó es diu Stars.
0: Ok. I un bon tema d'aquest estil, com el definiries tu, l'estil vostre?
1: Tenim problemes, a vegades m'ho demanen, quin estil fas? I realment és... costa explicar, però crec que és un poc un híbrid entre un poc, hi ha una base de folk, evidentment hi ha una base important de rock, també, encara que sigui suau,
0: I crec que
1: va un poc per aquí, saps? Un poc entre aquests dos.
0: Les influències rockeres teves, que te conec, però sí que te conec, doncs, crec que van coincidir tu i jo fa 23 o 24 anys a un concert d'Alice Cooper, que me'n recordo.
1: Ostres, sí que es va.
0: Estàvem per allà de vora. Jo l'he vist 3-4 vegades més. No sé si tu l'has vist mai més, però jo...
1: Alice Cooper i Helicopters, o Turbo Negro,
0: no,
1: també
0: eren
1: coincidir.
0: Dogs d'Amour.
1: No, de Taloners, sí.
0: De Taloners, sí.
1: Però crec que una vegada, que és que es deia sala que hi havia... no l'has matat, no, hi havia un altre que es deia pel paral·lel, que és que es deia...
0: Apolo.
1: Sí. Van tocar Turbo Negro.
0: Hòstia, vale, també.
1: I sé que... No sé si vam xerrar o no, però l'acord clarament que em vaig veure.
0: Sí, quin concertàs, tio. Uah, sí. Uah, que guai. Però fa molt d'anys. Sí, hòstia, escoltar Turbo Negro, que és un gran grup.
1: Oh, yeah.
0: Anda que no, rock and roll fort. Però bueno, anem a tornar. no sé, quanta... bueno, a casa teva, òbviament, pues,
1: sí.
0: Hi ha música, hi ha hagut música des d'aquest petit. No sé si ton pare tenia discos de Kiss i de descobrir aquestes coses. quan és aquell moment que dius, jo m'agrada la música, però jo m'agrada aquesta casta de...
1: Yeah.
0: Aquesta altra casta de música, que no és el que senten per aquí.
1: No, com bé dius, sí, que a mi realment hi ha hagut música per tots els costats. Però crec que d'aquí la base o un poc aquesta connexió amb aquest tipus de música que he escoltat des de petit ve molt per el fet que som el germà petit de 4.
0: Aha.
1: I el cosí petit també d'un clanxo de cosins que també durant la infantesa vivien tots molt junts, hi havia molta, una comunitat molt pòlida, i era el petit de tots. Què passava? Que vaig veure molt dels cosins majors que escoltaven Kiss, anys,
0: okay,
1: principis dels 80, el germà major meu també, els dos majors també, Bruce Springsteen tot d'una, jo aquí encara no em van provar un poc desinteressat, però
0: Bruce
1: després...
0: De jove no te pilla quan ja tens...
1: Correcte. I Guns N' Roses, recordes? Un poc el primer record que tenc a nivell que escoltava era un casset de Emilio Aragón. I el tenc molt de crim, que deia, cuidado, com paloma.
0: Que t'han dit que és de goma.
1: Record que estic obsessionat.
0: Col·lega, crec que tinc aquest casset por allà, jo encara també. Ostres, quin record.
1: Sí,
0: m'has bloquejat, oh, per favor.
1: I després el salt va ser, i sé que sona molt específic, però és que realment ho record molt clarament, d'estar amb els cosins i germans i escoltar Traveling Wilburys.
0: Hòstia!
1: Que van ser quan? Supos que quan van sortir, finals dels 80.
0: Finals dels 80, sí.
1: I escoltar... I aquell disc, sempre si me demanes un poc, a part de Emilio Aragón, és un poc...
0: Hòstia! Emilio Aragón a Traveling Wilburys.
1: Correcte, ja hi ha un viatge allà. va ser el primer record, però després la primera connexió forta, realment, amb el gènere de rock i un poc com... I ja amb el fenomen fan... va ser amb els Guns N' Roses, que vaig emplomar quan van explotar, i record això, que la investigació del germà meu estava forrada de pòsters d'en Axel, en Slash, de tot. Ell especialment era molt fan de Nizi, que molt guai. I va ser un poc... I a partir d'allà vaig entrar un poc dins aquest terreny. I sempre ha estat un poc curiós, com passant els anys d'una manera o l'altra, i no sempre de forma afortunada, però... He estat, diguéssim, poc connectat amb l'escena actual,
0: sí,
1: qual sigui la que sigui, la que fos en aquell moment.
0: Ja.
1: I sempre, vull dir, per exemple, quan amics escoltaven, gent de la generació meva,
0: sí,
1: Estopa o Extremo Duro, jo sempre estava que anava com 10 anys endarrere.
0: Ja.
1: Un poc, veient de... Jo recordo, dins l'institut, i escolt, qui és? I tothom, què fas? No sé què, són normal. Supos que és part de l'ADN de ser un fan de Kiss, que si se'n fot de tu.
0: Sí, també, sí, és cosa que algú no conta molt.
1: Correcte. Però bueno, vull dir que... I aquí estem, i a mesura, com dius, com així, a mesura que he fet anys, clar, s'espectra un poc de s'interessa cap a altres gèneres, va augmentant fins a arribar a un punt que com més millor, com vull dir, d'una música.
0: El guai de conèixer, com tot, que la música, quan més descobreixes, més te dones compte que no saps res, que hi ha un allò més de música, i que no dones abast, i t'agobies, i al final dius, mira, saps què? Pues anaré a prendre el meu ritme.
1: Correcte.
0: I ja has vist els Guns en directe, que s'han juntat?
1: No, ha estat sempre una signatura. Quan es van juntar, he tingut, no sé, masses oportunitats de dir, que ara ve bé i t'aniré a veure. Sé que Nassel va tocar a Mallorca fa uns anys antes de juntar-se.
0: Sí.
1: I els darrers anys, que quan m'ha vingut una mica millor, he tingut una mica de por en el Los Abor, perquè sé que és un poc...
0: Jo ja vaig veure-ne aquest estiu, tio, no fa cap... Bueno, avam, si no t'has vist mai, vés-hi, si pots... Yes. Perquè en Slash toca de collons, en Daf, que ara és l'estiu que més mola del món, però en Axel, pobre, era...
1: Sí.
0: era molt guai, bro.
1: I clar, és normal. No sé si quin cantant ho deia, és impossible... Vull dir, tu quan escrius cançons en 20 anys no penses que et cantaràs en 60 o 70.
0: Efectivament, sí.
1: I clar, vull dir, se li respecta perquè és Naxel.
0: Efectivament.
1: Però clar...
0: El nostre loco, cabron, que
1: he tingut aquella por de pot ser el pitjor o el millor, saps? Vull dir,
0: bueno, ves-hi, però bueno, no t'esperis molta cosa.
1: No,
0: bueno. Bueno, doncs descobreixes aquesta música... I antes te comentava que jo, doncs, ens coneixem de fa molta estona, i la primera vegada que te vas veure, doncs, era tocant la bateria. Vas ser el teu primer instrument, o vas començar a la guitarra, també?
1: No, tècnicament vaig començar primer a la guitarra, però aprenent a tocar les llengües quan som vinguts, i folclore de què? Vull dir, pum-txa-txa, la vaig deixar un pot de... Mai, no és que la vaig deixar de banda mai, però simplement mai ha estat un instrument que se m'hagi donat bé, també es va. No és el meu fort. I vaig atacar, suposo, pel volum de neurones actives, vaig decidir atacar la bateria i record que sempre ho deia, va ser molt una connexió instantània de dir, ostres, la ment és un espai que em troba a gust. Vull dir, d'alliberar tensions, d'adrenalina, en certa manera, inclús de fer una mica d'exercici, que en el seu moment no em feia gens. I també, una vegada més, vull dir, tot bé, perquè el germà major també tocava bateria i tenia una bateria, diguéssim, tenia accés a una bateria.
0: Home, si hi ha una bateria per casa...
1: Correcte. I de forma autodidacta, perquè no he anat mai a classes de bateria.
0: No has anat mai a classes ningú.
1: Mai en sa vida. I de guitarra, a part d'aquestes de quan tenia 8 anys, tampoc no he anat mai.
0: Vale.
1: No és que estigui ni orgullós ni no orgullós. Vull dir,
0: que contunya molts i...
1: Sí. El que és la bateria sí que vaig trobar una connexió instantània de dir, ostres, és el meu instrument. I crec que a dia d'avui sona un poc Dave Grohl, dir-ho. Però segueix sent instrument meu. I crec que no el toqui mai, però sí.
0: Tocant la bateria, muntes aquest... primers grups, és aquest grup amb el que te vas veure Free Sound, el primer que et muntes?
1: Sí, més que muntar, no, realment em van cridar un amic d'un amic o amic d'un germà o alguna cosa així, és que un amic d'un germà, correcte. I jo en aquell moment, fins aquell moment, només havia tocat dins la cotxeria meva, de ca meva, no havia fet cap tipus d'experiència tocant davant ningú. I em van demanar si volia provar el bateria que tenia en aquell moment, s'anava, que era un grup ja format.
0: Vale.
1: I vaig entrar i bé, vull dir, estaria una mica peix fora de... perquè realment gent, un grup major d'una edat diferent, d'una generació
0: diferent.
1: Quins
0: eren els altres membres? Digue'ns-ho a veure aquí.
1: Hi havia en Pepe King,
0: mític.
1: Un clàssic. En Gunya, també, un altre mític.
0: Ah, Gunya també.
1: Tocaves baix. Hi havia un que no hi havia Paco, que tocava la guitarra rítmica i no recordes el llinatge. I el cantant era Nurla, també, que era un person molt bo, que sempre me l'estimava molt i va acabar fent ajust també anys després.
0: Vaya Dream Team, tio.
1: Sí, i clar, jo estigui allà un al·lutat, perquè el 2001, i tenia, jo què sé, de 9 anys, correcte?
0: Sí.
1: I estigui allà provant d'encaixar, però bueno, va ser una oportunitat de donar la primera passa.
0: Vau tocar molt amb ells? Vau fer molt de concerts?
1: No gaire, perquè van tenir diferents encarnacions del grup, almenys quan jo hi vaig ser, la primera, aquell hivern van tocar una mica, el primer concert va ser, crec, durant unes festes de carnaval, i va ser un desmadre absolut, dins estels.
0: Dins estels.
1: I una vegada més, jo era...
0: Una altra vegada estels amb aquestes, és que clar, s'ha molt.
1: Exacte. I després jo vaig sortir perquè vaig anar a estudiar a Barcelona i després durant l'estiu m'han tornat a cridar. Ja no hi havia en Pepe King i vam fer un parell de concerts més.
0: On tu et vas veure, Joan? Era aquell bar que hi havia... Darrere la plaça de ses voltes, per allà...
1: Van, a Vips.
0: A Vips.
1: Que la Corniola.
0: Vale,
1: ostres, guapíssim també, ostres, mitiquíssim.
0: Sí, sí, pues, no sé, teníem un bolo tancat amb males altres, que algú es va posar malalt,
1: vale.
0: No van poder tocar, però van dir, bueno, a mi n'es era que de compartir escenari, me sembla, o alguna cosa així. I van anar a veure vos i va ser l'única vegada que vale. Vas a lloure. En...
1: Vale. Eren temes propis que no havia escrit jo, temes que ja estaven escrits, vale. I hi havia coses que estaven bé, van gravar una mica un hivern... Vull dir que molt bones experiències, de veritat.
0: Sí, hòstia, sí, bueno, no me'n record gaire, de veritat, no sé si devia veure molt d'aquell, però sí, una bona època. Bueno, estàs amb aquest grup, que no és molt el grup teu, sinó que eres un fitxatge allà.
1: Correcte.
0: Després abandones una mica la música de banda fins...
1: A 2012 o 13.
0: Com a instrumentista, no com a aficionat.
1: Correcte, està... correcte. Sí, sí, sí, correcte. Sí, sí, sí. Sí, va ser, jo vaig tornar a Menorca el 2008, si no m'equivoc, uh-huh. 7 o 8, i no sé per què vaig tardar tant. No recordo. Sí, bueno, sí que vaig començar a tocar amb un parell de companys, però de ja. Forma molt desestructurada, aquella que no anava un munt. Però bueno, anaves allà a fer l'estona, i finalment el 2012 o 13 sí que vam muntar un grup. Aquí vaig agafar un paper una mica més... d'iniciativa, en connectar sí. amb la gent, ja no era tant un fitxatge, diguéssim, de...
0: Ja.
1: I va ser també una experiència molt xula amb en Guille, que també, no sé, sé que va tocar amb els... que es deia? Amb en Xanti, amb un grup que es deia Nois, no sé què,
0: Street Nois, correcte?
1: Sí, sí, sí. Amb Toni Douglas, també un guitarrista boníssim, en Dolfo Cleofe, també molt bon baix, i un personatge molt bo, també, ric molt, i m'ho fa molt bé. I va estar molt bé, van tocar... I ja van fer un híbrid entre temes propis, que aquests sí que ja eren temes que escrivia jo, que això és una altra història, no tinc quina idea encara d'on ve un poc el tema d'escriure cançons, amb versions de Thin Lizzy, de Queens of the Stone Age...
0: Bona mierda.
1: Exacte, sí, sí. Alice Cooper.
0: I aquest grup és de...
1: Super Island. Sí.
0: Ostres, d'aquest no me'n record.
1: Van durar, no sé, 2-3 anys tal vegada, o menys inclús. Ja. I van fer un parell de concerts. Sonava bé, sonava prou bé, eh? Vull dir, no sé si hi havia cap clàssic que diguéssim, molt característic, era rock.
0: Rock, sí.
1: Rock
0: sí,
1: dur,
0: sí.
1: Diguéssim.
0: Rock, canyero, guitarres i...
1: Fis baix i molt bé. I com a bateria vaig xalar molt, també. Perquè, clar, ja tenia, diguéssim, genera aquell al·lutat que intentava... no cagar-la, sinó que ja hi havia un poc una mica més de ganes d'anar a rebentar, i un poc tristament, o no, és la meva manera de tocar bateria, que és Destroyer. Vull dir, no me demanis ni tècniques ni històries, és una
0: marxa. Tocaves la bateria amb aquest grup i fas cançons, suposo que ja, òbviament, sí, te fas en seguir-la,
1: sí. Va ser un poc... sempre he tingut accés a guitarles, bueno, accés, me la faràs, que hi havia una guitarla dins casa, sí. Una, vull dir, una espanyola. I no sé, t'ho promet, no tinc ni idea de quan va ser la primera cançó que dic... Mentida. Va ser, crec que... ha vingut un flash.
0: Flash de Vietnam.
1: Sí, perquè dic, la primera cançó, d'on ve el tema d'escriure cançons? Realment no és una cosa que mai m'hagués proposat. Dic, vaig escriure cançons.
0: Yeah.
1: Però sí record que va ser escoltant Avett Brothers, no sé si et coneixes. Que
0: sí.
1: Avett Brothers,
0: sí, hòstia, no
1: que van sortir el 2007-2008 i tenien un estil de folk i un poc bluegrass, però sí. També tenien molta influència de grunge, d'Alice in Chains. Sí. Era una cosa molt estranya, però a la vegada molt emocionant. I sobretot era la senzillesa dels temes. Uh-huh. I clar, jo venia d'un món on els meus ídols eren quasi personatges de còmic. És a dir, que realment...
0: Axl Rose, sí, aquesta penya.
1: Axl Rose, Kiss, Motley Crue, Pantera, quasi... I clar, què passa? Un lot en sobrepes, a Menorca, que estigues allà, i jo mai podré ser aquest... Clar, ja. Pensa un poc aquest mai arribaràs a aquella... No és que pretengui arribar, però vull dir...
0: Ja, però entenc el que dius, perquè sí.
1: Quan ets jove, diguéssim, que tens aquella... Un poc aquest fenomen fan o d'idolatrar aquests personatges, evidentment, així com madures, ja ho has donat també. Però hi vas escoltant d'aquests... I dic, ostres, aquella senyal, dic, això ho podria fer jo... I no va ser amb una guitarra, va ser amb un guitarró. T'ho prometo, la primera cançó va ser amb un guitarró gravada, que semblava que estigui gravada amb una Game Boy, quasi, perquè sonava fatal. I va ser la primera cançó. I real d'allà, i també experimentar amb Logic, o no, que es deia GarageBand, també, que va ser un poc succès en aquestes eines per primera vegada, d'edició. I una cosa va dur l'altra i aquí, 15 anys...
0: Està bé, tenim cap pensament, eh? Això ho puc fer jo. Sí, vull dir, no és... qualque moment devia pensar jo això també. Yeah. Però, hòstia, escoltar Ramones, escoltar... Bé, quan, no sé, quan començava a tocar la guitarra, que escoltava Nirvana i des... Hòstia, aquest tio tampoc...
1: Yeah.
0: No vull sonar ara blasfemo, però no és Eddie Van Halen, no és un superguitarrista. Exacte. I dir, hòstia, que això més o menys ho puc fer jo també, saps?
1: Yeah.
0: Però, ostres, sí, pues està bé. Ja veig Brothers... Acabem d'anar un disco, després ho xerrem. Ara no és hora de mirar.
1: Molt bons, recomanables.
0: Sí.
1: Sobretot
0: sí.
1: Els primers, bravo, són molt
0: bons. Ok, seguim amb aquest grup, amb els... m'has dit que és de...
1: Super Island,
0: ok. I el següent projecte ja són els Vegetarian Zombie.
1: Correcte, sí. Vale, i amb aquests també van fer una mica de mal. Vegetarian Zombie va ser el moment on vaig fer la transició de baterista a guitarrista, diguéssim, agafar la guitarra. Supos que ja venia una mica per aquesta base de cançons que ja havia anat construint.
0: Sí.
1: I va ser un poc, ho provaré, saps? Però totalment, perquè aquesta bateria te dona l'oportunitat de tu estàs allà darrere, un fotimer de tambons, ningú te veu, quasi
0: correcte.
1: Dues cavallades, m'amagava allà, saps? I estava in the zone. I clar, com a guitarrista implicava un pas endavant a nivell, inclús, de, jo no som extrovertit, no ho som massa, i dic, era un poc el principal, diguéssim, com ho diria... obstacle que veia. Dic, seré capaç de...
0: No és el mateix estar a la línia defensiva que la jugada de centro. Sí.
1: Però, bueno, m'ho vaig tirant dins la piscina amb Vegetarian Zombie, que va ser aquí, sí que ja va ser 100% temes nostres.
0: Ok.
1: I va ser la primera que diguéssim, el projecte circulava sobre aquests temes propis. Així com altres, eren mesclant de versions i qualque tema propi. Aquí va ser una aposta total de dir, tenim aquests 15 temes, anem fins baix. Jo crec que van fer coses molt interessants. Va ser un grup que va tenir diferents formacions, que cosa que és bastant normal.
0: Normal aquí a Menorca, sí.
1: Però vam tenir algun moment bastant màgic, diguéssim, en diferents formacions, de com el primer concert que va ser en el casino el 2015. Va ser un projecte que mesclava amb bases electròniques.
0: Molt bé.
1: Que hi havia ritmes... Bueno, hi havia,
0: era un poc, perdona, de la primera formació.
1: La primera formació, sí.
0: Qui eren aquests?
1: Hi havia en Sergio Berhard, a la bateria, que va tocar amb Pel de Gall, també.
0: Que ara fa còmics, també.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Molt bon artista.
0: Ja,
1: hi havia en Toni Moll, a la guitarra, que també era un...
0: farmacèutic, això.
1: Exacte. Sí. També un bon company.
0: Un bon company.
1: I havia en Fel Almagro, que és un poc que amb el temps ha estat un poc convertit en el meu brother from a different mother, saps? Vull dir,
0: sí.
1: Amb el baix i servidor a la guitarra.
0: Vale.
1: També vaig començar a experimentar amb un iPad a la vegada. Vull dir, va ser molt divertit. I a més, els temes, supos que en aquell moment estava molt influenciat també per Nine Inch Nails. I va ser una època un poc experimental en aquest sentit. Sempre ens ha deixat de banda un poc la base aquesta de hard rock. I va estar molt bé. Després la formació va canviar, va entrar en David Marquès de Wishes, que diuen.
0: Sí. Bueno, altre fitxatge.
1: Totalment. I després va entrar en Nacho Olivar. Vull dir que van passar de ser un grup, diguéssim, molt trallero, amb cura, diguéssim, pas de tall, a ser una banda, evidentment, musicalment molt... com ho diria... concreta, diguéssim, amb un detall, amb una intenció bastant mirada en els mil·límetres.
0: Sí, cosa perquè que no és...
1: Exacte, cosa que jo no tinc cap tipus de preparació per això. Jo estic quinta i pambant. I clar, va ser una mena de repente dic, ostres, i si baixem un poc el volum? No està tan malament. I amb en David va ser sol a començar. Sí. Clar, va tenir un estil diferent, ni millor ni pitjor, evidentment, molt diferent. I en Nacho també va portar moltíssim. I amb aquesta reformació també van tenir un parell de concerts i un parell de moments que dius, ostres, que guai.
0: Vau gravar alguna cosa amb ells?
1: No, això ha estat sempre un poc la gran espina. Ho vam provar.
0: Perquè, clar, jo dic... La sona de veure fotos de concerts, de veure imatges, cartells, que també suposo que no s'ha fet ser que tu, imatge en plan, que guai aquest grup, però clar, no vos vaig poder veure mai.
1: No, tenim temes gravats per pistes, vull dir, ben gravats a un estudi, però és una gran... Ja. És un poc una assignatura pendent que
0: una
1: tinc.
0: Història que repeteix molt, eh? Amb aquestes, molta gent que començava a gravar i després dius, és igual,
1: totalment.
0: És que si jo li...
1: I d'aquí és un poc on sorgeix el projecte, no? Arrel d'aquesta frustració.
0: Correcte.
1: És un poc... Després vaig anar a viure als Estats Units una temporada i en tornar amb en Fel, com deia antes, en Fel Almagro, que és el company d'Ales, aquests tipus missatges de han de fer alguna cosa qualque dia...
0: Claro.
1: I jo va ser un poc, arrel d'aquesta frustració que tenia, dic, saps què? Dic, tinc tots aquests 20-30 temes...
0: Ja veus.
1: Escrits, mal gravats, per aquí i per allà. Dic, compraré un micro que estigui bé, vull dir, fins ara, fins aquell moment gravava amb micros de directe, vull dir, sonava fatal. Dic, compraré un micro d'estudi, una targeta, el bàsic, i faré temes pelats, guitarra acústica i veu. Almenys per guardar el que és l'essència atòmica un poc de cada cançó, saps? És a dir, això és el nucli. A partir d'aquí, després, la pots musicar tantes més com vulguis.
0: Ja.
1: Què va passar? Que arrel de sòdic, a més de gravar temes que ja teníem teníem escrits, ens van deixar endur per la creativitat. I un tema nou, i un tema nou, i un altre tema... Per primera vegada vaig poder començar a entretenir-me en les veus.
0: Vale.
1: I
0: vas aprenguent mentre vas gravant, vas aprenguent.
1: Sí, al final tendes que pensar que és el resultat del grup actual, que es diu Bridges, és un poc la forma ve després de la causa. O no, perdó. La causa ve després de la forma.
0: Vale.
1: És a dir, les limitacions tècniques... han creat aquest projecte.
0: Que guai. Que xulo.
1: Perquè va ser partint d'aquesta idea d'anar a lo essencial.
0: A lo bàsic i a lo... Sí. És el projecte Bridges, que comences un poc amb el teu projecte en solitari, diguéssim,
1: ho he classificat com a solitari. Hi ha un component un poc molt personal, però crec que jo ho veig com un projecte de grup. Inclús quasi sona molt un poc estem quasi de família, en puc, perquè han trobat un equip molt, vull dir, espectacular. Vull dir, no, estic, que a vegades ni m'ho crec que hi hagi tan bon ambient.
0: És difícil de trobar.
1: És molt de fer.
0: I és mal de mantenir, també.
1: Acabàvem el concert aquest estiu, us abraçàvem.
0: Que guai.
1: Hi ha un component, diguéssim, molt personal dins cada cançó que escric, però com a projecte el veig com a...
0: Aquest projecte Bridges, perdona, sobre quin any estem xerrant?
1: L'any passat.
0: Però tu antes ja fas... Antes, vull dir, fa quants anys ja havies fet actuacions...
1: En solitari?
0: Tu en solitari en seguida?
1: Ah, bueno, sí, qualque vegada, correcte, sí.
0: No me sona jo.
1: Sí, un parell, després també va haver el disc aquell Illa Sona, que va sortir el 2011.
0: Estàs allà també?
1: Estic allà, com a Johnny Bridges.
0: Però allà està, però allà el tenim per allà. Sí, ara per dominar.
1: Sí, era un poc també, era una cançó acústica.
0: I eren cançons acústiques, sí, veus que me sonava de per aquí, veus?
1: També venia un poc d'aquesta influència dels Avett Brothers.
0: Vale,
1: que vaig començar, va sí que es va acabar, i d'allà vaig passant a Inch Nails, que com...
0: Bueno, de pintor de mora.
1: Però sí, havia fet algunes coses.
0: Vale,
1: i el de Bridges, vull dir, va ser un poc, sí, és un nom tonto així de... I a nivell de Johnny Bridges, que és un poc com Joan Pons en anglès.
0: Efectivament, sí. Bueno, però sap, jo ho identificava un poc com el teu nom, vull dir que
1: tu tens un poc de pes. Però a nivell com a artista solitari, com a Johnny Bridges, no vaig fer... Vaig fer dues cosetes molt petites.
0: Vale, ok. Pensava que hi havia tingut més.
1: No.
0: M'he recorregut això. Però llavors el projecte Bridges neix, això fa poquet. La formació, doncs, sou tu i en Almagro, i qui més?
1: Som vuit,
0: és que som molt bollon de
1: gent.
0: Som molt,
1: vull dir...
0: Sí.
1: I en Fel, Almagro i jo, que som els qui ho vam arrencar, diguéssim, i a poc a poc es van ajuntar els guitarristes, en Dani Febrer,
0: vale.
1: Després es bateria i percussió, que és en Dani Benejam, que també té bona experiència,
0: bon fitxatge,
1: i en Dani Febrer també. Després, intentar fer de cronològic, va entrar en Bea Álvarez, que és una teclista, que també és de Madrid, viu a Ciutat, i es coneixia en Dani, van anar al combo de jazz.
0: Vale.
1: I després va ser un dia, vaig provar sort i vaig escriure en Joan Taltavull, que vaig anar a escola junts, i sempre m'he mantingut el contacte justa, però bueno, sempre hem tingut bona relació. Vaig prendre-li's perquè realment no tenia aquella confiança. I dic, Joan, sé que cantes i conec la germana seu, la Carme, i sé que tenen molt de gust, sé que tenen moltes taules, i així com n'hi havia anat desenvolupant les cançons, dic, et veia moltíssim.
0: Ole.
1: Que vos agradaria participar. I tot d'una van dir que sí.
0: Que guai.
1: I vaig recordar quan van venir els primers assaig i quan van començar a cantar, tothom estigui allà en plan amb els ulls, i clar, dic, oh, José Weber, dic, what? Superbé. I finalment...
0: És que, sabeu... I que també ho saben, sabeu l'instrument més potent que hi ha. Tio. Quan té unes quantes veus amb harmonia, allò és en plan, ¿esto qué es?
1: Totalment.
0: Tio? Sí,
1: totalment.
0: Amb la guitarra en marxa, allò és molt més canyero.
1: Totalment. I finalment va entrar en Javi Moreno, que és flautista.
0: Flautista, també.
1: Que també porta moltíssim. Porta una delicadesa, diguéssim, en el
0: sí,
1: so...
0: ja em va sorprendre un poc veure en Joan i la germana seva cantant, fent coros.
1: Sí.
0: Clar, et coneixes d'altres coses.
1: Exacte.
0: Jo sabia que cantaven també, però clar, com a ballarins i tal, o com a agitador cultural que és en Joan, però no com a cantant. I em va sorprendre molt i sona
1: I ho fan
0: de collons.
1: Superbé. Jo sempre ho dic, i en Joan, no especialment, però dic que en Joan va ser mesquí sempre... Home, esquí. S'endú un poc aquella part que fa sa veu enmig, diguéssim, els tons mitjos, que va semblar que passen desapercebut, però fa una feina allà enmig
0: que
1: és màgica.
0: Que
1: vull dir, sempre que es hi valor moltíssim. Molt
0: I amb aquest projecte heu fet algunes... Tenim un parell de temes penjats a...
1: Sí, jo, clarament, amb això som molt hippie amb el tema musical. Es va dir massa i tot, però jo vaig... així com acaba els temes fins ara els agrav jo a casa. És un poc una manera de tenir la base i després l'educen el grup, que tenim ja una base molt estructurada i cada un sabem un poc què hem de fer, quina part té cada un. I el tema que grava a casa els penja a Instagram i a YouTube.
0: Vale.
1: Encara, és clar, a nivell de gravació és justet.
0: Bueno, és casero.
1: Exacte, és amateur, 100%.
0: Bueno.
1: Ok, vull dir que era un poc l'objectiu inicial, check, que era que no sonessin però bueno, sempre el que deia antes, un poc assignatura pendent d'arribar a gravar alguna cosa millor. Però bueno, sí, és un poc això, anant penjant els temes un per un, totalment lliures.
0: Quants en teniu penjant ja?
1: N'hi deu haver de 8 o de 9. I n'hi ha...
0: Hòstia, m'he de posar el dia, tio.
1: Jo
0: pensava que eren menys que
1: això. No, crec que sí.
0: Estan penjats a Spotify o els penges a l'altre?
1: No, Spotify no. No sé si... t'ho volia demanar. T'ho volia demanar.
0: Després ho xerrem, tranqui.
1: Perquè sé que penges i tinc curiositat.
0: Després te comens, sí. Però on tots et pots escoltar? A YouTube, per exemple.
1: A YouTube i a Instagram també tenim... Instagram són parts, diguéssim, són reels que duren màxim 3 minuts. Però bueno, són...
0: Ja, bueno, aquestes coses...
1: I després, clar, d'una banda pots enllaçar en salt.
0: Vale.
1: Però són temes, sí, de 5-6 minuts. No són molt... No són, vull dir, poc més llargs dels estàndards.
0: Sí.
1: I surten tats un poc a Instagram. Però
0: ja,
1: bueno, es pot escoltar bé, es pot escoltar.
0: Vale,
1: i YouTube
0: vale.
1: Són senses.
0: YouTube són senses, però YouTube és després tu on t'han d'anar a escoltar les cançons.
1: Oh, yeah.
0: I heu actuat una mica en directe.
1: Aquest estiu...
0: Que heu Tommy John i jo estic mort d'enveja per això, però ja ho clariré.
1: Aquest estiu ens vam estrenar i realment ha estat una experiència molt especial. Vull dir, també imposava molt al principi, perquè jo estic acostumat a això, a un format de concerts, ja sigui com a bateria, com a cantant, guitarrista, de distorsió, anar a un bar, la gent xerrava, si em va i ve, ara som, ara no hi ha ningú...
0: Ja, un poc.
1: Però que tu estàs allà. Què passa? Que el format, aquest nou format, les cançons també són molt més delicades, que podem xerrar un poc d'on ve això, també, però és un format molt diferent, que es presta quasi a seure i a escoltar. Sona una mica... Són una mica com prepotent dir-ho així, que et has d'escoltar.
0: Bueno, no són cançons per fer birres i fotre crits, cada cosa és el que és.
1: No és que, vull dir, sortir de forma orgànica, sortir així. I clar, i al final les poses molt bé. Vull dir, fins ara hem fet concerts de 45-50 minuts, no són molt llargs. Però la gent sembla que almenys és el que diuen, que agrada bastant. Nosaltres estem molt satisfets, tant del resultat com de l'experiència. I estic molt, vull dir que molt content, la veritat.
0: Molt bé. Hi ha idea de treure algun físic, fer un vinil,
1: sí.
0: Alguna cosa així? O què?
1: Sí, sempre hi ha estat, si idea aquesta.
0: Vamos,
1: sempre
0: hi ha estat. Jo que tenim a fer això, perquè s'està guai.
1: Aquest hivern volíem començar a gravar, a poc a poc, no sé, inclús fareu des de casa, però ben fet.
0: És un barco.
1: No facis
0: tranquil·la. No t'ho vull estressar.
1: És broma.
0: I el que també tenim en el futur, que ho han comentat des of the record, i no sé si es pot comentar, no em poden donar dades concretes o tal, sobre més actuacions indirectes, que t'hivern podem esperar més actuacions indirectes.
1: Si idea és de cara a final d'any o principi des que ve poder actuar una vegada, un parell de vegades.
0: Bueno.
1: I de cara a maig, juny també... que comencen a aparèixer més oportunitats, ja siguin festivals que fan a Menorca i coses d'aquestes, o inclús tocar en els carrers, els pobles, poder també duró allà. Però bé, bueno, anem un pas darrere l'altre.
0: A poc a poc, està bé, això, fer-ho a poc
1: sí,
0: a poc,
1: no, no,
0: com que no hi ha més pretensions...
1: A vegades ho deim, a vegades ho deim, no volen cansar, i es ve... I el que et dic, vull dir, duim un ritme i que a vegades també supos que és una de les causes de que hi hagi tan bon ambient en el grup, que tots estem molt, molt alineats, un poc el tempo que duim, que intern de cada un, està bastant alineat, que dius, vull dir, no hi ha ningú que a vegades, a altres grups, un que sempre vol apretar més o un que menys.
0: Ja.
1: Aquí anem un poc sense dormir-nos, evidentment.
0: Ja, anem tots a una.
1: Anem tots a una,
0: a partir de certa edat és complicat.
1: Clar, també, la disponibilitat que tenim sempre és limitada i això és un poc que vas trobant moments aquí i allà. Però molt... Sí, aquest hivern
0: francès, si no hi ha les de nou... De Bridget.
1: Sí.
0: Però bueno, sí, pues, res, tio, fins aquí. Espero que, bueno, si d'aire pot descobrir aquest projecte als oients de Radio Far i la gent que m'ho segueix, perquè això, anau poc a poquet i anau avançant i esperant, pues això, pues, veurem-vos en directe pres, que encara no us ho puc pillar, perquè jo si estiu no puc anar a les coses, però a l'hivern ja intentaré fer per venir. I res, tio, seguir fent música i seguir fent coses, que és el que hi ha que fer, hi ha que fer sempre coses. Joan, un plaer.
1: Gracias, Pedro.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferran fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que, sols així, la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

Sembla que el vent avui bufa més fort. La pluja fina banya el negre asfalt. Mirallant les ombres de l'entorn. A la costa curta

de gavina guaita del desmunt. Es penja la morada i mira el sud. En un instant estira i pren el vol, lliscant entre

les canyes braves fiblen allà al fons. A la colàrsega dormida arriba el sol. Les fues mortes cauen lentament. Geuen al fang vençudes del seu temps. No hi ha un destí que es trobi més a prop. Deixa't enduir cegues cap a l'hivern. Quan sents que tot canvia lentament i saps que tot retornarà de nou.

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestits i preparats.
0: L'ofici de calciner no era una feina solitària. Es necessitaven un mínim de 3 persones perquè les feines eren diverses, feixugues i molt carregoses. Un grup de persones que es coneixia amb el nom de ranxo. A més, s'havien de fer torns de vigilància mentre durava el procés de cocció. Un foc que s'havia de mantenir viu les 24 hores del dia.
2: No me vull enrotllar molt. Comentar-vos que l'ofici de calciner, i ara us mostraré un poc des de buix, l'ofici de calciner, òbviament, com a la resta d'oficis vinculats en l'àmbit de la construcció, han estat oficis masculins, oficis que requerien força, sobretot. En el cas de l'ofici de calciner, a Menorca, no era un ofici individual, era un ofici que se feia en ranxo, nosaltres dèiem un ranxo.
3: Jo n'hi havia que dormien allà, a la cova de les Estronyes. Hi havia en Salord, son pare de Salord, aquests tots, en Jaume Coroica, que li deien, en Beda d'Espont, tots aquests solien dormir a la cova de les Estronyes i feien, n'hi havia que feien la setmana, perquè a vegades anava amb una velo. Jo hi anava amb una bossa d'un nitoclòric, d'en Nito Clòric, li deien a ell. I ell tenia una ossa i allò me'n anaven cada dia i tornaven així, perquè jo no tenia ni velo ni tenia res.
4: Però devien tenir un puesto, o sigui, un tot sol allà no quedava segur. Devien ser vespre, almenys eren ser tres. I si mentre un feia, donava, alimentava el forn, els altres devien descansar, supos. Devien tenir qualque barraca així improvisada, però...
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuomala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir... Escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

que poc s'escurcen els dies. Són les 6:15 i ja és fosc, i en ses nits més fredes somies que encara estem en el mes d'agost.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral des migjorn.
1: I jo els apuntava, feia barques, aquí. Hi havia una cortina així, si ja està així, llavors així, i darrere la cortina. Barques, moltes. També vaig anar a Mibo a despatxar. Primer, quan van obrir Mibo, la primera botiguera vaig ser jo. Vaig anar a Cala Caldana amb una sa cosina que anàvem a Cala Caldana a una botiga que tenia.
2: Bueno, jo havia estudiat comptabilitat i un hotel de Sant Tomàs me va oferir el puesto de comptable. És a dir, fins a no sé quina edat, 17 o 18, ja he fet de sabater i després, un quants anys no gaire, de tallador, també relacionat amb el calçat, no? De tallador de pell. I estudiava, mentrestant. No m'agradava anar a escola, però sí que em vaig donar compte de que, bueno, que hi havia que espavilar-se per sortir un poc d'esbeabà, no? I vaig entendre que havia de preparar i que havia d'estudiar. I me va cridar l'atenció la comptabilitat, vaig estudiar comptabilitat. I així he fet més de 30 anys fins a la jubilació.
3: Venia el doc quan s'estiu. I jo feia feina dins...